0: Pero, Marcos, ¿por qué no se meten en la política? Serían tan guays, serían ilusionistas,
1: Sí,
0: nos
1: señor.
0: crearían ilusiones.
1: Sí, señor.
2: Si els polítics normals ja fan desaparèixer els diners, imagina't
1: Això és
2: aquests.
1: veritat, eh? Amb això té raó, eh? Vull dir que, clar, sí, farien nada por aquí i nada por ahí, saps? O en aquest cas seria algo había por aquí i ja no hi nada por allí, no? Es podria...
2: Sí. Sí.
1: Na, na, nia, no. Sí, tant, que... Na,
0: L'aventura,
1: nia. Sí. Escolta'm una cosa, com porteu la calor? Entre malament i fatal, com ho porteu?
2: l'aventura. De moment, la porto al damunt. Hòstia, no, no
1: Sí.
2: marxa.
1: No se'n va, eh? Anava a dir no
0: Tenim
1: se'n va ni en aigua calenta, però no, aquí seria no se'n va ni amb aigua freda, en aquest cas és al revés. Tu, Sergi, com ho dus, això?
0: entre pitos i flautes. Ara
1: Ah.
0: és el moment de tocar música amb instruments de vent,
1: Molt
0: no?
1: bé.
0: Perquè sí,
1: Sí.
0: pues te va dando l'aire.
1: Està ben
0: Eh?
1: pensat, està ben... En general, entre pitos i flautes és una acció molt perillosa amb el Sergi, però aquí ha estat bé perquè és veritat que tot el que sigui doncs que corre una mica l'aire és bufar i fer ampolles, no? També perillós en general, però jo us volia preguntar, ara que ja és època de festivals i de final de curs, podríem innovar una mica el tema? Podríem fer que només vagis l'estona que veus el teu fill, nebot, net? Com ho veieu, això?
2: Finals de cursos personalitzats.
1: Sí.
0: Claro. Alumnes, todos.
1: No, però que només vegis el teu i així t'estalvies veure els altres, que t'és una miqueta igual.
0: Claro, yo solo voy a la de mis alumnos.
1: Ah, clar.
2: No, o que sigui per sorteig, i si tens mala sort, et toca anar.
1: Val. És a dir, hi va una representació, no?
2: Sí.
0: Però sé que ello mola, no? És com... Quan vas allà, tot fa olor a canvi. Oh, tot canvia.
1: Sí, això és molt filosòfic, Sergi. T'ha quedat molt filosòfic, això.
0: Es
1: Perquè
0: que,
1: sí.
0: claro, si cambian de vestido, se ponen más guapos, todo cambia.
1: Sí.
0: El gimnasio ya no es lo mismo, está lleno de sillas, voy a decir.
1: Sí, és literal, no?
2: Aquí ara ens hem acostumat a fer finals de cursos així una mica yanquis, eh? I sobretot allò de les graduacions.
0: El oeste, el rodeo.
1: El rodeo, sí. Sin rodeos, en aquest
0: Venga,
1: cas.
0: ponen las sillas, tirad confeti, vamos a hacer country.
1: Sí. El country, sí. El control, no? En alguns casos seria més el que...
0: Sí, con hielo, que hace mucha calor.
1: Hace mucha calor, sí. Perquè si no, el que es podria fer és, ja que, bueno, aquí sempre et donem idees, si es poguessin compartir el seient. És a dir, per exemple, tu pagues tota l'entrada, no?, de tot l'espectacle, imagina que dura 3 hores l'espectacle, bé, comencen els de P5, després P6, no?, i quan sigui el teu torn, pues, el que ja ha vist la seva criatura se'n va, et deixa l'entrada i tu vas aquella estona. Surt més barat per tothom i a més només veus el temps que t'interessa. Només es tracta de no comprar l'entrada a algú que actua a la mateixa hora que el teu fill.
2: És una opció, eh? No ho veig malament, eh?
1: Ah.
2: Però jo sóc partidari més de com fan alguns clubs, d'alliberar el seient. Si tinc un
1: Sí,
2: seient
1: senyor.
2: reservat per mi, jo l'allibero i que ho gaudeixi un altre.
1: Està molt bé.
0: Ah,
1: Sí, que, a
0: partit.
1: veure, o que ho pateixi un altre en aquest cas, però sí. Pot ser
0: Tu d'aquí,
1: seient lliure a l'inversa? O sigui,
2: sí.
1: seient lliure a la inversa vull dir que en lloc de cobrar per alliberar l'entrada, pagues per alliberar-la. Com ho veieu?
2: No, doncs es farien molts... Aquí hi ha negoci, eh?
1: Aquí hi ha diners, eh? Aquí hi ha business, Sergi.
0: Però no, ja hi som, ja hi som. Si la culpa és de los profes, si és que... La culpa és de los profes que no se preparan durante un curso una obra de teatro para hacerla ahí súper guay, o un concert, o una performance, ¿eh? Allá sí que estaría la gent enganxada mirant allò. Venga,
1: Però
0: va.
1: saps què es podria fer, si no? Com fan ja els grans festivals aquests als Cruïlles i als Primavera
0: Bueno,
1: Sounds i tots aquests, que hi hagin varios escenarios a la vez. I llavors tu entres...
0: Clar, el tema de que se tiran las sillas, sí, como estilo labor,

0: que se giran,
1: Sí,
0: ¿eh?
1: i però
0: Otro de magia.
1: clar, i tu vas una mica el que vols, no? Dius, ah, doncs ara me'n vaig una estona al DJ, o ara me'n vaig una estona als que estan fent màgia, o n'hi ha uns altres que
0: Clar.
1: fan baile, bueno, bailes, en aquest cas, no? El Sergi aniria més al
0: Claro,
1: bailes, sí.
0: y los profes, que son los profes. Y los profes, mientras els pares fan això, ells van donant voltes i van entregant el titulín allà i parlen amb els pares i ja està.
1: I ja està, tu, eh? I ja ho tenim
2: Però
1: solucionat.
2: una altra manera de fer-ho seria que cada curs ho faci en streaming.
1: Oh.
2: Així. Llavors et connectes des de casa per veure-ho en el moment que et diguin i ells estan allà i no cal ni que hi
1: O sigui,
2: vagis.
1: seria telefestival, això?
2: Festival,
1: Sí,
2: sí.
1: en lloc de
2: Com a
1: teletreball,
2: Eurovisió,
1: sí.
2: com a Eurovisió, ja votarem després, si cal.
1: Per Zoom, no? O...
2: Per Zumba o Zoom, o com es
1: Sí,
2: digui.
1: sí, sí, sí. Sí.
0: Aquí està la zona, el chill out, aquí la del perfum.
1: Exactament. Pues ho segueixes
0: Ah,
1: per
0: no.
1: Zoom,
0: Yo
1: eh?
0: doblo, yo doblo. Yo doblo la apuesta,
1: A
0: ¿eh?
1: veure.
0: Yo apuesto por, pues, el que hauríem de fer és posar menjar i beure.
1: Això,
0: I
1: sí.
0: ombra. Ombra i gel. I gel.
1: Em sembla bé.
2: Home,
1: Una manguera,
2: el
1: no?
2: gel pel beure sempre va bé.
1: Sí.
2: Allà, uns allonsis on the rocks ho fan més suportable.
0: Claro, vas andando, hay que andar. Desemparar-se i andar, corrillos, esas cosas.
1: Està molt bé. Però amb gel, no? Que vols dir que tot es faci amb gel. I amb gel caldria, i també caldria, doncs així, carpes, no? Per entendre'ns, que la gent pugui estar una mica doncs protegida del sol, eh?
0: Y algún regalito para los profes.
1: Això està... bueno, aquí tiren cap a casa, eh, el Sergi? O sigui, aquí ja va dir, home, està bé. Perquè això s'ha perdut, no?, això dels regals. Abans es donava una caixa de bombons o alguna cosa d'aquestes. S'ha perdut,
2: Una
1: no?
2: poma,
1: Una
2: la típica
1: poma...
2: poma. Ara ja ens hem, ara millor es sofisticarà tant que el que faran serà com llista de noces, llista de regals pels profes.
1: Això està bé, això està bé. Sí, però bueno, penseu
0: No,
1: que...
0: no.
1: Si...
0: Això també, això també, això també. Ah, no, el que
1: no,
0: estaria
1: és...
0: bé és un regal virtual. Te regalamos un paseo por al lado del canal de Midi.
1: Una
0: Y alguna cosa más.
1: experiència,
0: Ya
1: eh?
0: lo hemos comprado.
1: Sí,
0: Y ya está.
1: t'han regalat una experiència, no?, que es diu.
0: Sí, míratela por el ordenador y ya está, se acabó.
1: Sí, perquè, clar, penseu una cosa, que això ha de ser un regal com a tal, perquè si es fa un ingrés, si es fa un ingrés, s'ha de pagar impostos, eh? O sigui que... Sí,
2: S'han
1: sí, sí.
2: de declarar regals als
1: Com
2: profes?
1: a les bodes, clar.
0: Hombre, pero después de poner las notas, porque si no, si vas a
1: Exacte.
0: más. Porque me has regalado un Porsche y
1: Sí.
0: le tengo que poner la nota a ver qué le pongo.
1: Si no, que no sigui un bízum invers, d'aquests, que diu, tiene usted una solicitud de bízum. Ai, ai, que bé que cobro. No, no, de pagar. Diu, sí, cuidao. O sigui, s'ha de vigilar molt, això, eh? Home, no, no, no fos cas, eh?
2: Bueno, això dels regals als profes s'ha d'anar molt en compte, eh? Perquè pots suposar que després es pensin que les notes del teu fill no són les que havien de ser.
1: Clar, clar, clar, perquè ja has confiat poc, igual sí que s'havia tret aquella nota, i llavors és regalo en vano, no? Perquè
2: A
1: en
2: mi,
1: el...
2: parlant amb els pares, sempre ho pots saber. I tu què li has regalat? I tu què? I
1: Clar.
2: quan veus el regal que fas, ara entenc per què el meu repeteix.
0: És el regal conjunt. És la panera, esa típica.
1: Sí,
0: Vinga, ahí.
1: venga panera, venga panera. Una panera amb què? Amb frita amb almívar? S'ha perdut la frita en almívar. Abans era molt habitual allò que va a un dinar, no? Amb préssec amb almívar. Pinya en
0: Un
1: almívar.
0: Citroën, per fer una mica de didàctica i dir-los, mireu, fills meus.
1: Això era l'almívar.
0: Este és l'almírquer, com li diuen
1: L'almíriquel.
0: l'almírquer.
1: Clar, com vulgueu... Com voleu que no s'hagi perdut el pijama si el pijama incloïa frita en almívar i gelat i flan i no sé quantes coses més.
0: Hijo mío, que el queso sale de la cabra porque sale de la leche, ¿no? La leche, se hace el queso, sí. Es que hay que explicar las cosas.
1: No, no, ver, se ha d'aprofitar per... Sí.
0: Claro.
2: No, no sé si hi ha per naturalesa en l'estand del súper el formatge, no arriba així ja perquè
1: no.
2: Sí.
1: No, hi ha un arbre de formatges, diguem, o igual que no hi ha un arbre de fruita en el Míber, que és, depèn de com el reguis, no? Depèn de... El regues amb sucre, no? Amb aigua i sucre.
2: I la fruita aquesta que posen a la coca de Sant Joan, que és aquella fruita...
1: confitada.
2: No sé com es diu.
1: Sí, confitada.
2: Què, com? Confitada?
1: Sí.
2: I això, qui ho va inventar, això? Qui va ser el que va inventar aquesta cosa?
1: Doncs Joan Confitat va ser... I jo li agraeixo, perquè a mi m'agrada molt. I com que els altres no, me la passen.
2: D'aquí l'expressió, no? Així tu confitis.
1: Sí, senyor.
2: No?
1: Sí, senyor. Sí, ve d'això, de que un que li agrada, doncs, acaba engreixant-se 3 quilos aquell dia, perquè, clar, es menja la seva i la dels veïns, eh? O sigui que, bueno...
0: Es menja la seva i la dels veïns. Com per acoger la
2: cosa. Estem parlant de fruita, Sergi. Estem parlant de fruita.
0: ¿Esto sí. Qué es? Uno no se puede despistar, ¿eh?
1: Sí. Sí.
0: Lo que hay que oír.
1: Diu, ¿cómo se ha puesto esto, eh? ¿Cómo se han liado? Escolta, m'agrada molt la idea aquesta que hem anat desenvolupant de que es pogués seguir per streaming, eh? Tot això. És a dir...
0: Streaming.
1: Sí. Jo ho veig, perquè al final entre aparcar els cotxes, el transport públic, tot això...
2: Tranquil·lament des de casa, al sofà,
1: sí,
2: mirant...
1: Sí, sí. Però llavors...
0: El futur, sí. Està aquí.
1: Però llavors,
0: el futur és estar en casa i no mover-se.
1: Però llavors aquest streaming ha de ser com la càmera que t'enfoque, eh? Que es vegi que tu realment estàs allà pendent del show.
2: Sí, però es pot fer com en les reunions aquestes virtuals, que tu apagues el vídeo perquè no et vegin?
1: Bueno, hi ha gent que es grava...
0: Una foto fixa nostra o algo.
1: Hi ha gent que fica foto fixa i es veu molt, perquè té una expressió que té la mateixa al cap de 20 minuts. Dius, home, ja sé que no s'emociona molt, però una cosa és que no s'emocioni per l'actuació i l'altra que estigui igual que fa 20 minuts.
0: Jo vaig afegir unes ratlles pel mig, com si estigués així...
1: Sí, en el pau, com si fos VHS, no? El grano, que es deia, eh? Es deia que tenga grano, eh? Que això no vol dir que hagis de posar una crema antiacné, sinó que era com es veia abans el VHS, no? També, si no, el que pots fer és gravar-te, però això s'ha de fer molt bé, perquè coli. Et graves 4 o 5 segons en què et mous pràcticament molt poc. Que facis alguna clocadeta d'ou i alguna cosa, que estàs parpadejant, perquè així... Exactament, es fica en bucle sense alcohol. I d'aquesta manera, doncs diu, mira que atents estan. Sempre fa més o menys les mateixes cares, però estan atents.
2: Has de treure el so també, perquè si t'enganxen al lavabo i tires la cadena...
1: Clar, s'ha de silenciar el so, sí.
2: És aquest zombi ambiental que hi ha per aquí.
1: Sí, sí, sí. El zombi ambiental. Sí, exacte.
2: El zombi, sí.
1: Et sortirà el zombi. Home, això sempre. Això és de primer de videoconferència. De primer de videoconferència és treure el so.
0: Hola, què tal? Estic aquí. Bum, ja està.
1: Ja està.
0: I ja poses en bucle.
1: Entres en bucle sin alcohol... I ja quan... Escolta, que s'ha acabat, eh? Ah, ja? Ui! Sí.
2: Que curt que se m'ha fet!
1: Sí, s'ha estat com si... Mira, no me n'he adonat. No, clar, no t'has adonat de res perquè no hi eres, ja directament. Mare meva, clar.
0: M'he mareado de mi mismo.
1: Sí, exacte, m'he mareado de mi mismo. Escolta, jo li veig molt de potencial, eh? Això del Zoom, perquè a més seria una...
2: Streaming, sí.
1: Clar, perquè a més fins i tot es podria veure després.
2: La nostra aportació de Tribuneros als pares de les AMFAs, o com es diguin ara,
1: sí.
2: L'associació de famílies.
1: Sí, sí.
2: AFAs, AMPAs o com es diguin, sí. Sempre canvien de nom i jo vaig tard sempre.
1: Va, és que això té un perill, eh? Perquè quan és streaming vol dir que molts cops es queda gravat, no? I si es queda gravat vol dir que a posteriori ho pots veure. Amb la qual cosa allò de... Ai, ja és que m'ho he perdut. És que tal, dius, pues, ho pots tornar a veure? Clar.
0: Ah, claro. Jo no, ja m'ho he perdut.
2: Però vols veure el doble valor.

0: Ah, això també és veritat. Això també és veritat. Això també es pot fer, sí, sí, sí, sí. Sí, sí.
1: Jo he prendut el botó sense voler, va molt ràpid això.
0: Sí, sí, bueno. Ha sigut un visto y no visto, eh? Sí, sí. Trobo que estàveu molt apitufats, no? Semblava com si allò a les ardilles, no?
2: No, por favor, el WhatsApp, a doble revolución ese.
0: A doble revolución, sí, a 44, eh? Com era allò dels discos?
2: 33 revoluciones y 45, no?
0: Exactament.
1: Sí.
0: Serà un LP o un single? Ara van molts singles aquests d'això, a veure si ho deixen de ser.
2: Porque aquí hacen fiestas de singles, pero ¿cuándo hacen fiestas de LPs?
0: És veritat.
2: Es que, claro.
0: És veritat. Aquí hem de reclamar que no es fan festes de LPs, i això no pot ser, perquè l'LP és el que té més substància, o sigui... un single bo el pot tenir qualsevol, però un LP, ojo, aquí hi ha molta més feina.
1: La festa de single es pot ser per Nadal, no? Perquè és allò de single bells,
0: sí senyor.
1: Més un poc Nadal, aquestes.
0: Els single bells. Escolta'm una cosa, doncs, jo ho veig, organitzar festes per a LPs. Clar, ho hauríem d'explicar, no? Perquè igual diuen, no m'he enterat, ¿de què va esto? Bueno, de lugar de single...
2: Déjame pasar, que soy el Jordi LP, yo entro.
0: Exactament, no,
2: Jordi. Es que tienes que... Nos necesitamos Lucas Parrón, LP, déjame pasar, venga, entra.
0: També et dic això, que una festa amb el Jordi LP, el Màgic Andreu i Locomia, fas un viatge en el temps, també t'ho dic.
1: Això del vostre ho veig que som ja,
0: Sí, i amb el Barragán, amb el senyor Barragán. I dius, vinga. Sí, senyor, vamos a hacer una fiesta de LP, T'imagines? Home, estaria.
2: Estamos aquí, en el Teatre Arnau.
0: Exactament. Bueno, vamos a contar un chiste de... Bueno, sí, estaria bé. Jo crec que la gent hi aniria, no? Un remember d'aquests.
2: Se puede hacer todo, ya. Tú vas y alguien irá.
0: Això és veritat,
2: Tú vas y alguien irá.
0: Sí. I això de...
2: Yo quiero estar solo, dejarme ir en algún sitio, ¿no? Ya que viene gente por aquí también.
0: I si no, sempre pots fer allò d'enviar en el grup de WhatsApp, no? De l'institut, l'escola, extraescolar, el que sigui, un missatge de queden poques entrades i la gent es torna com boja per intentar agafar, i les pots pujar de preu llavors, saps? Hauries de fer com en els avions, no? Que ho dic per a les escoles perquè puguin recaudar una mica més de diners, recaptar. Seria, si tu vols una entrada normal, tu pagues i ja està, i no te la pots imprimir fins 24 hores abans de l'entrada, com el check-in fas. I si vols triar seient, és més car. I ja veuries que hi hauria gent que pagaria per triar seient, sobretot per agafar, no, més que ventanilla, en aquest cas seria passillo, per si has de fugir ràpid, no? Per si dius, ja no d'això, doncs el passillo es paga més.
1: No, ventanilla o passillo, no, jo l'ala.
0: Yo a Lala, sí. No, yo nada.
2: Ahí vengo, comentando la educación.
0: Sí, home, i tant. Escolta, i si vols asiento extra largo, no? O zona de... Com es diu? La zona premium? La zona business, no? A business. Si vols anar a business, doncs allà tens una tauleta on pots deixar els snacks, et porten el cafè, i van passant passadís amunt, passadís avall. Escolta, aquí faríem un negoci, igual que les platges, ja que vende ai bombón helado, doncs tu en el festival.
1: A veure, ves que aquests ara ja no vagin a la platja perquè fa massa calor i se'n vagin als finals de cursos.
0: Se'n van als finals de cursos, al passadís. Ara, qui en quiere, i com que es pot pagar amb Visum i amb targeta, que és molt més ràpid. Sí. Ai, cerveza, Coca-Cola, Fanta. Sí, t'ho he imaginat.
2: No, pues... Estàs al negoci, millor? Estoy cansado, estoy tan forrado que ya paso ya de montar más negocios.
0: Ya no posa més business. Tu, és veritat, Sergi, que tens accions a totes les iniciatives que hem donat aquí al programa?
2: Sí.
0: Té accions,
1: Doncs, Sergi, vés en compte, perquè si estàs tan així muntat en el dòlar i ric, que no quedem un dia d'aquests tu i jo per Montserrat.
0: Ah, clar.

0: primer hem de arreglar algunes coses, no?
1: A veure.
2: Hi ha vistes molt maques cap avall.
1: Sí, sí.
0: Estan arreglades? Hay que arreglar les coses.
1: Sí, senyor.
0: Estan arreglades?
1: No. Què és el primer que arreglaries tu, Sergi?
0: El funicular.
1: Ah, exacte. Mira si hi ha funicular, eh? Perquè si no, escolta, que fan una cursa per on va el funicular i has de pujar no sé quants mil graons. A mi em faria un vertigen que no vegis.
0: ¿Dónde está el funicular con menos pendiente del mundo?
1: El funicular. No? Funicular.
0: Tendremos que llamar a alguien, algún funiculero o algo.
1: Sí. Ara fan, sí, un funiculero. Doncs escolta, li anem donant voltes. Deixem per la setmana vinent com tenim...
0: No, però si en què hem de donar voltes? Si el negoci ja està en marxa.
1: Ja està en marxa.
0: Si l'ha firmat el mar, sí, sí. I tu l'has subcontratat ja.
1: Ja està subcontratat, sí, ja.
2: Amb aquesta estona, o sigui, ja ho ha anat a patentar.
1: És un subcontrata.
0: Sí, però sí. Jo no he posat el nom, no, l'he hecho por vosotros.
1: Home, pues, ja ens diràs quantes accions tenim. O si sigui, hem de fer accions no. Per demandar.
2: Una tu, David, una jo i la resta el Sergi.
1: Ah, molt bé, està molt
0: jo
1: bé.
0: Jo un 1% per poder llegir a l'assemblea.
1: Exactament, per poder participar a l'assemblea i presentar-te com a candidat, con unos avales, eh? Avui en dia, si no tens avales, no ets ningú. Què és ja. Un aval? Però... Ah, aval, sí, no? Ah, aval, ja ho he entès, no?
0: No, perquè no fue aquello de... Lo que no funcionó fue el chorizo de Cantimpalo.
1: Sí, senyor.
0: Eso sí que no.
1: No, perquè els hi feia mandra, els hi feia Cantimpalo de muntar. Bueno, escolta, la setmana que ve, més que tenim una estació internacional de servei a mig construir, i la setmana que ve en parlarem aquí amb els tribuneros, en Marc Gelabert i en Sergi Porcel, que vagi molt bé a gaudir tots els festivals. Clar que sí.
0: Guai, guai.

Abril del 2005, Hamburg, Alemanya. Un estany en un barri residencial benestant de la ciutat. I de sobte, els gripaus comencen a explotar. I no és una metàfora, no és una exageració. Els gripaus, literalment, s'inflaven com globus

i explotaven. Els seus òrgans sortien projectats, la sang esquitxava... Un cop, un altre i un altre durant setmanes. Més de 1.000 gripaus morts. Alguns residents locals descrivien l'escena com alguna cosa sortida d'una pel·lícula gore, de terror, de ciència-ficció. Gripaus inflant-se, retorçant-se durant diversos minuts, creixent i creixents fins que, de sobte, pum, esclataven. Els diaris alemanys van batejar l'estany com la piscina de la mort. I ningú no tenia ni idea de què estava passant.

Les autoritats ambientals d'Hamburg van entrar en pànic. Van testejar l'aigua de l'estany. Qualitat normal. Ni millor ni pitjor que la d'altres estanys de la ciutat. Van analitzar els cadàvers als gripaus. Van buscar virus, bacteris, fongs... Res. Cap agent patogen identificable. Van considerar tota mena de teories. Potser els cavalls d'un hipòdrom proper havien infectat els amfibis amb un virus. Potser era un fong portat des de Sud-amèrica. Potser era alguna cosa a l'aigua que els tests no podien detectar. I després algú va suggerir la teoria més estranya de totes. Potser els gripaus s'estaven suïcidant. Suïcidi massiu, per evitar la superpoblació. Perquè segons aquesta teoria, els gripaus havien detectat que l'hàbitat estava massa ple i estaven autocorregint la situació. Aquesta teoria, per absurda que sembli, va ser considerada seriosament durant uns dies, fins que Frank Muschmann va tenir una idea millor. Muschmann era un veterinari de Berlín especialitzat en rèptils i en amfibis. Va recollir espècimens de l'estany d'Hamburg, va examinar els gripaus morts i vius i va trobar alguna cosa curiosa. Tots tenien incisions circulars idèntiques a l'esquena, petites, prou petites per ser obra del bec d'un ocell. I després va trobar alguna cosa encara més estranya. Els fetges dels gripaus havien desaparegut. Totalment. No hi havia marques de mossegades ni esgarrapades. Així que sabíem que els gripaus no estaven sent atacats per un os rentador o una rata, que també s'haurien menjat el gripau sencer, va explicar Munchman. Clarament era obra de corbs, que són prou intel·ligents per saber que la pell del gripeu és tòxica i s'adonen que el fetge és l'única part que val la pena menjar. Corbs. Els culpables eren corbs.

Però espera, els corbs estan menjant fetges de gripaus. D'acord, això és desagradable. Però no explica per què els gripaus exploten. I aquí és on la història es torna realment fascinant. Perquè resulta que els gripaus no s'adonen que els estan picant. Els gripaus reben picades força sovint i, aparentment, el seu sistema nerviós no els avisa quan un ocell els està traient el fetge amb el bec. Així que els corbs fan la seva feina tranquil·lament. Piquen, extreuen el fetge, se'l mengen i marxen. I el gripau? El gripau segueix allà, sense fetge, sense adonar-se de res. Fins que de sobte el seu cos detecta que alguna cosa va malament i aleshores entra en mode de defensa. Els gripaus tenen un mecanisme de defensa natural. Quan se senten amenaçats, s'inflen. Fan el cos més gros, més intimidador. És el que fan tots els amfibis quan tenen por. Però aquí hi ha el problema. Els gripaus no tenen diafragma. Tampoc no tenen costelles. L'estructura que aguanta els seus òrgans interns, el seu lloc és, bàsicament, el fetge. Quan el fetge desapareix, no hi ha res que mantingui els pulmons i els altres òrgans al seu lloc. Així que quan el gripau s'infla, els pulmons s'estiren fora de tota proporció i es trenquen. I els altres òrgans simplement surten expulsats. L'estómac, els intestins, el cor, tot surt projectat per l'orifici.

que els corbs han deixat a l'esquena del gripau. És una combinació letal. Corbs intel·ligents més mecanisme de defensa del gripau més anatomia sense costelles. Resultat: explosió.

0: bed.
1: I això no passava només a Hamburg. També hi havia informes de gripaus esclatant en un estany prop de l'Asby, al centre de Jutlàndia, Dinamarca. El mateix patró. Les mateixes incisions circulars. Els mateixos fetges desapareguts. Els mateixos gripaus inflats i esclatats. Estava passant a diferents llocs al mateix temps. I la pregunta era, per què ara? Els corbs i els gripaus havien coexistit durant mil·lennis. Per què de sobte els corbs havien descobert aquesta tècnica? Mutschmann tenia una teoria. Els corbs són intel·ligents, aprenen ràpidament observant altres corbs com aconseguir fetges. Un corb havia descobert el truc, havia ensenyat a un altre corb i aquest a un altre. I de sobte tota una població de corbs a la regió d'Hamburg havia après que els fetges de gripau eren un menjar fàcil i nutritiu. Era coneixement transmès culturalment entre ocells, tradició culinària corbina, podríem dir-ne. Els treballadors ambientals locals estaven horroritzats. Heidi Meyerhofer, una biòloga, va ser citada pel diari Hamburger Morgenposten dient: "És horrible, els gripaus esclaten, les entranyes es llisquen cap a fora, però l'animal no mor immediatament, continuen lluitant durant diversos minuts." Diversos minuts, imagineu, un gripau sense fetge inflant-se, rebentant amb els òrgans sortint i encara viu, encara conscient, retorçant-se, durant minuts. És una de les morts més grotesques que es puguin imaginar. I estava passant per centenars. Els veïns del barri es queixaven. L'estany, que havia estat un lloc agradable per passejar, s'havia convertit en un escenari de massacre amfíbia. Els diaris sensacionalistes alemanys ho van cobrir amb titulars esgarrifosos. La piscina de la mort, l'apocalipsi dels gripaus, el misteri dels gripaus explosius.

Les autoritats d'Hamburg van aconsellar als residents que s'allunyessin de l'estany fins que es pogués determinar la causa. Hi havia por que fos alguna cosa contagiosa, alguna cosa que pogués afectar els humans. Perquè si els gripaus estaven explotant per un virus o un patogen desconegut, qui sabia què més podia passar? Però quan Mutschmann va presentar la seva teoria dels corbs, les autoritats finalment van poder respirar tranquil·les. No era un virus, no era un contaminant a l'aigua, no era radiació, no era un atac terrorista biològic. Eren només ocells intel·ligents amb gana de fetge. El perill per als humans era zero. El perill per als gripaus, en canvi, era considerable. Mutschmann va assenyalar que això no era realment únic. No és únic, passa en una zona urbana i això és el que es fa espectacular. Per descomptat, és alguna cosa molt dramàtica, va dir. El que volia dir, en realitat, és que els corbs probablement havien estat fent això en zones rurals durant anys, però que ningú no ho havia notat. Perquè qui va caminant pel bosc comptant cadàvers de gripaus? Hamburg, en un estany d'un barri residencial, amb gent passejant els gossos cada dia, 1.000 gripaus morts no passen desapercebuts. El que ho va convertir en notícia no va ser el fenomen en si, sinó el lloc on va passar. Si hagués estat en un pantà aïllat, ningú no s'hauria assabentat. Però en un barri benestant d'una gran ciutat alemanya, això surt als diaris. I aquí ve la part més irònica de tota la història. Després de setmanes de pànic, de teories estranyes, de testos d'aigua, de recerca de virus desconeguts, de debats sobre suïcidi massius de gripaus, la resposta era ridículament simple. Ocells menjant fetges. Cap pel·lícula de ciència-ficció, cap conspiració, cap patogen misteriós. Només la cadena alimentària funcionant de manera lleument més grotesca

del que estem acostumats. Els corbs havien descobert que els gripaus tenien fetges deliciosos i fàcils d'extreure. Els gripaus, sense adonar-se'n, deixaven que els hi extraiessin i després, quan finalment s'adonaven que alguna cosa anava malament, el seu propi mecanisme de defensa els matava. És Darwin a la seva manera més cruel. Un mecanisme de defensa que en circumstàncies normals salva vides, però que en aquest cas concret, amb aquesta combinació específica de factors, causa la mort. Evolució sense misericòrdia.

0: El fenomen va durar diverses setmanes i després, tan sobtadament com havia començat, va parar. Potser els corps van marxar a un altre lloc, potser els gripaus supervivents van aprendre a tenir més cura, o potser simplement es van acabar els gripaus a l'estany. Ningú no ho sap del cert. El que sí sabem és que la primavera del 2005, a Hamburg, més de 1.000 gripaus van morir de la manera més absurda i horrible imaginable. Rebentats per la seva pròpia resposta de por, després que uns ocells intel·ligents els robessin els fetges. I que durant unes setmanes, abans que s'aclarís el misteri, la gent d'Hamburg va pensar que estava vivint l'inici d'una pel·lícula de terror. Resulta que només era la naturalesa, sent, com sempre, més estranya i més brutal del que cap guionista podria imaginar.
1: Woher du kommst,

0: Segur que us ha passat, que esteu pensant, doncs, a veure, uns anireu uns dies d'escapada, no?, i esteu en una popular pàgina d'aquestes de reservar hotels o així, i de cop i volta, just per allò que tu buscaves i just pels dies que buscaves, de cop i volta et surt una pantalleta que diu hay 560 persones buscando lo mismo que tu. I llavors tu et poses nerviós i no saps per què, no saps per quines raons. Ràpidament has de buscar i has d'aconseguir i has d'agendar ja aquella reserva. I és que hi ha molts processos que entren dins del per què anem a una determinades webs, per què comprem a determinats jocs, i tot això té molt a veure, doncs, amb aquesta connexió que tenim, que va molt més enllà de l'eficiència. I per això, de totes aquestes tècniques, la gent que en sap, doncs, les estudia i les pots analitzar. I hi ha uns estudis recents que ha fet la UOC que ens revelen, que ens expliquen algunes d'aquestes estratègies, i per això en volem parlar amb una de les persones que ha fet aquesta recerca, que és la Imma Rodríguez. Imma, gràcies per passar pel programa.
1: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos.
0: Ella és catedràtica dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC i investigadora del grup de recerca digital Business. I és que, clar, aquí el que veiem d'un dels estudis que heu presentat, que porta un nom meravellós, és que m'ha encantat en anglès, i necessito dir-ho una mica a l'0.7, de dir el pumping up customer value with convenience OE and personalization strategies in e-retailing, no? Això del e-retailing m'ha agradat molt.

0: Perquè, clar, vol dir que el que sempre s'havia estudiat del retail, no?, del punt de venda, de l'empresa, del lloc, clar, ara es trasllada a webs, no? I el que durant dècades, no?, es pensava de dir, escolta, com poses això a les estanteries? Què poses a l'aparador? Quins productes poses més a prop de la caixa? Tot això que estava molt estudiat, ho hem passat a la web i, per tant, també hem canviat totalment les estratègies, no?
1: Sí, algunes es conserven perquè són molt importants a tot arreu, perquè funcionen, perquè tenen conseqüències en el comportament de les persones, en les decisions que les persones prenen com a consumidores, i altres, en canvi, són noves.
0: Clar, aquestes que són noves, aquestes que tenen que veure, doncs, amb per què anem a unes determinades web i unes altres no, d'aquest estudi principal n'heu dit que n'hi han com dues que serien les que destaquen més a l'hora d'una forma possiblement conscient e inconscient, perquè potser no, perquè, clar, per exemple, no, quan t'havies de desplaçar físicament a un lloc, doncs hi havia més elements, com el fet de que la botiga estigués a prop, per exemple, no, o que tinguessin més gènere, eren molts els condicionants, però clar, a la web estem tan a prop d'una botiga que està aquí al costat com que està a Nova Zelanda, vés a saber, no? Per tant, hi ha estratègies més específiques i una d'elles heu vist que és el que l'anomeneu les estratègies de conveniència, és a dir, la facilitat de la compra, oi?
1: Així és, que és una estratègia que de fet prové dels entorns físics, és una estratègia que ha funcionat en moltes botigues, en moltes cadenes de la gran superfícies comercials i que sobretot en la comercialització de productes de gran consum. Uh-huh. Què passa? Les persones consumidores ens trobem que hi ha aquests productes del dia a dia, aquests productes que s'han de renovar pràcticament cada setmana o cada mes a les nostres llars, aliments, productes d'higiene, productes de neteja. Aquests productes, comprar-los, bueno, no sempre ve de gust. Clar, per moltes persones això és una tasca. I és una tasca, és una obligació en la que es vol invertir poc temps. De manera que els establiments comercials, pues, siguin les botigues físiques o l'e-commerce o les botigues online, ha d'ingeniar-se-les perquè aquestes tasques, aquestes obligacions siguin el més lleugeres possibles, suposin les menors incomoditats possibles. Uh-huh. I d'aquí la paraula de conveniència, no? Uh-huh. Que en realitat és una traducció de l'anglès que no hauria, no és la millor, no és la, és la traducció literal de l'anglès, però no seria la més adequada, seria de comoditat.
0: De comoditat, de facilitat, no?
1: Facilitació, de facilitació. Llavors, traslladat això a les botigues online, en què ens convertiria? Doncs en botigues amb un assortiment enorme de productes on puguis trobar realment, encara que tinguis unes preferències molt, molt específiques, allà trobes aquesta cosa tan especial que estàs buscant i molt ràpidament, d'una manera molt efectiva, i la reps a casa també ràpidament. Uh-huh. La compra és segura, la compra és fàcil, la compra és senzilla, és intuïtiva. Això seria una estratègia de comunitat, de conveniència, uh-huh, o comoditat, portada en l'entorn online.
0: Uh-huh. L'altre que té que veure amb la personalització, hi ha molta connexió, perquè, per exemple, el que són les webs, per exemple, tipus Amazon, no? Per exemple, que també l'has estudiat com un cas d'èxit en el llibre que vas escriure, doncs, clar, tenen unes tècniques que estan molt ben pensades. Primer perquè determinats productes, aquests que ens comentaves, no?, que ens comentava l'Imma, de que potser no són els que fa més il·lusió, no?, com aquella cosa de col·leccionisme que vols, no?, vull dir que és una cosa més mundana, anem a dir així, doncs el fet de que et faciliti, el fet de que puguis fer com que et renovi cada X temps, no?, que cada X temps tu vagi enviant, per exemple, en lloc de fer una compra, doncs que es vagi ja afegint, com si diguéssim, d'automatització. I per altra banda, el fet de tenir tant a la vista, doncs, allò que ja has comprat prèviament i que, per tant, com que ho veus allà de seguida, és com molt més fàcil fer el clic i dir, mira, això i allò que venia a buscar, no? Una mica...
1: Sí, sí, és així. Has posat l'exemple d'Amazon i has mencionat que apareix en un dels meus llibres. Efectivament, jo acostumo a considerar que Amazon, al ser el pioner o un dels pioners en aquest camp i haver-ho fet bastant bé des del punt de vista marketingià, des del punt de vista d'entendre què és el que necessitava el consumidor i

0: proporcionar-lo, doncs s'ha convertit un estàndard. Al final, les coses que fa o que ha fet Amazon i la manera en què les ha portat a terme s'han convertit en un estàndard, una referència per moltes altres botigues. De manera que és difícil desmarcar-se o oferir menys prestacions, oferir menys agilitat, oferir menys informació que la que pot aportar una botiga com Amazon, que pràcticament, a més, ho ven tot.
1: Sí, gairebé
0: tot allà.
1: Exactament, que és una mica el que ens passava abans quan anàvem uns grans magatzems, no? Que ens desplaçàvem allà perquè sabíem que podríem trobar de tot, no? I ara doncs aquests grans magatzems doncs estan de forma online i per tant, com que tenen informació de nosaltres, és que nos espien el telèfon, no, escolti, que sap el que ha comprat, per tant, com que sap el que ha comprat li és molt intuïtiu saber què et pot oferir, no? I allò tan fantàstic i que també doncs fan d'allò de dir: la gente que ha comprado esto también ha comprado a veces lo altre. Com vulguem dir, això em sembla que a tu t'agradarà. Clar, totes aquestes tècniques et dona la sensació, i per això m'interessa molt tots aquests estudis que heu fet, Imma, el fet de que el que estan fent és com que t'estan atenent, és a dir, que t'entenen, que saben el que vols. És com tenir una persona en el supermercat que t'estigués acompanyant tota l'estona. Reina, agafa aquesta llangonissa que t'agradarà, que és molt bona, que això sempre ens agrada. Que és una mica això?
0: Així és, exactament. Es captura tant, anem donant en els nostres moviments online, anem donant tantes petites informacions contínuament,
1: sí.
0: Que amb això es pot construir una història sobre la nostra trajectòria com a persones consumidores.
1: Un model, no?, que es diu.
0: Un model de, de comportar sobre el nostre viatge de compres. I a partir d'aquí, doncs, utilitzar aquesta informació amb la finalitat d'oferir allò que en principi sembla que seria el que més hauria d'agradar o el que més necessites, no? Si l'encertes en l'anàlisi d'aquesta informació, vincules al client, efectivament, te'l guanyes,
1: exacte, se sent escoltat i per tant doncs al marge de que puguis encertar més o menys, no?, amb aquella proposta que li facis, doncs et sents reconegut i fins i tot és una manera més d'allò de deixar-te portar, no?, una mica allò d'obrir a veure què m'ofereix, no?, que potser acabes doncs comprant una mica com passen els bazars, no?, que entres i sempre acabes comprant una cosa que no sabies que necessitaves fins que l'has vist, no? I de cop i volta, sigui un gatet que mou el braç o sigui unes tisores amb les puntes d'una determinada forma que et va bé, que et queda bé doncs a la cuina on sigui, no? Per tant, això és normal que sigui així. A mi sempre m'havia fascinat de tot el que té a veure amb el neuromàrqueting, amb la neurociència, no?, de diferents estratègies de fidelització que, clar, veig que segueixen funcionant i que possiblement es combinen, no?, amb tot això que heu anat estudiant, com poden ser doncs lo típic d'acumular punts. Clar, jo, per exemple, que compro sabatilles d'atletisme a diferents webs, clar, la que al final m'està donant més punts, més d'això, i acabo anant més perquè tinc més tendència a dir, mira, així m'estalvio uns diners per les properes. Tot això està molt pensat, però és que és efectiu per l'empresa, però també pel client, no? I això és el que heu vist que és important que sigui així.
0: Sí. És quelcom que en anglès es diu un win-win, sí. Tots guanyen, no? I aquesta és la idea. Una de les coses que hem comprovat en aquests estudis, que es basen en unes mostres considerables de persones consumidores en dos països diferents, als Estats Units i a la Xina, doncs mostren efectivament això. Sí.
1: Per tant, és important que aquests mecanismes que fa que nosaltres connectem d'alguna manera, ja sigui per acumular punts o per descomptes que ens fan, no? A mi em fa sempre m'ha fet molta gràcia aquest d'això de que connectes i just un dimarts a les 7:22 de la tarda, diu, just en una hora i 20 minuts terminen los descuentos. I dic, home, ja és curiós que un dimarts just a aquestes hores hi hagin el descompte. Però, bueno, tot això són tècniques que es poden fer servir per motivar-te, no? Com el que dèiem, no? Queda només una habitació per aquests dies. Ostres, va, correm i va, m'hi llenço, no? És a dir, que tot això fa que ens impliquem i que ens llencem molt més quan en determinades situacions ens ho pensaríem molt més a l'hora de comprar. Una mica com passa amb el supermercat, no? Allò de si vas a fer la compra abans o després.

0: després d'haver dinat, no, per exemple.
1: Sí, sí. Val a dir que les compres per impuls sempre han existit. Sempre hem comprat coses impulsats per la... Compres coses no planificades.

0: Las compras online són compres relativament més planificades i on hi ha menys sorpreses, on hi ha menys impulsos del darrer moment. Això no vol dir que també es puguin produir, i tu has mencionat recursos, estímuls que funcionen, i funcionen molt bé per fer-ho.
1: Clar, i al final, d'això que ens explica l'Imma, clar, quan estàs en una tienda física sempre és més fàcil allò d'agafar-ho, no? Allò de poder agafar sempre pot funcionar millor. El que passa és que, clar, no? aquests packs o aquestes ofertes o aquesta fidelització ajuda això que vosaltres en els estudis parleu molt del engagement, no? Aquesta paraula que vindria a ser d'alguna manera la connexió. Com la podríem definir, el que ens porta doncs a tornar, no? a una botiga online o una pàgina i confiar en ella.
0: Sí, és difícil de traduir l'engagement, traduir aquest terme al català o fins i tot al castellà, també. Presenta moltes dificultats, perquè en anglès vol dir moltes coses, engagement, i les seves traduccions no capturen, diguem, tot el poder, tota la capacitat, tot el que reuneix aquest terme, no? Podríem traduir per compromís, ho podríem traduir per implicació, però és una mica més que tot això. Què és l'engagement? L'engagement és un estat psicològic que té propietats motivacionals, és a dir, que impulsa la persona a fer coses, de manera, a més, sostinguda en el temps, no és quelcom instantani. Vale? I té, a més, diverses dimensions, és a dir, és bastant complexa, té diferents facetes. Té una faceta cognitiva, és a dir, té una faceta d'esforç mental, de que en aquesta marca o en aquesta botiga o en això m'hi esforço, i dedico temps. Vale? Té una faceta emocional, afectiva, d'estimació vers aquella marca, vers aquella botiga, una sèrie d'emocions de caràcter positiu que desperta el pensar en aquesta marca o el pensar en aquesta botiga. I té una faceta de comportament, d'esforçar-te per aquella marca. No només de tornar a comprar en aquella botiga o tornar a comprar en aquella marca, sinó també de parlar bé d'aquella marca quan et demana opinió, o de fer algun esforç addicional per aquella marca. Si em demanen participar en una enquesta, doncs vaig a contestar aquesta enquesta perquè això m'ha agradat, però en això crec que haurien de millorar, i potser aquesta informació els hi ve bé saber, no? Per exemple.
1: Que bo.
0: Doncs això, tot això és l'engagement, no? L'engagement no és, com a vegades es considera, d'una manera molt, molt restrictiva, molt limitada, que és fer clic en una cosa. Engagement no és fer clic. L'engagement és molt més que tot això. El que passa és que és molt difícil de mesurar l'engagement, no? I a vegades, una manera ràpida és dir, si m'ha fet clic és que està enganxat. Està enganxat. Bueno, no necessàriament, L'engagement és molt més que això. És quelcom que fa que una persona se senti vinculada en el sentit positiu, connectada en el sentit positiu vers un establiment comercial, i que fa que pugui mantenir aquest vincle en el temps. I llavors, en els nostres estudis, el que mostrem és que quan aconsegueixes que les teves iniciatives comercials despertin, aixequin engagement, doncs hi ha un retorn, hi ha un retorn per al negoci.
1: Per tant, aconsegueixes aquest compromís. Algun cop he llegit, he escoltat, que un cas molt, molt clar és el de Apple, no? Que la gent està disposada, surt, m'invento, el 14, surt el 15, i la gent vol el 15, sense haver mirat quasi les prestacions que tingui, no? Mentre que els que som d'ordinador normal, doncs si hem de mirar, m'ho invento, entre un Dell, un Samsung o el que sigui, doncs ens anirem mirant les propietats que té, no? Entrarem molt més en el contingut, perquè una o l'altra ens pot ser més igual, no? Per molt que t'hagi funcionat una, i això sempre és un factor que et faci, doncs, que tinguis més ganes de seguir, perquè aquest m'ha anat bé, no? I l'experiència també és important. Aquí hi ha molts processos que fer que l'experiència, que fer que l'entorn sigui gratificant, és també important, no? És a dir, que estiguis a gust, doncs, imagino, doncs, amb els colors, amb el tamany de lletra, no ho sé, amb moltes coses que diguis, mira, més fàcil i m'ho passo bé. És una experiència que gratificant el fet de comprar-ho, independentment de que em costi més o menys diners, no?
0: Així és. És a dir, a part d'aquest

0: d'aquests elements més utilitaris, d'aquestes estratègies més funcionals utilitàries de les que hem vingut parlant, aquesta conveniència, no? o comoditat o personalització en la informació que jo proporciono, que el que fa en definitiva és facilitar-te la compra. Hi ha altres aspectes, com aquests que menciones, que més que facilitar-me la compra, el que fan és que la compra en si mateixa, per si mateixa, sigui més entretinguda, sigui més divertida, sigui més agradable i, bueno, doncs m'ho passo bé comprant.
1: Per tant, és una experiència, no? Igual que ara es diu que el que més es ven és l'experiència, no? En si, o fins i tot passen els macrofestivals, no? Que al final, més que escoltar millor o pitjor la música, està més o menys davant, el que vols és estar, doncs, amb la teva gent i viure-ho, no? I això és important. Una última pregunta que volia fer, perquè, clar, d'aquest estudi que heu fet i degut a l'època en la que estem, la intel·ligència artificial treballa, és a dir, les empreses i el que expliqueu, doncs, a nivell de docència, necessiten, els és una eina interessant la intel·ligència artificial per deduir, per trobar aquestes pautes, aquestes conductes de compra?
0: Moltíssim. És una eina molt, molt útil per comprendre millor, d'una manera més completa, més precisa, més robusta, el comportament dels consumidors, el per què compren això o no compren això, el que els interessa, què no els interessa. És una eina molt, molt potent per analitzar moltes dades i processar-les de manera adequada, efectivament.
1: Doncs ja sabeu, si us voleu dedicar a l'empresa, si voleu saber de vendes, si voleu saber què farà que el vostre producte pugui ser un èxit o no acabi d'entrar, doncs hi ha molts factors que cal conèixer i que estiguin, doncs, que sigui del que es tingui en compte, que no es miri cap a una altra banda, perquè això al final doncs és així. Jo sempre poso l'exemple d'escolta, Imma, el tema dels huevos kinder aquests que donaven petits funcos dels Stranger Things. A casa, de cop i volta, entraven moltes ganes de menjar una xocolatina que no havien menjat en temps. Vull dir que, clar, tot això està molt pensat, les cosetes aquestes. Un altre dia en parlem, perquè és un món que m'apassiona, el com fins i tot sabia de supermercats que treien aquests productes a una determinada hora perquè sabien que els nens sortien de l'escola. Vull dir que fins a on podem arribar, és meravellós el món del màrqueting i poder-lo comprendre millor amb la Imma Rodríguez, catedràtica dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC. Moltíssimes gràcies, Imma, i fins la propera.
0: Gràcies, un plaer. Una abraçada.
2: I una de les
3: Onda Cero Catalunya, la teva ràdio. Estàs escoltant Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
4: Vais a ver cómo nos vamos a reír, a divertir.
5: Ojo, ojo.
6: Por mi hija, mato.
7: Oídos tots, eh?
3: Celebrities.
1: Doncs sí, ja comença a acostar-se allò que tanta gent feia, que deia, diu, falten no sé quantos fines de setmana para que llegue el verano. Pues no fa tants, o sigui, no calia tanta pressa, perquè ara ja ens estem aquí amb una calor, que estem suant, que estem fent el programa ja amb samarreta d'impèrit, que deia el clàssic, però faci fred o faci calor, hi ha una cosa que aquí ens dona la vida, ens dona energia, ens dona satisfacció, ens dona ràdio i a més ens dona tele al mateix temps. I això només hi ha una persona que és capaç d'aconseguir-ho, que és el grandíssim Robert Calvo!
8: Trobat? Saps què ha semblat?
1: Digue'm.
8: Una miqueta allò del José Luis Moreno, Noche de Fiesta, te regalo un ordenador, una bici, ¿no?
1: Tiene fuerza, tiene talento, tiene energía, viene de Gironella. Y es el grandísimo Robert Calvo, ¡sí, señor! ¡Vamos! Que entre en el coro de los modelos en ropa interior. Ma, clar, t'ho imagines. Sí, bueno,
8: jo la samarreta d'imperi, la roba interior no sé com la portaria, t'ho he de dir.
1: Ai, bueno, escolta, cadascú la porta com bonament. Pensa que estem tenint un augment dels oients, l'IGM ho patarem, perquè clar, la gent no pot dormir ja de la calor.
8: No, clar,
1: i
8: clar.
1: Doncs mitja volta cap allà. Ara aquí està humit, aquí està, jo poso la ràdio, tu ja.

0: prendre, saps què vull
1: dir? Perquè tapar-te no pots pas tapar-te, no?
0: No, vull dir, ja, no, clar.
1: Ja és impossible tapar-se a aquestes altures.
0: Fas un efecte hivernacle, si, si et tapes ja, mare meva.
1: Ha arribat el moment de que ens refresquem. Fem la ràdio més refrescant.
0: Sí,
1: que és la que mai no fa saber servir a la ràdio estival.
0: Ràdio fresca a l'estiu, eh? Sí.
1: Perquè la resta de l'any fem una ràdio feixuga i calenta. Bé, sigui com sigui, arriba el gran moment de la setmana perquè recordem la vida, obra, miracles i vicissituds de persones que han format part de la televisió o que en formen part, que són història viva, algunes ja no, són història que ja no estan entre nosaltres, són història morta, però són història, al cap i a la fi. I ja saps que jo sempre et faig aquí unes pistes.
0: Sí.
1: Et dic que aquesta setmana la celebrity convidada, et diré que la celebrity convidada és una de les majors estrelles de la música de la història recent d'aquest país. Jo m'atreviria a dir que és un dels grans emblemes de la música del segle XX, i part del 21 en aquest país. Però és que, a més, estem davant d'una persona que va ser avançada al seu temps, és a dir, que va fer història abans que altres la fessin, que va posar piques a Flandes, vull dir que va clavar missatges a la ciutadania quan encara ningú s'atrevia a fer-ho. A més, va viure, jo crec, la vida com ella va voler, tot i que algun capítol jo li discuteixo.
0: Val.
1: De la vida personal, explico,
0: Sí.
1: Però la vida personal no hi entraré. Em quedaré amb la vida més professional, que és la que ens interessa, amb el seu pas per la televisió. Però he pensat, per què he de fer jo la presentació? Per què he de revelar jo el personatge, la celebrity, si ho pot fer una altra persona que segurament no. Que segurament aquesta temporada procuraré que passi, abans que acabi la temporada, per aquí, per als celebrities de nits de ràdio, que és el gran Rafael. Ell és l'encarregat d'avui de presentar-nos la nostra celebrity.
0: Endavant.
2: Senyores i senyores, esta mujer, aparte de ser una estrella maravillosa, con una personalidad tremenda, con una fuerza que es muy difícil encontrar hoy en día, es irrepetible, y un timbre de voz tan bonito, tan espectacular. ¿Para qué les voy a cansar? Ustedes saben muy bien, cuanto que la vean, que todo lo que digo es verdad. Señoras y señores, la señora Rocío Jurado.
1: Doncs ella és avui la nostra celebrity convidada, Rocío Jurado.
0: Bravo, meravellosa.
1: És la dona que crec que havia de passar per aquesta secció perquè, a banda de ser una gran artista, una gran cantant, és una dona que ha donat grans moments de televisió que avui repassarem un a un aquí i que ens ha donat grans moments també musicals a la televisió, com aquest que va protagonitzar en el seu dia amb Rafael a una de les gales aquestes de Nadal que feien Rafael i ella hi sortia a cantar quan encara tocaven orquestres a la tele.
0: Sí, senyor,
1: David.
0: Sí, senyor, sí, senyor. Que encara no havia nascut Jesús, ni Jesucrist, ni ja feien gales al Rafael a la televisió espanyola.
1: Rocío Jurado, que és una dona que a la televisió, com et deia, ha donat moltes entrevistes, no s'ha estat mai d'oferir declaracions. De fet, jo crec que en algun moment la premsa la va arribar a tractar injustament i va haver-hi aquell capítol que tothom recorda de «Sois uns destructores», els hi va dir, no?
0: Sí,
1: de la premsa del cor. Doncs és veritat que ella mai no es va negar a fer cap mena d'aparició pública. Ara en recordem alguna, fins i tot d'hilarant, d'aquestes funcions, però si ens remuntem als inicis de Rocío Jurado, més enllà de la ràdio, els primers anys 70, els anys 70, diguéssim que va néixer l'estrella, no? La televisió espanyola va ser fonamental, televisió espanyola, per convertir Rocío Jurado en un fenomen nacional, amb actuacions en gales musicals, en especials de la cadena pública, que van mostrar una dona amb una presència diferent, amb una presència moderna, una dona que havia cantat o que cantava copla, que cantava flamenc, però que a la vegada cantava unes cançons amb una personalitat molt, molt marcada i que en la seva primera aparició polèmica a la televisió, et parlo de l'any 1974, es va atrevir amb un vestit, diguéssim, això és 2 d'abril de 1974, es va atrevir a cantar amb un vestit de transparències i amb un escot de bit que, diguéssim, que la V baixa de l'escot la feia el melic, una mica més avall del melic, ho va fer el programa Canvia su suerte de Televisió Espanyola.

0: que estava presentat per Joaquín Prat i José Luis Péquer. Rocío Jurado.
1: Tengo el cuerpo empapado de mi patria. Soy de tierra caliente. Tengo raza defendiendo a mi rey.
0: El cert és que aquell vestit de Rocío Jurado va passar el tall de la censura, diguéssim, el censor, sí. Però després de l'emissió, de l'actuació, va haver-hi una, diguéssim, una onada puritana que van dir, escolta'm, aquest escot, com se l'ha permès aquest escot, no? I diferents mitjans de comunicació van intentar enfonsar la seva imatge. Hosti, i van dir de tot el que et pots imaginar. I fins i tot la dona del dictador, la Collares, sí, va trucar en directe a Televisió Espanyola perquè paressin l'emissió. La dona del dictador, que era la dictadora, esclar, sí, la Collares. Doncs, després d'aquell fet, es va posar en el camerino de les estrelles de Televisió Espanyola, dones, un xal d'emergència, després d'aquest acte. Xal d'emergència, per si alguna anava més escotadeta de la...
2: Va crear un precedent, per entendre'ns.
0: Va crear un precedent amb aquest escot que va causar sensació i va fer història. Però ja van començar, diguéssim, a succeir-se també les entrevistes. Rocío Jurado, i a mi m'agrada destacar d'ella, m'agradaria destacar avui, que totes les seves aparicions televisives deixa frases lapidàries una darrere de l'altra, sí, i a més no de puntada sin hilo.
2: Sí, senyor.
0: Dona molt intel·ligent, molt llesta a l'hora de comunicar... Bueno,
2: amb un poderío, o sigui, poderío en tot, o sigui, en tot tenia força, no? Amb el missatge, amb la veu, amb la imatge, amb tot, entrava, anava amb tot, per lo bueno y per lo malo, no, podem dir?
0: Amb una cosa que és essencial, David, sobretot a la ràdio, però a la televisió també, que a mi em sembla que es valora poc, les pauses, David.
2: Sí, senyor.
0: Les pauses, quan ella contesta una cosa i fa una pausa de 2 o 3 segons, segueix contestant. Hi ha un moment que no portaré avui, però que hi ha un moment d'una entrevista de José María Íñigo, que el vam tenir fa uns dies, en el que li passen trucades del públic i una senyora s'atreveix a dir-li: «Es que eres muy impostada, muy sobreactuada, parece que estés todo el rato actuando». I ella diu: «Pues señora, si a usted le parece que yo estoy actuando, le diré que jo soy así, natural». Amb aquestes pauses, no? Vull dir que es deixava portar per... Era una gran comunicadora. En una entrevista l'any 1978, per part de Lauren Postigo, ell li pregunta moltes coses. Li pregunta per aquest escot, per les polèmiques de la seva posició. Ja era molt feminista per l'època i en aquell moment es parlava d'un desplante de Concha Piquer, la grande de la copla, cap a la, diguéssim, aquest nou valor que era Rocío Jurado. I ella no podia ser més elegant contestant.
3: Noto con gran sorpresa por mi parte, Rocío, de que no me nombras a doña Concha Piquer.
4: Yo de esa señora prefiero no hablar.
3: Bueno, momento. Esa señora es la reina de la tonadilla española, ¿no?
4: En su época, en su tiempo, sí. Yo prefiero no hablar de ella.
3: Bueno, un momento, yo prefiero no hablar de ella, pero está diciendo en su época, ¿y actualmente qué?
4: Hombre, yo en su época no la he conocido, actualmente no trabaja, o sea... no tengo por qué opinar y encima no quiero hablar de ello.
3: Bueno, es una forma de evadirte. Ahora yo te voy a preguntar una cosa. ¿Tú te consideras de verdad, tú crees que cantas mejor que Concha Piquer?
4: Yo sé que soy más larga que Concha Piquer.
3: ¿Que tú eres más larga que Concha Piquer?
4: Sí.
3: Entonces, y si Concha Piquer hubiera nacido en esta época, tú hubieras sido entonces, como eres más larga, hubieras sido mejor que ella, ¿no?
4: Yo no tengo por qué decir lo que soy yo. Si soy más buena o más mala, la gente tiene que opinar.
3: Bueno, pues entonces vamos a dejar el tema.
0: Com una ola de fuego i de carícies, ella contestava amb aquesta, allò que és sabidoria, no? Amb aquest savoir-faire, que ho diu tot i no diu res i ho diu tot, no? D'alguna manera,
2: sí,
0: David.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Crec que no dona cap puntada sin hilo.
2: No, i a més té, com volem dir, que ella no té por, que ella va amb tot, que ella sap el talent que té, però també té aquest punt de prudència, sí, de dir, home, que no quedi vulgar, que no quedi sobrada, no? Al contrari, demostra una seguretat en si mateixa que em sembla lògica, perquè tenia el talent.
0: Arriben els 80, David, després d'aquests moments televisius, i arriben

0: 1986 a la televisió en horari de màxima audiència, em sembla impressionant que ella aprofités aquest altaveu per dir tot això que diu en poca estona, en un minut.
1: No, no, i que era un agraïment que en el fons jo crec que en general, passa molt que avui dia les estrelles, no, però fins i tot ho trobo molt amb aquests, anem a dir, youtubers, streamers i tot això, que no agraeixen prou, o no entenen prou que sense el seu públic no són ningú. I encara fan menys coses del talent que tenia la Rocío. Per tant, crec que a vegades l'ego se'n va massa, agafa massa presència i obliden el que has de saber fer una cosa i que sense el públic no ets ningú, que necessites que el públic, igual que nosaltres, necessitem que la gent escolti, si no ja podríem anar parlant, que això no tindria cap sentit, no? És a dir, que tot necessita d'una gent, i quan una gent doncs, et dona el seu suport, doncs tu fas tot el que puguis per ells i per reconèixer-los. I en aquest cas entenc perfectament que imagino que en aquella època doncs molta gent es devia sentir doncs, que estava com reprimida, i aquests moments de felicitat doncs, tu els hi donaven glòria. No?
0: Mirin, aquest senyor i jo no hem parlat del guió d'aquesta secció abans de la secció. Jo sempre em llenço a la piscina i ell em deixa que faci el que vulgui. Però és que ell té una simbiosi que m'introdueix ja el que vindrà ara. El que acaba de dir en David Cervelló dels egos, del no reconeixement als que et fan gran, que són els que t'escolten, no? I els que t'acompanyen en el camí de la vida i t'ensenyen, si no saps reconèixer això, si no saps homenatjar això, si no saps agrair això, no ets ningú, i molt menys ets un artista que vol convertir-se en el que ella en els anys 70 i 80 es volia convertir, que era una estrella, una gran estrella internacional, no? Fixa't si era humil, no és impostura això, fixa't si era humil que li fan un homenatge a Rocío, li fan un homenatge a Lola Flores molt poc abans de que morís, li fan un homenatge a Miami, que es roda a Miami, i ella es desviu en elogis cap a Lola Flores, així.
2: Te quiero, Lola, toda mi vida. Te voy a querer y en la eternidad voy a sentir como todos los dioses me están jaleando para quererte más, porque tú eres la más diosa de todas. Gracias, Lola, por existir.
3: Yo solamente Gracias. Quiero decirte, Rocío, que yo soy una persona muy sensible. He escuchado cantar mucho, he visto mucho bailar, he visto muchas cosas grandes en mi vida. Y tú me pones la carne de gallina porque tú eres un ser que la mayoría conocen tu voz, pero no te conocen. Tú eres una piedra dura de Scipiona que no se puede aguantar.
0: Però aquest moment és el moment folclòric de Rocío Jurado, quan ella es posava folclòrica a fer aquesta el que molta gent és sobreactuació, no? Doncs ella feia aquest gest de ai Lola, jo te ja queré mentre viva, ai mai ja de l'eternitat, no? Deia això, en fi, és geni i figura, fins i tot per respondre a preguntes que li sembla que no li han de fer a les entrevistes. Aquesta que li feia Lourdes Lancho, Paseo por el Tiempo, any 1995, amb Julia Otero present.
4: Una pregunta que no puedo resistir a hacerle. ¿Me puede decir su talla de sujetador?
5: ¿Qué te lo voy a decir? No. El único sujetador que me importa es el mental. Anda. Que era el que tú te tenías que poner para no hacerme esa pregunta.
0: Una dona que li contestava a finals dels 70 en una entrevista que he vist amb Jesús Hermida.
1: Wow.
0: Li deia, hasta ahora las mujeres estaban calladas, estaban silentes, estaban en un rincón sin llevarle la contraria al hombre, eso por supuesto, pero por descontado ninguna de ellas se atrevió a decirle hasta aquí. Hasta aquí yo ya no puedo más, porque no me has tratado como yo merezco, porque yo merezco mucho más. Y porque a mí se me ha acabado el amor contigo y no siento nada al hacerlo contigo.
6: Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo.
0: Les dones no cantaven això als 80. Cap d'elles. I ella es va atrevir amb aquestes cançons que Manuel Alejandro li va fer meravellosament Lo siento, mi amor, i també la resta de temes que va cantar, per exemple,

0: a ese hombre que tú ves ahí, que aparenta ser divino, tan afable y efusivo, sabe hacer sufrir, cantava ella, no? I ja als anys 90 es converteix en la diva popular, figura mediàtica, que la busquen a totes les entrevistes perquè, a més, passa d'estar casada amb un boxejador a estar casada amb un torero, David.
1: És veritat.
0: És un capítol de la seva vida que jo no entenc. Primer, com s'enamora d'aquell torero. Després, com s'enamora d'un torero. I després, tenint la personalitat que té, com s'enamora d'un personatge que diu coses com aquesta. Això és Onda Cero, protagonistas Luis del Olmo.
2: Todo sale ahí con aquello colgando, diciendo, a ver, ¿quién es el tío, la tía que
3: sí,
2: está?
3: Sí, pero si no es por la vaca, no sale el toro, ¿eh? O sea, que vamos a dar a cada uno lo que sea de cada uno, ¿eh? Claro. A mí tanto machismo me apabulla. Yo no soy feminista desesperada, yo machista, pero en lo que hay que defender a la mujer la defiendo. Y eso es exagerado.
4: Oye, no discutáis.
0: Sí. Luis de Olmo diu, oye, no discutáis, no? Sí, clar que s'ha de discutir, sí, s'ha de discutir, s'ha de dir això. En fi, vaig resumint. Aquesta dona que un dia es va destapar a la televisió, mai millor dit, aquell escot que portava fins al melic amb aquella B baixa que li insinuava aquells pits turgents que en aquell moment tenia, amb la joventut física que tenia en aquell moment, que crec que això que vaig a dir és, malauradament, una cosa que crec que... Mira, li va dir Jesús Quintero en una entrevista.
1: Sí.
0: De les últimes entrevistes que va aconseguir, Quintero li va dir, estàs més guapa que nunca. I a vegades, fixa't, ella estava molt malalta, estava molt prima, molt prima, molt prima, però és veritat que en els últims temps de la seva vida va tenir una bellesa molt, molt peculiar. No era ella, perquè no era ella, estava molt prima, però era molt guapa. Per mi em sembla una persona, una personalitat que va saber ser estrella també en la imatge que oferia al públic. Com et deia, vaig resumint, moments que a mi em semblen meravellosos. 2004, quan ella fa anys, és el seu aniversari, dos anys abans de morir, i diu, escolta'm, diu que els nens i nenes, com diu mi niña de la premsa, que venguen a la porta de casa, a casa seva, a Madrid. I diu, saldré a la puerta con unas copas de cava, de champán, a invitaros a todos los de la premsa. I surt i passa això.
5: Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Me deseáis todo. Cumpleaños feliz.
1: Quina meravella.
0: Això és, només ho pot fer ella.
1: Sí,
0: ella
1: sí.
0: Que...
1: me deseáis todos és una cosa meravellosa. I a més fer-ho amb aquesta gràcia i amb aquest talent. Perquè això, una persona que no tingui talent, queda vulgar. Però és que en ella queda perfecta. És curiós, eh?
0: Ella, que sempre va ser una dona avançada al seu temps, feminista convençuda, una dona que va creure en el poder de les dones, en el poder de les dones, i en, sobretot, no oblidar aquells i aquelles que l'han acompanyat al llarg de la carrera. Et posava un tall de l'any 86 amb Mercedes Milà, et posa un tall de l'any 2003, tres anys abans de morir, a l'Homes Plus, a Canal Plus, amb Fernando Suárez, amb Máximo Pradera i amb Ana García Siñeriz.
6: ¿Com lleva usted que los gays sean grandes fans de Rocío Jurado?
7: Yo estoy orgullosísima que eso ocurra, porque son personas de muchísima sensibilidad y para mí es muy importante. Para mí son seres humanos, igual que otro cualquiera, el gustarle a un sector o no. Para mí son personas, amigos míos, que tienen muchísimos valores, que tienen una sensibilidad tremenda y que los quiero muchísimo y que ya desde... que yo tengo uso de razón, en mi casa siempre se ha tratado como a otra persona heterosexual, ya sea chico o chica, siempre lo importante ha sido el ser humano que está dentro de esa persona, porque esa persona también ha sido parido por una madre, también tiene su padre, también tiene su familia, y esa persona lucha por conseguir cosas en la vida, esa persona igualmente es una persona... respetable, una persona que no es respetable, no es respetable nunca esté donde esté, pero una persona respetable como Dios manda, lo mismo da que esté en donde esté. Yo soy pro gay.
0: Yo soy pro gay. em sembla que missatges com aquests són importantíssims que es plasmessin a la televisió. Això és anys 2000, 2003, però és que ja ho feien als anys 80, als

0: 70, es destapava, donava la cara, se la partia perquè se l'havia de partir, i a més, jo em fa la impressió que era una dona amiga dels seus amics, vull dir que feia estimar per les persones que l'envoltaven,
1: segur,
0: i que tenia una cosa molt clara, l'estrella que portava al damunt, i això no és vanitat, això és una cosa que...
1: És un do que té.
0: És un do, ell es creia l'estrella que era i l'estrella que portava al damunt, per tant, avui, 20 anys després, el millor de tot és que gaudim de la seva música i que per mi no ha mort.
1: Doncs és meravellós aquests homenatges, aquestes persones que han fet tanta felicitat a tanta gent, perquè en el fons la felicitat no sempre ve del somriure o de passar-ho bé o d'una cançó que digui que joven i que guapa soy, sinó al contrari, d'explicar drames també, no? El veure que una història que potser estaven vivint molta gent, doncs algú els hi cantava, no? I jo crec que en això va donar molta pau o molta força a molta gent, especialment dones que passaven situacions molt complicades en aquella època, que per sort ja queden més oblidades, però aquella, com molt bé ens deia en Robert Calvo, doncs va ser una banderada i va ser una avançada al seu temps, així que encara que sigui passat el seu temps, doncs està molt bé que li fem aquest homenatge. Moltes gràcies, Robert Calvo, i t'esperem la propera setmana. I ja sabeu, en bones mans, al cap de setmana i a la ciutat podeu gaudir de Robert Calvo, que aquest també té poderio i encara el tenim, que l'hem d'aprofitar. Fins ara, Robert, vagi bé.
0: Moltíssim.

0: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades.
1: Estàs escoltant

0: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.
1: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Doncs una setmana més amb ganes d'aprendre de la història i deixar-nos portar pels seus protagonistes, perquè no només és els períodes històrics, sinó també la gent que l'ha estudiat, i això és el que fem un cop al mes, que ens fa molta il·lusió de tenir aquesta tradició amb l'Òscar González. Òscar, benvingut una setmana més.
1: Molt bona nit.
0: I l'Imma Moixella. Imma, benvinguda.
2: Gràcies, bona nit.
0: Mare meva, que això quedava juny, això de juny, i ja el tenim aquí, eh? O sigui
2: ja
0: que
2: està.
0: Ja està, eh? Ara ja, mare meva. Jo sé, sempre dic que...
2: El temps passa volant.
0: No, absolutament. I el temps passa en el moment en què els fills, filles, nets, netes, nebots, et diuen, queden ja no sé quantes setmanes per acabar el curs. Llavors és quan ja dius, ai, però això,
2: però
0: això no pot ser... Però com pot ser? Però si no, però què diu aquesta criatura? Doncs sí, efectivament, bueno, com ho deia Eduardo, oye, el tiempo se nos ha esfumado, no? Quan deia, quan sempre que presentava redes, perquè el temps se li quedava curt, el tiempo relativo, deia, no? Doncs sí que és relatiu, va passant, però aquí l'estudiem amb l'Imma i l'Òscar per parlar-nos d'historiadors, historiadores clàssics. Cap a on viatgem avui, a veure?
2: Avui ens quedem a prop.
1: Sí, ens quedem a casa.
0: Molt bé.
1: Ens quedem a casa amb un historiador que no era pròpiament historiador, això d'entrada,
2: no,
1: podríem
2: dir. Era economista.
1: Economista, com a molt professor d'història econòmica.
0: Mm-hmm.
1: Va ser polític, va ser una persona d'una curiositat
2: insaciable,
0: això és bo. Això és un, diguem, una característica quasi necessària, no? Perquè...
1: Sí, per dedicar-se a segons quines coses, sí, especialment per la història.
2: I jo crec que va ser, a més a més, una persona molt estimada.
1: Molt, molt estimada. Una persona que...
2: Molt popular i molt estimada.
1: Molt popular. Va ser ministre de Sanitat en el primer govern socialista, entre el 82 i el 85. Amb això ja podríem donar ja unes quantes ja coordinades de què estem parlant.
2: Va ser rector de la Menéndez Pelayo.
1: De la Universitat Internacional Menéndez Pelayo, allà de Santa

0: Santander, va fer estades a moltes universitats, Princeton en particular, va estar ja un temps investigant. Va ser un senyor que també oscil·lava entre el nacionalisme espanyol i el català, considerant tots dos imperfectes. I ell se situava d'una manera, diguéssim, independent. D'una banda o de l'altra li dirien, com deien en la vida de Brian, dissidente! En els seus darrers anys va tenir una especial, alguns dels seus col·laboradors amics dirien que obsessió per l'entorn basc, pel món basc, la qual cosa va despertar, diguéssim, doncs, les inquines d'una certa banda terrorista que afortunadament avui en dia ja no existeix. Estem parlant d'ETA i en totes aquestes ingredients de la recepta suposo que tothom ja sap que estem parlant d'Ernest Lluch.
1: Doncs sí que era un d'aquests polítics estimats i que donava la sensació que és dels que escoltava la gent.
0: Li agradava sobretot escoltar. Bon, li agradava molt parlar. Li agradava moltíssim parlar. Però era d'aquells que quan anava a una xerrada, per molt informal que fos, se la portava preparada. I de qualsevol tema que fos, encara que no, potser la primera vegada s'estaria callat i diria quatre coses, però la segona vegada que es parlés d'aquell tema,
2: preparat.
0: Ja s'ho tenia preparat.
1: Bona observació.
0: Sí, era un senyor que li agradava molt la polèmica, en el bon sentit de la paraula. Era un polemista, però era un bon polemista. Ernest Lluch, que com sabeu va ser assassinat a l'octubre del 2000, després d'haure certes amenaces que ja havia portat un temps, exactament el 21 de novembre del 2000, sortint de casa seva, quan estava allà sortint de casa seva, que vivia sempre al carrer Cardenal Reig, si no m'equivoco,
2: sí, a prop d'allà,
0: que anava cap a la universitat.
2: És que ara li han canviat el nom del carrer i justament es diu Ernest Lluch.
0: Ah, bueno, per l'estació. L'estació del metro també. Però bueno, sembla que encara continua dient Cardenal Reig.
2: Bueno, hi ha un tros.
0: Un tros potser de part final, que entrou en Camp Cuiblanc. Sembla que ja sí que l'han canviat el nom. Però bueno, Ernest Lluch va néixer el 1937 a Vilassar de Mar i que malauradament i molt, molt prematurament, encara que tenia 63 anys, va morir això el novembre del 2000, quan estava, diguéssim, en el seu millor moment, es podria dir. En el seu millor moment, moment sobretot a nivell d'investigació, perquè ell no va estudiar, com dèiem, pròpiament història.
2: No, va estudiar economia.
0: De fet, va donar classes d'economia
2: a València,
0: aquí a Barcelona. Un dels seus mestres va ser Fabià Estapé, Jordi Nadal. És a dir, que era un economista que també va fer una llarga temporada a València. Per això, com estava
2: a universitat... Bueno, allà van coincidir amb en Josep Fontana. Exacte. Els dos de
0: fet, ell va fer...
2: Desterrat de València.
0: Sí, sí, quan allà en les darreres etapes del franquisme, arran de les protestes universitàries, molts professors
2: van ser desterrats de València.
0: Exacte. Ernest Lluch no va ser desterrat a València, però diguéssim que després d'una etapa inicial aquí a Barcelona, doncs va anar a València, va estar donant classes a València, va estar gairebé una dècada, si no m'equivoco.
2: Sí, va estar bastant temps allà.
0: Va ajudar molt a reorganitzar, diguéssim, el Partit Socialista del País Valencià. De fet, tota la història que té a veure amb el socialisme a València és, bueno, és un Juego de Tronos, gairebé. De fet, això ho explica molt bé i us encomanem molt a que llegiu, per exemple, si us interessa molt la biografia d'Ernest Lluch, la biografia que va escriure Joan Escolies i que va publicar a RBA, Ernest Lluch, biografia d'un ensaio agitador, tant en català com en castellà, és una biografia que jo la vaig devorar en dos dies, perquè t'explica tota la vida i obra d'Ernest Lluch i t'explica tantes coses. I, de fet, et fa empatitzar moltíssim amb el personatge. De fet, el pròleg explica molt això, que era un senyor que li encantava polemitzar, li encantava parlar. Era culer, però fins a la mèdula.
2: Sí, molt.
0: Sortia a molts programes de televisió, aquestes tertúlies, la porteria i companyia, parlant de futbol.
2: Ell... Després tenia una tertúlia amb Santiago Carrillo.
0: Sí, clar, de la seva etapa política va mantenir molta amistat.
2: I Herrera de Miñón.
0: Herrera de Miñón va ser, encara que estiguéssim políticament a les antípodes, perquè Herrera de Miñón era l'Aliança Popular llavors, fins després al Partit Popular, però sobretot Herrera de Miñón era de l'Aliança Popular. Un senyor, era un liberal conservador. Herrera de Miñón, que encara és viu, per cert, és un liberal conservador. Dins de les diverses famílies que hi havia a la dreta conservadora entre els 70s, especialment els 80s, Herrera de Miñón, diguéssim, que va optar per la presidència d'Aliança Popular davant, després d'aquella primera espantada que va fer Fraga, quan van entrar aquell senyor estrany que es deia Hernández Mancha.
2: Ai, sí, aquell senyor baixet.
0: Baixet. Llorenç Mancha tenia un problema, que el van escollir president de l'Aliança Popular, però no era

0: un diputat.
1: No era diputat, sí.
0: Clar, si no és diputat al Congrés dels Diputats, la teva visibilitat és nul·la. Mm. Sí, jo no sé què va passar, no sé com van escollir aquell senyor en aquell any 80...
1: Era un senyor com molt soso, a més a més.
0: Sí, bueno, suposo que el devien escollir com una mena de senyor de transició.
1: Segurament.
2: També s'ha de dir que, en perspectiva, la política en aquell moment era molt menys... diguem-ne, televisiva que ara, o sigui, que es podia tenir un perfil més baix i més o menys funcionar. Avui en dia seria impossible una figura com aquesta.
1: Bueno, és que l'Ida Zapaponar en aquell moment va passar com un període estrany, perquè també hi havia aquell altre senyor, te'n recordes, el Jorge de Stringer?
0: Sí, que també era com una mena de dofí
1: de Fraga, que després no va ser.
0: No va ser-ho, després va començar molt a l'extrema dreta, diguéssim.
1: I ara està a l'extrema esquerra.
0: Sí, va estar a la seva etapa a la Sexta fent allà programes de debat en la Sexta Noche. I ara diguéssim que s'ha anat a l'altra banda, no és que s'hagi anat a l'extrema esquerra, però està en una situació...
1: Escarranosa.
0: Sí, més aviat... És un liberalisme, perquè ell es consideraria liberal, però un liberalisme que no té gaire a veure amb avui en dia amb el Partit Popular d'avui en dia. Uh-huh. També val a dir que el Partit Socialista de l'època de Carles Lluch
1: no és
0: el Partit Socialista de Sánchez d'avui en dia. Era més plural, per prendre una paraula, perquè avui en dia diguéssim, el sanchismo, que li diuen del Partit Socialista, però l'època Carles Lluch, de fet, doncs, va tenir una bona relació amb Alfonso Guerra, per exemple, però amb Solchaga, per exemple, no es portaven bé, amb altres ministres del primer govern de Felipe González. Li va costar moltíssim treure endavant la llei de sanitat, que avui en dia la donem per sentada, i que es permet la sanitat universal per tots els ciutadans espanyols. Doncs li va costar moltíssim perquè va tenir que lluitar molt, especialment amb les farmacèutiques, amb els lobbings mèdics, amb uns sindicats també mèdics, però finalment va
1: tirar... Les mútues.
0: Les mútues especialment també. Va tenir això va ser una llei que va... Bueno, i també va tenir que lluitar dins del propi corrent socialista perquè, d'una banda, el ministre d'Economia d'aquella època, que era Boyer, deia, sí, vale, però esto como
1: se paga
0: esto, a ver. I d'altra banda, Solchaga també, que en aquell moment estava a indústria i després va agafar va ser el substitut de Boyer quan Boyer se lió con la Preissler i se fue i estas coses. I clar, és que avui en dia Boyer el veiem com un senyor conservador, però en aquella època Miquel Boyer era un pijo d'izquierdas.
1: Sí, però pijo.
0: Però muy pijo d'izquierdas. Avui en dia seria... Bueno, avui en dia...
1: No, aquesta espècie jo crec que...
0: Ha desaparegut.
1: Sí,
0: però em troncaria bastant fàcilment amb el govern de Sánchez, val a dir. Avui en dia, un perfil com Boyer, així com altres perfils antics socialistes que avui en dia Sánchez li critica molt. Estem parlant de política i aquest no és un programa de política, però bueno.
1: No, però bueno, com que el personatge d'avui té aquest perfil polític, doncs clar, era gairebé com per contextualitzar-lo.
0: Clar, la seva etapa com a ministre de Sanitat, que hi va arribar una mica de rebote, no, diguéssim, ell confiava en arribar al govern, confiava en ser escollit ministre, li van donar sanitat, que no és que fos, diguéssim, cartera.
1: No
0: era ni el perfil ni la cartera que hi volia. I aspirava una mica més amunt.
2: Ah, però això és com quan et matriculaves a les universitats i depèn de la nota entraves a una o l'altra, no?
1: Exacte.
0: Doncs, sí, diguéssim que, clar, ell optava això a ser ministre d'Economia, però la nota no li arribava, o més aviat, als contactes polítics.
1: No li arribava.
2: Els mèrits, anem a dir els mèrits polítics. Sí.
0: Sí, els mèrits, diguéssim, no... Tenia mèrits polítics, però no tants com altres, sí, que estaven més a prop de González.
1: Més ben situat.
0: Molt ben situat.
2: L'endollisme, diguem-ne, generalitzat. Sí. Sí.
0: De fet, la seva relació amb González va ser més aviat tèbia. No va ser una relació íntima, digui el que digui després González, però en l'època com a ministre no va ser una relació... Diguéssim que González no va ser un dels seus protegits. Uh-huh. I va tenir que apropar-se més aviat a Guerra, que sí que, encara que era molt dur i li criticava que, bueno, però tot això com es va pagar? Uh-huh. Però sí que li va donar un cert recolzament. Ell va acabar tan cansat amb l'aprovació de la llei de sanitat del 85 que a les primeres, diguéssim, crisis de govern de la primera legislatura de González...
1: Va aprofitar per marxar.
0: Va aprofitar i, bueno... No espero que m'echen, però si m'echen, pues mira, tampoc lo voy a echar de menos. En aquell moment li va sentar malament, òbviament, perquè ell tenia moltes aspiracions polítiques. Ell era una persona molt ambiciosa políticament, però una ambició, diguéssim, bona, no una ambició joc de trons. I, però bueno, diguéssim que amb el temps va agrair no continuar perquè va poder fer altres coses.
1: Es va poder tornar a dedicar a la universitat, que és el que li agradaven bé.
0: Va poder fer una de les coses que més li van agradar fer, que va ser rector de la Méndez Pelayo.
1: Això li va encantar.
0: Li va encantar, perquè al principi ell va anar...

0: professor visitant, i a principi, a finals dels 80, se sembla que hi va estar entre el 90 i 95, 96, una cosa així, em sembla. Va estar uns quants anys, finals dels 80 fins a mitjans dels 90. Va estar un temps...
1: Des del 89, sí, fins...
0: Fins al 95, sí, així va estar... Així. I va canviar radicalment la... Perquè ell, quan feia alguna cosa, ho canviava radicalment. Era una persona que no es podia quedar quieta, diguéssim, i va modernitzar molt la universitat. Sobretot el que li volia és que la va fer sortir una miqueta de Santander perquè s'obrissin altres seus, com va aconseguir, i sobretot va voler que les classes realment fossin classes. Tothom, a veure, la Méndez, jo he estat una, vaig estar un estiu a la Méndez Pelayo i es feien classes, però era una cosa molt relaxada. De fet, les classes era, diguéssim, l'estona que hi havia entre els àpats. Perquè s'esmorzava aviat, es dinava aviat i es sopava aviat. Llavors, la cosa, les classes eren més o menys entre això, entre l'esmorzar i el sopar, i encara sopaven hores. I després la migdiada, perquè hi havia migdiada, i fins a més o menys mitja tarda es feia la tarda de classes, però les classes no eren, diguéssim, classes com, òbviament, un curs d'estiu, però jo recordo m'ho vaig passar molt bé aquella setmana a Santander, i jo vaig estar això 3-4 anys després que hi deixés la rectoria, el rectorat de la Méndez Pelayo. Ell ho va canviar molt, va obrir moltes portes, i després de la Méndez Pelayo va tornar, diguéssim, va intentar això. Ja durant la seva etapa socialista va aspirar una càtedra d'Història Econòmica, que en el seu moment no va aconseguir, i després va optar, i finalment la va aconseguir, i va estar, doncs, diguéssim, els seus darrers 5-6 anys es va dedicar a fer política des de la distància, amb el tema del País Basc, de les seves, diguéssim, obsessions, i també va fer molts escrits. De fet, la gran part de l'obra que coneixem d'Ernest Lluch és, o bé, abans de la seva política...
1: La seva estada, la política tipus...
0: O bé a València, durant la seva etapa a València, primer a Barcelona i després a València, o bé,
1: després de la Menéndez.
0: Després de l'època del Ministeri i de la rectorat de la Menéndez. Ja durant la rectorat de la Menéndez Pelayo va començar a escriure, diguéssim, a retomar coses. Perquè ell va fer una tesi doctoral als anys 70, que estava centrada, em sembla, que en l'aragonesisme i les teories econòmiques.
1: Home, el pensament econòmic.
0: Pensament econòmic, diguéssim, de Catalunya i Aragó a l'època moderna, especialment al segle XVIII. I diguéssim que després de la seva etapa ministerial i la seva etapa a la Méndez Pelayo, va tornar i en els seus darrers anys, i justament això és el llibre que avui en parlarem, doncs va centrar-se sobretot en el tema de Catalunya.
1: Sobretot amb el tema dels austriacistes.
0: Diguéssim que el llibre que parlem avui és un llibre que, diguéssim, té dues versions, en català i en castellà, que no hi ha massa diferències entre un i l'altre. Diguéssim que hi ha uns capítols que hi ha la versió catalana que la versió castellana s'han substituït per els altres. Mm-hmm. Diguéssim, no per contentar el lector, sinó per la versió castellana, com que s'obre a un públic tot peninsular, doncs hi havia temes que no tractava...
1: Que eren molt més locals.
0: Sí, per exemple, la versió catalana, està parlant del llibre que és la Catalunya vençuda del segle XVIII, foscós i clarós de la il·lustració que va sortir a edició 62 l'any 96. Llavors aquí hi havia, que és una mena de recull d'articles,
1: de treballs. De diversos treballs d'ell que havia fet amb anterioritat sobre això, sobre el segle XVIII català. El segle XVIII català s'havia dit, sobretot Sol de Vila i Pierre Vilar, doncs que era un segle de decadència.
0: Bueno, Pierre Vilar ja començava, diguéssim...
1: Bueno, però tot i així, sí. Pierre Vilar diu que com que els catalans com que havien renunciat a la
0: sí,
1: seva...
0: al
1: seu fet nacional i s'havien dedicat a diguéssim, adaptar-se a la nova circumstància espanyola i a tirar endavant l'economia.
0: Com diria l'honorable president...
1: Van ser possibilistes.
0: Mariano Rajoy, los catalanes hacen cosas.
1: Sí, feien moltes coses econòmiques, però que havien com deixat a banda, diguéssim, la cultura, la... Tal. I Sol de Vila deien que s'havien aprovincianat, o sigui, havien perdut les seves ganes de ser nació i s'havien com aprovincianat.
0: Sí, més o menys el que venia a dir, diguéssim, les tesis més antigues, és que entre la debacle de 1714
1: fins, i la Renaixença,
0: doncs Catalunya havia sigut un paràmo.
1: Llavors, sí, un període de decadència, no?
0: Sí, decadència política, cultural... I el que venia a dir Ernest Lluch...
1: Que no tanto.
0: Que no tanto. A veure, vamos a mirar les coses de l'època. Llavors, aquest llibre, que és un aplec de treballs que ja havia fet abans i que va continuar i va fer d'altres de nou, és un llibre difícil de lectura,
1: sí.
0: En el sentit que no espereu un llibre, diguéssim, lineal. Narratiu.
1: No, perquè com que són estudis diferents, doncs clar, ell va saltant com de tema a tema i va fer...
0: Sí, no és un llibre, diguéssim, és un llibre, una...

0: i entres, no és un llibre massa llarg, eh? 200
1: no, i tampoc pàgines... i no és especialment pesat, tampoc.
0: No, no ho és. Però sí que és un llibre que requereix una certa predisposició per part del lector, sabent que no llegirà una història de Catalunya al segle XVIII, no, no és això.
1: Sinó que són com píldores de coses que passen.
0: Llavors, pots trobar doncs, temes que... Ell, per exemple, comença amb un capítol que parla de la... Per exemple, de la...
1: De la il·lustració, de primer?
0: No, parla de la producció de llibres.
1: Ah, sí, de la producció... perquè diuen... Clar, diuen, no, oh, és que el català està tan en decadència i tal, i bueno, mirem què es va publicar, no? Mirem què es va publicar. I fa una anàlisi.
0: Fa una anàlisi, és el capítol del llibre que titula La producció de llibres.
1: Què es publicava a Catalunya, amb quin idioma i sobre què, no?
0: Sí, de fet, la seva anàlisi és una anàlisi de llarga durada, és a dir, que comença amb els Reis Catòlics i arriba fins a molt avançat al segle
1: XIX.
0: Bueno,
1: perquè agafa el Torres Amat, em sembla que agafa, no?, el diccionari d'autors catalans
0: i comença
1: a mirar què s'ha publicat.
0: I ell diu que sí que és veritat, que la producció de llibre en castellà és la predominant, però que, bueno, que també hi ha llibres en català. No tants. Llavors ho fa sobretot per temes, ho va per àrees de coneixement. Llavors ell comença a veure que quan arribem al segle XVIII, sí que és veritat que hi ha una cosa que passa al segle XVIII, és que els grans pronoms de l'època, com Mai Rossell, per exemple, Jaume Cadesmar, no escriuen en català.
1: No, Campmany no escriu en català.
0: Campmany no escriu, Cadesmar sí, Campmany no escriu en català. Mm-hmm. Això no vol dir que, encara que siguin en castellà, no vol dir que no parlin de temes catalans.
1: Sí, no, i segurament ell sabia en català i parlava en català, però això, no, quan però es torna a fer l'obra no consideren potser que la sigui una llengua de prou prestigi o el que sigui, no fan servir el català per escriure.
0: Llavors, la tesi tradicional deia, clar, com que no s'escriu en català, el català desapareix, gairebé desapareix, diguéssim, de la cultura, sobretot de la cultura oficial. És això que es parla de que, bueno, que també la universitat va ser traslladada a Barcelona a Cervera com a càstig, que va trigar molt a tornar-hi, que el català estava prohibit, no era així, simplement que durant unes dècades, al llarg del segle XVIII, molt avançat al segle XVIII, doncs el català, diguéssim, no va ser una llengua que els grans economistes de l'època utilitzessin.
1: No.
0: La qual cosa no vol dir que no pensessin en català, que és diferent.
1: Sí, el que passa és que no el feien servir per escriure les seves obres.
0: Perquè sobretot el que volien, i és una altra de les tesis del llibre, és que volien que Catalunya, com també ha passat al llarg dels darrers 40-50 anys amb governs convergents, fos, diguéssim, com una mena del motor d'Espanya.
1: Bueno, de fet ells...
0: Però en clau 18, en clau del segle
1: XVIII. Clar, de fet ells el que fan... Això ja passa amb els austracistes, que sí. Els austracistes no volen independitzar-se, sinó que volen instaurar un cert model de monarquia hispànica, que no és el model borbònic, que no és un model centralista, sinó que és un model com més descentralitzat, més tipus l'austríaca. I això és el que Ernest Lluch veu, que aquest sentiment de voler reformar Espanya i de voler-la fer diferent de lo que està sent amb els borbònics i amb el centralisme aquest i l'absolutisme borbònic, això es manté. Això té un altre capítol que parla de tres pamflets que, d'alguna manera, després de 1714, encara recullen aquest austriacisme i donen idees sobre com hauria de funcionar Espanya diferentment, no? Uh-huh.
0: De fet, una de les tesis que després va treballar amb altres obres, una de les tesis
1: aquell,
0: que...
1: Sobretot és aquell famós de Via fora els adormits.
0: Exacte, Via fora els adormits i Record de l'Aliança. Eren pamflets de les dècades dels 1730-40, més o menys, que era com una mena de toc d'atenció. Catalans, de fet, el primer Via fora els adormits
1: ja, i el títol, ja diu,
0: el títol. No us adormiu, desperteu. Llavors, una de les tesis que va treballar fins al final de la seva vida i que segurament, si no hagués mort, hauria donat molts més fruits, ells parlaven d'un austriacisme, que va ser l'opció, diguéssim, política, no estrictament dinàstica, que ell ho veia més enllà, perquè sempre parlen d'això, de la guerra de successió, austriacisme, borbonisme.
1: És més de com organitzar l'Estat.
0: Exacte. Llavors ell parlava d'un austriacisme persistent i purificat al llarg del segle XVIII, especialment a les dècades dels anys 30-40 i després ja, diguéssim, el record en els austriacistes convertits, diguéssim, en els hereus de l'austriacisme, que serien Campmany, Romà i Rossell, ja més o menys el valencià León de Royal, que ja... Però, bueno, ell parlava d'això, de que als anys 30-40 del segle XVIII hi havia aquest austriacisme persistent,
1: Mordessòria,
0: un austriacisme que està a l'exili, que està a Àustria, l'imperi austro-hongarès, bueno, encara no és l'imperi austro-hongarès, és l'imperi austríac. De fet, es va fundar una nova Barcelona
1: cap a Hongria,
0: que va durar no gaires anys, perquè

0: sobretot era una Barcelona dels exiliats que se finançava amb les rendes dels regnes de Nàpols i Sicília. Quan la monarquia dels Habsburg d'Àustria van perdre Nàpols i Sicília, que van passar els Borbons espanyols...
1: Es va acabar l'invent.
0: No hi havia rendes, es va acabar l'invent. Aquesta ciutat, doncs, diguéssim, es va despoblar. Però més o menys en aquestes dècades, en què a més hi havia un senyor català que estava molt a prop del que havia sigut l'arxiduc i llavors era l'emperador, que era Ramon Vilana Perles. I, diguéssim...
1: Vilana Perles, que va ser molt criticat per alguns sectors del català, els austriacistes.
0: Bueno, és que, diguéssim, com sol passar sempre en les famílies polítiques, doncs hi ha diverses tendències.
1: I, en canvi, a Ernest Lluch li encantava Vilana.
0: Sí, sí, diguéssim, el va reivindicar. O sigui, el va recuperar.
1: Tenia molta simpatia.
0: El va reivindicar com a polític i parlava d'això, que hi havia l'home d'acció, que era Vilana Perles, i hi havia l'home de pensament...
1: El teòric, que era Amor de Soria.
0: Amor de Soria, Juan Amor de Soria, que era un conte aragonès d'origen navarro, que... Diguéssim, el que feia l'acció Vilana Perles, diguéssim, les idees li donava Amor de Soria. Llavors, Juan Amor de Soria, amb un parell de textos d'aquests noms llarguíssims de títols que hi havia...
1: Del segle XVIII, que duran com 3 o 4 línies...
0: Que després el mateix Lluch va investigar molt a fons en un llibre, un dels seus darrers llibres, que es deia Aragonesismo Austracista, sembla que és del mateix 2000, l'any de la seva mort, parlava molt d'Amor de Soria i parlava d'aquest austriacisme purificat i persistent que el que deia, bueno, què és el que ha fallat? Mm. No només a Catalunya, sinó a tota Espanya, perquè el model dels Àustries del segle XVI-XVII el que havia provocat és que tot queia en Castella, la corona de Castella, els pobres petxeros castellanos havien de pagar tot, les empreses externes,
1: sí, els impostos... Sí, d'alguna manera deien, els castellans tenen les avantatges de tenir la cort al costat, que això et porta uns certs avantatges...
0: I els beneficis de l'imperi.
1: I els beneficis de l'imperi, que això porta bastants avantatges, però tenen la dificultat de que han de tenir una càrrega fiscal immensa.
0: Que, en canvi, els territoris...
1: En canvi, els territoris perifèrics, com els catalans o els de la Corona d'Aragó, no tenen els avantatges de tenir la corona al costat,
0: però tenen el costat bo,
1: que és que no els hi pugen tant els impostos, no tenen tant
0: d'impostos. Que tenen també unes constitucions i que tenen, el que avui en dia es diria unes fueros, però tenien unes constitucions i lleis i tenien unes corts molt potents
1: que els protegien de segons quins abusos fiscals.
0: I llavors, quan venia el rei, que a partir del segle, al final del segle XVI, el rei venia poc per aquí, bueno, per aquí, per Aragó i per València.
1: No venia.
0: Venia molt poc. Clar, el rei venia aquí a cobrar i les coses aquí li deia, molt bé, vol cobrar, però primer aquí té la llista de greuges.
1: Clar, li passaven la cartilla i deia, sí, sí, arregli tot això i després
0: nosaltres parlem.
1: Ja li votarem una subvenció, no? Però primer vostè arregli les coses que ha arreglat.
0: Llavors, el que deia Amor de Soria és que, bueno...
1: Ara li diria, m'arregli Rodalies i...
0: Imagina't, bueno, al segle XVI, Rodalies encara estaria pitjor. Al segle XVI-XVII.
1: Bueno, era el cavall.
0: Els cavalls, les carreteres, els camins de posta estarien fets un desastre. El que deia Amor de Soria, amb aquesta idea de l'austriacisme persistent i purificat que va anunciar el Lluch, les idees d'Amor de Soria és que, bueno, el que hem de fer és... una mena de fer un reset del sistema, que no sigui només la corona de Castella, els castellans, que paguin les despeses, que més o menys d'una manera...
1: Una mica repartit.
0: Que estigui repartit, diguéssim, d'una manera més o menys justa, perquè no es pot comparar, per exemple, la regina de València amb la corona de Castella.
1: Clar, tenen, també a Castella es
0: veu
1: que en aquell moment hi havia molts més habitants Castella que
0: corona. D'una manera proporcional, llavors això alleugereix el pes sobre la càrrega dels petxeros castellanos, perquè a més penseu que la societat castellana dels segles moderns...
1: No pagava tothom.
0: Tothom no pagava. No
1: aquí
0: pagava.
1: A Catalunya sí que pagaven.
0: Sí, sí, sí.
1: Però allà no.
0: No pagaven els nobles, no pagaven els eclesiàstics, no pagaven els hidalgos i no pagaven gairebé els militars. És a dir, qui pagaven? Els camperols. Camperols i, diguéssim, burgesos,
1: sí,
0: i artesans, sí, i menestrals. Clar, i això quan tens tota una sèrie de campanyes estrangeres que has de pagar... I quan la monarquia està endeutada, no fins al coll, sinó fins a les celles o fins i tot fins a la coronilla, que suspenen
1: pagaments
0: durant molts anys, doncs clar, el que diu Amor de Soria, bueno, doncs, a veure, la fiscalitat, repartim el pes...
1: S'hauria d'arreglar d'una altra manera.
0: A canvi, hem de donar accés als territoris de la Corona d'Aragó, per exemple, a Amèrica.
1: I també a fer més corts. O sigui, ell deia que cada 7 anys o així, l'ideal era cada 7 anys fer un acord.
0: Clar. Ell deia mantenir les corts de cada territori i després una mena de corts generals. Mm. que seria l'antecedent de les cors.
1: Cada 10 anys em sembla que deia cors generals, sí. I cada 7, doncs, cors de veritat.

0: A més que cada territori soluciona els seus problemes i cada X temps, doncs, per mantenir, diguéssim, la solidaritat nacional, que diríem avui en dia,
1: feien unes corts generals.
0: Llavors, repartir, diguéssim, drets i deures, que és una cosa que llavors no es feia, perquè uns tenien més deures que drets, i al revés, repartir drets i deures entre tots els territoris de la monarquia i que el monarca, doncs, fes una mena de supervisor. I que llavors, tot això, després, obria el mercat americà, que era un mercat riquíssim. Pensem que el mercat americà no es va obrir a tota Espanya fins al darrer terç del segle XVIII. És a dir que...
1: Sí, clar, els catalans tenien prohibit en Amèrica, per exemple.
0: Exacte. Catalans, valencians...
1: Sí, la corona d'Aragó tenia prohibida.
0: Exacte, només se beneficiaven els
1: de la corona de
0: Castella, i especialment els bascos, que sempre...
1: Els bascos, Castella i, bueno, i els andalusos,
0: perquè
1: també.
0: Els bascos eren mariners de, sempre de...
1: I els andalusos, perquè andalusos, també tenien sobretot allà la
0: repartir més o menys els centres de poder, la Casa de Contratació, el Consulado del Mar, el no sé què... Llavors, més o menys que tota Espanya, diguéssim, que llavors ja era regne d'Espanya al segle XVIII, doncs més o menys veiés... Bueno, a molts d'això no parlava de Espanya, parlava de monarquia a Espanya.
1: La monarquia a Espanya.
0: Sí, encara estava mirant amb la mentalitat dels segles moderns, però a diferència del model borbònic, que era model centralista...
1: Que fos una monarquia, doncs, més descentralitzada.
0: Exacte.
1: I sobretot que les lleis no fossin per decret llei, sinó que fos el rei amb les corts.
0: Exacte.
1: I fes les lleis.
0: Llavors, això ho va treballar en aquest, un dels capítols d'aquest llibre, però ho va treballar després a un parell de llibres, o tres o quatre llibres més després. De fet, al moment de la seu assassinat, era els temes que més estava treballant. Per això deia abans que si no hagués mort tan prematurament, tenia 63 anys, però era relativament jove.
1: A nivell
0: intel·lectual estava en el seu millor moment. No, segurament les seves investigacions haurien donat encara molts més fruits. Els crítics deien del llibre, d'aquest llibre en particular, i de la versió castellana d'aquest llibre de Més Lluc, deien que potser una mica de mentalitat una mica massa presentista. I que potser estava una mica massa esborat cap al nacionalisme. Però fins i tot els mateixos crítics deien, encara i així, és un llibre que intel·lectualment és molt estimulant i que pot obrir portes.
1: I que plantejava nous temes. Perquè després hi ha un capítol que és molt xulo també, que és el capítol de la Il·lustració a Catalunya, no? Que ell analitza com tres obres capdals que es fan en aquest període,
0: sí,
1: el 1780.
0: De Romà i Rossell, de Campmany.
1: El Campmany i el diccionari...
0: De Torres i Amat, em sembla aquest.
1: El Torres i Amat, sí. Diccionari d'autoris catalans de Torres i Amat.
0: Sí, que parlen d'una mena de projecte il·lustrat a Catalunya.
1: Clar.
0: És a dir, que encara que no... que no s'escrivís en català, hi havia projectes.
1: El recuperar català, diguéssim, ja serà tasca dels fills d'aquests.
0: Exacte, dels hereus.
1: Però que ells ja comencen a tenir un projecte intel·lectual nacional.
0: Sí, el que avui en dia diríem nacional, que llavors es veia d'alguna altra manera.
1: Sí, d'una altra manera, però que vindria a ser això, per exemple, que Campmany fa la història del comerç i navegació de Catalunya i tal, no? I aleshores... i que és una història econòmica sobre Catalunya. El Félix Torres Amat fa el Diccionari d'Autores Catalanes, que és tots els autors de
0: català. I el Campmany, les Memòries Històriques.
1: No, el Campmany, les Memòries Històriques. I l'altre, el tercer, no recordo què fa.
0: Romà Rossell també fa un... Sí, fa també un text.
1: Fa un text també molt, molt conegut, que ara no recordo.
0: És que són aquests títols del segle XVIII que costa memoritzar. Costa memoritzar, que quan estàs fent recerca, ara t'ho dic, el llibre del Romà i Rossell treballa molt en detall. De fet, el Romà i Rossell li dedica Ernest Lluch en el seu llibre un parell de capítols. És
1: sí,
0: a dir,
1: sí, sí.
0: Però parla d'un projecte il·lustrat. Les memòries històriques són de Campmany, no sé si me'n recordo.
1: Sí, històriques són de Campmany. I, bueno, i a darrere hi ha el gran artífex de tot això, no?, que és Jaume Carasma.
0: Exacte. Els oients tenen avui en dia la Wikipedia, només cal que busquin...
1: Jaume Carasma
0: i Romà i Rossell i Antoni de Campmany, i trobaran els títols. Justament, en Jaume Carasma també, que ha donat nom a una col·lecció de textos històrics del segle XVIII, que a finals del segle, de l'anterior segle i principis de l'actual, amb una coedició entre
1: EUMO
0: i l'Institut Universitari d'Història Jaume Vicens Vives de la Pompeu Fabra.
1: Va tenir bastants volums.
0: Exacte, sí. I va ser una col·lecció que avui en dia no ha continuat, s'ha acabat, però que al seu moment ha permès
1: desenterrar
0: molts textos i donar lloc a moltes investigacions que han donat fruit en diverses tesis doctorals. Aquest projecte il·lustrat, el que deia també Ernest Lluch, és que, diguéssim, mostra sobretot que sempre que es parla del segle XVIII català, es parla d'un segle de ruptures. I el que ell diu és no.

0: o sense continuïtats.
1: Bueno, s'ho mira per, de l'altra banda, no? Diguéssim, en comptes de dir que es trenca, que ja no es fa... Clar, perquè sí que és veritat que no és mentida que sigui un segle de ruptures perquè s'acaba el dret català, s'acaben tota una sèrie de coses. Però ella diu, vale, però centrem-nos en què continua.
0: I sobretot, quin és el que serà l'enganxe amb la Renaixença.
1: Exacte.
0: Sí, fins a Jaume Balmes i el seu text de 1830, que és el de, com es deia,
1: el company, no, el...
0: Avui estem amb una memòria.
2: Això és la calor.
0: Hi havia un poema també del Bonaventura Aribau.
1: Sí, la de la pàtria.
0: La de la pàtria d'Aribau i els textos de Jaume Balmes, que són, diguéssim, són unes dècades abans de la Renaixença. Ell el que diu que l'enganxe que porta fins a aquesta època, que portarà la Renaixença, que portarà els Jocs Florals, que portarà la recuperació de la llengua catalana com a llengua de cultura, justament es troba...
1: El criteri, si vol, la Jaume.
0: El criteri, això. Sempre que poso el criteri, no sé per què em ve al cap, algun periòdic llatinoamericà.
1: Doncs pues no.
0: El criteri, és veritat. Diguéssim, el vagó d'enganxe el trobem justament, per dir-ho en castellà, en aquest darrer terç del segle XVIII, amb aquests textos, que a més, tant d'aquests de Jaume Cadesmà com el de Romeu i Rossell, com el de
1: Capmany,
0: són de 1780.
1: Sí, i l'Entorn Samat jo crec que també.
0: Sí, que són textos que proposen, doncs, és com una mena, d'una banda, miren cap a l'interior per dir, nosaltres estem fent coses...
1: I hem fet tot això...
0: I cap a fora, és a dir, monarca, és a dir, Carles III, tu, tanto que te la das d'il·lustrado, déspota il·lustrado, escúchanos... Et s'anticipa una miqueta allà, aquell memorial de greuges.
1: I sobretot, el que també Ernest Lluís posa de manifest és la gran tasca de la Junta de Comerç.
0: Sí, la Junta de Comerç de Barcelona en particular, que va tenir sus más y sus menos...
1: Que mentre als altres llocs hi ha les societats
0: econòmiques d'amigos del
1: país, aquí el que hi ha és la Junta de Govern i la principal diferència, per dir-ho així, pronto i mal, és que aquí la Junta de Comerç són senyors que treballen i tenen negocis i aleshores diuen el que necessiten i són pràctics perquè veuen el que necessiten, les necessitats del país, com tirar endavant, fan projectes perquè hi hagi escoles de professions que es necessiten en la indústria, etc. Mentre que les societats econòmiques i amigos del país són moltes vegades purament teòriques.
0: Sí. És curiós, estava intentant trobar el títol del llibre d'en Romà i Rossell i la Wikipedia. És curiós com l'entrada de la Wikipedia de Romà i Rossell està en català, en anglès i en alemany. No està en castellà. És a dir, que encara avui en dia...
1: Perquè no saben qui és Romà i Rossell.
0: Sí, avui en dia en castellà no saben qui és Francesc Romà, o Francisco Romà i Rossell. No saben qui és. I estem parlant de 2026, eh? És a dir, que encara... Ara, a més, Lluc, si estigués viu, diria, aquí hi ha coses que hem de canviar, eh? Llavors, parlàvem d'aquest vagó d'enganxe. Llavors, altres capítols del llibre, d'aquest llibre de la Catalunya vençuda, deia que havia diferències, no tapeu de micro, entre la Catalunya vençuda, la versió catalana i la versió espanyola, les Espanyes vencides del siglo XVIII, claroscuros de la il·lustració, que va sortir en crítica al 99, és que tot això que parlava la versió catalana de Romà Rossell, de Cadesmar, de Torres i Amat i de Campmany, aquests dos capítols a la versió castellana estan canviats per capítols que parlen de Jovellanos, de
1: Campomanes... De la il·lustració hispànica.
0: Sí, però no només per dir, per donar noms que diguéssim, a gent de l'Ebre coneixien, sinó també perquè veiessin que fins i tot aquests autors que eren radicalment contraris a que es feia aquí aquests projectes il·lustrats, si es rascava una miqueta també es podien trobar coses, potser no tant en Campomanes i més aviat en Jovellanos, i potser no tant en segons quins, potser no tant en Floyda Blanca i més aviat en el Conde d'Aranda, perquè també en el llibre català ell parla del Partit Aragonesista.
1: Sí.
0: El Partit Aragonès, una facció política
1: de l'acord,
0: de finals del segle entre les acaballes, sí, les acaballes de Carles III i principis de Carles IV. que havia sigut ambaixador a Londres, al comte d'Aranda, que deia que era un partit que sobretot el que estava dient ei, compte, compte que si mireu una miqueta el que passa fora d'Espanya, si us aneu a l'àmbit germànic, hi ha una cosa que es diu cameralisme, que estan parlant de coses que aquí potser, no sé si podríem aplicar, potser sí, potser no, però que estaria bé, perquè parla de coses com potenciar la indústria, el que llavors era la indústria.
1: El comerç.
0: El comerç. Un cert lliurecanvisme, una certa, diguéssim, no aquest proteccionisme habitual que sempre hi ha hagut, senyor Donald Trump? Llavors, també parlava això, també parlava así como

0: Campomanes, Jovellanos i companyia sempre parlaven de defensar el camperol, l'espanyol, l'agricultura. Sí, s'ha de defensar l'agricultura, però també podríem protegir una miqueta més les indústries, el que llavors era, diguéssim, l'artesanat, perquè era la protoindústria que hi havia. Estem parlant d'una època en què la revolució industrial comença.
1: Sí. És, dir, és molt incipient.
0: Però bueno, que ja hi ha una mena d'indústria, entre cometes, que aquí, i això, per exemple...
1: Això és l'època dels paraires.
0: Exacte, que això va treballar en Jaume Torres.
1: Torres, que vam explicar aquí un
0: exactament,
1: dia.
0: Exactament, aquell llibre de Fabricant sense fàbrica. Doncs que és un llibre petit, deliciós, que una altra vegada us recomanem que llegiu, perquè està molt bé, perquè parla d'això, del pas del món artesanal cap a una protoindústria. Doncs el que està dient el partit aragonès d'Aranda i companyia, ei, fixeu-vos, mira què passa allà a Prússia, què passa als pensadors d'Àustria, aquest
1: camerarisme. Què passa a la terra?
0: Estan pensant en reformes que aquí també podríem aplicar i que servirien per modernitzar una miqueta aquesta societat espanyola que només depèn de l'agricultura. Que ja sabem que l'agricultura
1: està molt bé,
0: però quan arribi una sèrie de males collites, de con los pantalones bajados. I llavors arriben les carestries. I que, a més, hem d'anar una mica més enllà de l'agricultura. Hem de potenciar altres sectors del que avui en dia es diria otros sectores económicos, i hem de fer una cosa més enllà. Llavors, Ernest Lluch, tant en un llibre com en l'altre, parla d'això. Aquest partit aragonès, que va tenir una certa influència, a la llarga no va tenir influència, és evident.
2: Doncs aprofitem ara un moment per fer una petita pausa aquí a Nits de Ràdio, i de seguida tornem amb l'Imma Moixell i amb l'Òscar González, seguint repassant la vida i llibres, en aquest cas, d'Ernest Lluch. Fins ara mateix.
3: Estàs escoltant Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
2: Seguim a Nits de Ràdio, avui a la secció de gent que ha estudiat la història, historiadors i historiadores, o gent que ha escrit sobre la història, amb Imma Moixella i Òscar González, avui repassant la figura d'Ernest Lluch, que havia escrit molt sobre precisament tot el que té a veure, doncs, amb Catalunya i amb tots aquests continguts que aportaven molt, tant aquí com a fora, i ens estàveu explicant alguns d'aquests capítols que podem trobar en el llibre.
1: No, bueno, a mi m'agrada molt una frase que cita el Valer en el seu article sobre Ernest Lluch, i que és de Fontana, no és d'Ernest Lluch, Fontana sempre deia hi havia altres futurs possibles.
0: Exacte.
1: No? Pues és això, hi havia altres futurs
0: que, malauradament, per
1: però que no van ser escollits. No?
0: No van ser escollits, les circumstàncies no van afavorir. És veritat que els darrers anys del segle XVIII van ser anys complicats, fallides econòmiques, suspensió de pagaments. Pensem que la...
1: Un reis molt inútils.
0: Carles IV, Godoy...
1: Fernando VII.
0: Bueno, és que diguéssim que ja els darrers anys de Carles III comencen a refer-se retallades, que això, avui en dia coneixem això molt de les retallades. Pensem que, per exemple, la Real Armada Espanyola en els anys 70-80 va estar el millor de la seva època i va ser potser l'armada europea que li podia, no sempre, però de tant en tant,
1: plantar cara
0: a la Royal Navy. És a dir, fins i tot va haver-hi un episodi que és el del doble convoi que van enviar els britànics. Era un doble convoi que volien enviar, d'una banda, enviar subministraments cap a les colònies americanes, controlades pels britànics, òbviament, i l'altra, la Índia. Clar, la Real Armada Espanyola es va, gràcies a l'espionatge, es va enterar d'aquest doble convoi, que era secret, el van interceptar i això va impossibilitar que els britànics enviessin subministraments als seus soldats a la guerra d'independència americana. I això, al cap d'un parell d'anys, va provocar això, que els britànics es rendissin allà a Yorktown. Doncs va ser un dels pocs episodis al llarg del segle XVIII que l'armada espanyola li va guanyar la partida als britànics. Però un cop es comencen a fer retallades, tot això se'n va a la merda, per dir-ho col·loquialment. I l'armada espanyola entra en fallida. No es renoven els vaixells i tot això portarà a una batalla desastrosa, que ja sabeu quina és, que és Trafalgar. És a dir, Trafalgar no és flor d'un dia. O sigui, el que va passar a Trafalgar no va ser, ai, mira, que mala sort hemos tenido. Va ser dues dècades, banca d'inversió, de manteniment dels vaixells, de renovació de les tripulacions, i clar, això al llarg termini va provocar allò que després del segle XVIII-XIX es deia de... Bueno, más vale que era, más vale barcos sin honra que honra. Honra sin barcos que barcos sin honra. Pues això, diguéssim, la semilla, la llavor, estaven a finals del segle XVIII. Llavors, el que

0: veía el partit aragonès, després d'esta digressió que acabamos de fer, el que veien els aragonesos i altres, no només ells, bueno, hem de modernitzar-los. Mm. Això és un dels temes que toca en aquest llibre d'Ernest Lluch. El llibre d'Ernest Lluch toca molts temes, la veritat.
1: Molts
0: temes. Molts. Parla de la Universitat de Cervera, per exemple, que no era tan, diguéssim, carinclona.
1: Tan cutre com es diu.
0: També és el que diu ell, bueno, és que tampoc va ser una universitat que va estar a l'exili i que no va tenir inversions. Per dir-ho avui en dia, amb, diguéssim, en nomenclatura moderna, no hi havia molts professors, estava molts que els estudiants...
1: Més i a Cervera.
0: Cervera era un poble. O sigui...
1: Barcelona no va tenir universitat, però va tenir un sucedani que era el Col·legi de Cordelles, organitzat pels jesuïtes.
0: I també és el que diu un altre capítol, Lluch, és que justament en aquesta època, i també gràcies a la Junta de Comerç, és quan comencen a sortir...
1: Les escoles.
0: Escoles, diguéssim, tècniques.
1: Tècniques, exacte. La de matemàtiques.
0: La de nàutica.
1: La de nàutica, el col·legi de cirurgians.
0: Enginyers, és a dir, en aquest sentit, que estaven, diguéssim, als seus inicis, encara quan hi ha molt al llarg del segle XIX.
1: Llotja.
0: La Llotja, per exemple. És a dir, que no tot era, diguéssim, decadent en el segle XVIII català. Llavors, altres capítols que parla, també parla de les xarxes comercials, que això també després ho ha investigat molt també en Jaume Torres i altres. Sí, al segle XVIII hi ha catalans que estan comerciant...
1: Que estan comerciant a tot arreu.
0: A tot Espanya.
1: Sí. I fins i tot, bueno, ells no poden anar personalment a les Índies, però aleshores es munten companyies a través de les quals indirectament hi poden anar.
0: Clar, tenen ja testaferros, que això comencen a avançar una miqueta, que ja veurem si és veritat o no que fa el senyor Zapatero avui en dia, ja veurem si es demostra, però diguéssim que els catalans fan coses.
1: Fan coses.
0: Ja ho deia. Este ínclito presidente del gobierno, que es Mariano Rajoy, ja ho deia, que els catalans fan coses. I això al segle XVIII és evident que ho feien. I totes aquestes llavors van continuar després, als segles XIX i especialment XX. És a dir, que sempre es parla això de que els industrials catalans... Això es parlava molt al segle XX. Això tiene que ver sobre todo con la revolució industrial del siglo XIX, les grandes fàbriques, los Bonaplata, no sé què, la màquina...
1: Que sí, però això passa perquè hi ha una llavor davant.
0: Clar, és a dir, hi ha un pensament, sobretot un pensament
1: econòmic.
0: Més o menys econòmic, més o menys il·lustrat, però que a més hi ha unes llavors que això portaran, no només portaran a nivell cultural a la Renaixença, sinó també portaran a nivell econòmic...
1: A la revolució industrial, que, exacte, com sabeu, el primer lloc on passa la revolució industrial dels regnes hispànics és a Catalunya.
0: Doncs, si teniu oportunitat, no és un llibre que
1: no és un llibre feixuc.
0: No, i tampoc, malauradament, i això podríem dir tant a Edicions 62 com a Crítica, el podríem reeditar, no estaria malament, la versió catalana com la castellana, però aquesta Catalunya vençuda del segle XVIII, clarors i foscors de la il·lustració, paga la pena que la llegiu, que si us pica la curiositat per saber... Ja veureu que és un llibre de lectura molt diversa, perquè tampoc el que llegiu en
1: ordre, no que llegiu-los per ordre, no.
0: Podeu llegir com vulgueu, perquè com que són capítols més o menys...
1: Independents,
0: aparentment independents, però...
1: No, al final tot és d'una mateixa època, clar, però es poden llegir per separat tranquil·lament.
0: I llavors és una bona opció per, sobretot, tenir en compte el pensament econòmic i històric que tenia Ernest Lluch, pensar que aquests llibres, aquest i altres llibres que va publicar després, haurien pogut ser, diguéssim, l'inici d'una gran carrera historiogràfica que es va quedar trencada, malauradament, pel terrorisme, i que ens fa pensar, sobretot fins i tot el que diuen els crítics, de que potser, ho deia en Fabià Estapé, que era un dels seus mestres, potser va massa llarg la mica que es juga. Però encara que hi vagi una mica massa llarg, té coses a dir. I té coses per pensar-hi. Sí que us recomanem també que llegiu la biografia de l'Ernest Lluch de Joan Escolies, que tornem a recordar l'Ernest Lluch, que només va ser un ministre de Sanitat, un polític que estava pensant en la reconciliació, en el tema, per exemple, del conflicte basc, sinó que també va ser un historiador d'economia i un pensador que tenia moltes coses a dir.
2: Doncs molt interessant ha estat tot el que hem pogut recollir de la vida i obra d'Ernest Lluch amb la Imma Moixella i l'Òscar González, a qui creiem que, doncs, passant la calor encara estic, puguem explicar moltes coses,
0: sí,
2: aquí.
0: Sí, tinc el ventilador manual,
1: sí,
0: de la mà.
1: Amb sí, dos sí. Vanos ventant-nos perquè no podem més, però...
2: Mar Ibiza...
0: Sí,
2: Mar Ibiza loco.

0: I una setmana més a Nits de Ràdio tenim moltes ganes de poder parlar del món del coaching i ho fem com sempre amb el nostre coach de capçalera, en Jordi González Guillem. Jordi, benvingut una setmana més.
1: Una setmana més, amb il·lusió i amb ganes de poder compartir aquest espai amb tu.
0: Sempre, a més, ara ja comença a passar que els nostres oients ja doncs, poden estar treballant en el transport, en l'alimentació, mil i una històries, en la seguretat, en la sanitat, però també la gent que ara es va incorporant perquè ja els hi comença a costar això de dormir, perquè d'una volta cap aquí, una volta cap allà, perquè la calor ho complica, però en qualsevol de les circumstàncies el que ens agrada és comentar alguns aspectes que ens puguin anar bé en el nostre dia a dia. I avui el que ens vols comentar és que la bona sort existeix.
1: Sí, la bona sort existeix si escolteu tots Nits de Ràdio.
0: Això està molt bé. Mira, això pot quedar com una promoció d'aquestes que ens fan. Molt bé.
1: Sí, no, mira, és veritat, ho has comentat, la bona sort existeix. Mira, treballa la bona sort consisteix en crear les nostres pròpies circumstàncies, perquè moltes vegades favorables, per supost. Perquè moltes vegades, no, és que a aquesta edat estic en un moment, no sé què, i per les circumstàncies que moltes vegades no controlem és la que ens fan apartar la bona sort. No com a les... La bona sort no és buscar l'assar, sinó la veritat de s'entrena diàriament. S'entrena diàriament.
0: És a dir, és allò que es treballa, és allò que es busca, és allò que s'insisteix, és allò que vas preparant dia a dia, no?
1: Sí, és una mentalitat oberta, inclús et diria una actitud proactiva, m'entens? Que lògicament, mira, molta gent diu, no, és que la bona sort és tindre molts contactes. No, si el fet no és tindre molts contactes, el que es tracta és de tindre un entorn i un contacte de qualitat.
0: És a dir, que estigui, doncs el que diem, treballat, no? Sabent sí, seleccionar, sí. Sabent cuidar.
1: Sí.
0: Sabent, doncs això, no? Estar per aquesta gent també perquè quan els puguis necessitar puguin i puguin estar per tu. És a dir que això, aquesta sort, com si diguéssim, es guanya. T'has guanyat aquesta sort, no?
1: Sí, mira, és veritat. Guanyar aquesta sort vol dir que es comparteix la bona sort uns en els altres i els altres. És a dir, tu tens bona sort, les altres també tenen bona sort, però estem enfocats, lògicament, a motius que ens aporten un valor a tots, m'entens? És a dir, solucions que són compartides, correcte?
0: Totalment.
1: Buscar solucions, a més de lamentacions. Mira, molta gent diu, no, és que tinc una red social molt bona. Sí, però cuidado, aquesta red social meva està dintre d'una zona de confort. Perquè estàs molt acostumat sempre al mateix. O sigui, és sortir una mica també de la rutina. Perquè moltes vegades estem comunicant-se permanentment amb gent, però en canvi no estem aportant valor. Ja ho tenim com un hàbit de costum. I això no pot ser, correcte?
0: Exacte, perquè el que es dona per fet, no? Com si diguéssim...
1: Sí, exacte.
0: El que es dona per fet no... està perdent. Potser no perd tant com perquè no tinguis aquestes persones, però... No estàs fent que estigui allò entrenat, engreixat, no? Com seria allò el seu màxim rendiment. Això s'ha de fer en el dia a dia.
1: Sí, mira, això es té que fer el dia a dia assumint riscos calculats. Mira, per exemple, clar, si tu surts de la zona de confort, prens petits riscos que es posen escenaris que poden sorgir projectes a nivell o personal. O sigui, gestionar el fracàs, perquè la gent diu, no, és que jo estic fracassada o estic fracassat i tal. No, és un aprenentatge el fracàs, correcte? Per mi no existeix. A mi el fracàs és el punt de partida del coneixement.
0: És el punt de partida d'haver obtingut una experiència, d'haver après unes lliçons i de buscar... No?

0: noves oportunitats en molts casos.
1: Sí, perquè mira, jo et dic una cosa, mira, noves oportunitats n'hi ha que està preparant, David, perquè lògicament hi ha persones que diuen, bueno, no, això no ho faré més, no ho aconseguiré mai més.

0: cosa molt important. Si tu et vols tindre bona sort laboralment, tens que tindre vocació i professionalitat.
1: Això és importantíssim, eh? El tenir aquesta, diguem, aquest, fins i tot aquest bagatge, no? Aquesta experiència que t'has anat guanyant i que, bueno, potser des de fora, i això crec que és important, des de fora es pot dir, carai, quina sort que tens, no? Des de fora es pot considerar atzar el que per dins saps que aquesta sort te l'has guanyat.
0: Sí, te l'has guanyat perquè ha sigut un camí, és a dir, és un trajecte, correcte, no? És a dir, la bona sort, jo sempre comento en els alumnes, comento en la gent, sempre, i no, és que aquesta gent ha tingut sort, l'ha vingut tot donat, no, moltes vegades no l'ha vingut donat, ell ha anat a aconseguir aquesta, o ella, aquesta fita, correcte, o aquest resultat, correcte, no? Perquè és un treball, a vegades, de formiga,
1: correcte? Sí, sí, totalment.
0: És un treball, jo sempre dic, de laboratori, en el qual a la vida vas coneixent escenaris i aquests escenaris et van portar resultats. I aquests resultats no són ja de quantitat, són de qualitat, correcte, no? Per què són de qualitat? Perquè cada vegada, perquè són engrescadors, correcte, no? És a dir, tu vas avançant, vas evolucionant, no vas corrent, però vas evolucionant, correcte?
1: Efectivament.
0: És molt important a la vida anar evolucionant. Correcte.
1: Tota aquesta evolució, és el que també t'ajuda a entendre a on estàs. És a dir, que precisament que has anat avançant perquè vas veient que has anat complint uns objectius, que has anat fent uns aprenentatges, és a dir, tot això ja està en aquest bagatge, diguem, no? A tu et motiva i et constata de que d'on estaves i on estàs.
0: Sí, tu ho acabes de dir ara. És a dir, tu parteixes d'un punt de partida, correcte o no? Que per mi el punt de partida és la curiositat. Per mi el punt de partida és en la qual tu dius, home, és que això no ho coneixia, no ho conec, però m'està motivant perquè em diu algo que per mi serà un èxit.
1: Totalment.
0: I serà un èxit. Però no, un èxit no són grans resultats. Són algo que aprens, que t'apassiona, que després t'apassiona i dius, hosti, com m'ha canviat la vida? O sigui, és a dir, enfoca't, si tu vols assolir un resultat, tens que enfocar-te en aquest. Tens que fer-ho, sempre ho dic, virtualment, per aconseguir-lo d'alguna manera. Pues, virtual.
1: Sí, portar-ho al món real, com si diguéssim tot allò que... Has anat aconseguint. I és que, clar, tots aquests aquesta sort que dèiem que un s'ha de treballar, s'ha d'anar d'alguna manera com anotant, no? Com comprovant, com constatant per un mateix i sobretot per veure que precisament que no ha estat fruit de l'atzar, sinó que tu has treballat, no? Que tu has currat, com si diguéssim.
0: Sí, tu has sigut auditor o auditora dels teus creixements i dels teus
1: resultats.
0: Tu tens que auditar, exactament. És a dir, ser crític constructiu, no destructiu, correcte, no? És a dir, auditar és veure la realitat, correcte, no? Jo sempre parlem amb les persones i moltes vegades diu, hosti, aquella persona, aquell noi, aquella noia, aquell home, aquella dona, oi, què ha aconseguit? Però és que darrere hi ha un treball realment exquisit, correcte?
1: Al·lucinant i fascinant.
0: Apassionant. Però és que estava sobrint, de veritat. Els que tenim l'experiència, en què som uns aprenents encara, hem aconseguit resultats que no estaven previstos, en principi, correcte?
1: Però és que aquí és on a més d'aquest aprenentatge, no? D'aquest treball, d'aquesta sort, poden sortir doncs noves idees, poden sortir nous projectes, pot sortir tot el que està per endavant. És a dir, que molts cops també en l'elecció dels objectius, Jordi, també està l'èxit i la sort.
0: Sí, això, i si li afegeixes les bones relacions, és molt important. Les relacions que et deixin ser tu.
1: Sí, exacte.
0: Les relacions que no siguin un bloqueig per tu, que no tinguis que donar explicacions, perquè és que a veure, les coses les tenim que explicar, però no les tenen que justificar.
1: Que bo.
0: Explicar, però no justificar, ojo, perquè la bona sort no es justifica.
1: Clar.
0: La sort sí, moltes vegades. Has tingut sort? No, la bona sort no es justifica perquè es veu que ha sigut un treball, correcte? Un treball i ha sigut un camí, correcte? No? I tu veus a les persones. Jo a vegades, quan veus una persona que al cap dels mesos o l'any no l'has vist, hosti, quina projecció ha tingut aquesta persona?
1: Total.
0: Perquè ha hagut un treball, correcte? Ha hagut un treball exquisit de què? Sobretot de paciència, sobretot

0: i d'interès. I sobretot una cosa molt important, sapigueu rodejar-te, que jo he comentat fa... El teu entorn és decisiu també, correcte?
1: El teu entorn és decisiu i és fruit d'aquest esforç, d'aquest treball, d'aquesta constància i de fer aquest equip, no? És a dir, igual que t'has d'acompanyar dels millors i les millors professionals i persones, perquè al final la suma d'aquests talents en lo personal, en lo professional, en que t'engresquin, que sàpiguen quan engrescar-te i que sàpiguen quan pausar-te i que sàpiguen quan donar-te allò, aquell ingredient que et pot faltar. Jo crec que és una cosa meravellosa.
0: Sí, per mi, jo sempre ho dic, que és l'amistat emocional.
1: Que bo, que bo.
0: L'amistat emocional.
1: Que bo. Doncs nosaltres tenim la sort que tenim l'amistat emocional i professional i meravellosa de tenir totes les setmanes en Jordi González Guillem, que ens dona les seves reflexions, la seva calma, el seu coneixement i la seva manera d'engrescar-nos, que és el que fa sempre també a les seves classes, a les seves formacions, en els seus llibres i en les seves xerrades. Jordi, com sempre, un plaer escoltar-te. Gràcies i fins la propera setmana.
0: Igualment, David. Una abraçada.

Onda Cero Catalunya. A Barcelona, 93.5 FM. A Girona, 98.9. A Lleida, 94.1. A Tarragona, 95.3. A Vilanova, 96.3. I a l'Alt Maresme, 102.4.

Una vida i una cançó. Si hi hagués una sola paraula per descriure'l, seria foc. Foc a les tecles del piano, foc als escenaris, literalment en algunes ocasions, foc a la vida personal. Va ser un dels pioners absoluts del rock and roll i probablement el pianista de rock més devastador que ha existit mai. El van anomenar The Killer, i si algun dia un sobrenom va quedar perfectament justificat, va ser aquest. Avui parlem de en Jerry Lee Lewis.

Jerry Lee Lewis va néixer el 29 de setembre del 1935 a Faraday, a Louisiana, un poblet de l'est de l'estat. Fill d'Elmo Kid Lewis i Mary Mamie Heron Lewis, era una família pagesa pobra, i Faraday era el tipus de lloc on la frontera entre la música del diable i la música de Déu era una línia que tothom creuava a cada moment. De ben petit, Jerry Lee Lewis va quedar fascinat pel piano. La seva família no tenia diners, però quan va quedar clar que el nen tenia un do especial, el pare va prendre una decisió monumental. Va hipotecar la granja familiar per comprar-li un piano. Tenia uns 10 anys. Va aprendre a tocar sol, copiant els predicadors i els músics negres que passaven per la zona i escoltant per la finestra el que sortia del Honey's Big House, el juke joint de l'altra banda de les vies del tren. Aquell so, el boogie, el blues, el gospel, se li va ficar la sang per sempre. A prop seu van créixer dos cosins que també marcarien la seva època, cadascun a la seva manera. Mikey Gilley, que seria una estrella del country, i Jimmy Swaggart, que es convertiria en un dels teleevangelistes més famosos i també més escandalosos dels Estats Units. Els tres van créixer junts entre l'església i la taverna, entre la fe i el pecat, en aquella Louisiana profunda on la música ho impregnava tot. La mare, molt devota, va intentar encaminar Jerry Lee cap al gospel. El va matricular al Southwest Bible Institute de Washakashi, a Texas, perquè cantés cançons religioses.

Jerry Lee hi va anar, però quan el van sentir interpretar un himne amb ritme boogie des del púlpit, el van expulsar. La música del diable havia guanyat la primera batalla. La seva primera actuació pública va ser als 14 anys, a la inauguració d'un concessionari de cotxes de Faraday. Va deixar la gent bocabadada. Poc després, pràcticament va deixar l'escola per dedicar-se del tot a la música.

0: when I saw him squeeze you tight. Baby, why don't you wake up? All we gotta do is make up.
1: Jerry Lee Lewis sabia que per triomfar havia d'arribar a Memphis, a Tennessee, on Sam Phillips havia fundat Sun Records i havia descobert Elvis Presley. El 1956, sense gairebé diners però amb una fe absoluta en el propi talent, va vendre ous per finançar el viatge fins a Memphis. Literalment, va vendre ous. Quan va arribar a Sun Studio, Phillips no hi era, però el productor Jack Clement li va permetre fer una cinta d'audició. El resultat va impressionar prou perquè l'invitessin a tornar. En aquella primera sessió formal va gravar Crazy Arms, una cançó de Ray Price que va vendre 300.000 còpies al sud dels Estats Units. No estava malament per a una primera sortida, però el que venia a continuació seria d'una altra magnitud. En aquells mateixos dies del 1956 va passar alguna cosa que la llegenda del rock and roll ha perpetuat. Un dia que Elvis Presley era per casualitat a l'estudi gravant i van confluir Jerry Lee Lewis, Cal Perkins i Johnny Cash. Sun Records els van registrar. La sessió va quedar en un calaix durant anys, fins que el 1981 la van publicar com a Million Dollar Quartet. Era el rock and roll en el seu moment fundacional, concentrat en una sola sala. Clement va tornar a produir la segona sessió de Jerry Lee Lewis. Era l'hivern del 1956-57. El món estava a punt d'aprendre qui era Jerry Lee Lewis.

La tardor del 1957, Jerry Lee Lewis era una de les estrelles més grans del rock and roll. Whole Lot of Shaking Going On va ser el primer gran hit, però Great Balls of Fire, gravada el desembre del 1957, va ser l'explosió definitiva. I després va venir Breathless, que va entrar al top 10 del pop del 1958. Tres hits massius en menys d'un any. Jerry Lee Lewis actuava amb una energia salvatge. Tocava el piano dret, el puntejava amb els peus i en algunes actuacions memorables li calava foc directament sobre l'escenari. Tenia rivals. Deia en veu alta sense complexos que era millor que Elvis, que era el millor. La confiança o l'arrogància, segons qui ho miri, formava part del personatge. The Killer no es disculpava per res. I llavors, el 1958, va esclatar l'escàndol. Quan va arribar al Regne Unit per fer una gira, els periodistes van descobrir que s'havia casat amb Myra Gail Brown, de 13 anys, i que Myra era la seva cosina, i que Lewis estava tècnicament casat amb la seva segona dona quan va formalitzar aquell tercer matrimoni. La premsa britànica es va llançar com una manada de llops a sobre d'ell. La gira va ser cancel·lada. Als Estats Units la reacció va ser igualment furibunda. Les ràdios van deixar de posar els seus discos. Els promotors li van tancar les portes. En pocs mesos, la carrera de Jerry Lee Lewis havia passat de les estrelles al més profund dels inferns. La relació amb Myra va durar fins al 1970. Van tenir dos fills. Un va morir als 3 anys ofegat a la piscina. L'altre va morir en un accident de cotxe als 18. Dues pèrdues devastadores. La vida de Jerry Lee Lewis estava plena d'ombres i no totes eren de la seva creació.

0: my feet start moving every time I hear those blues.
1: Es va casar 7 vegades en total. La quarta esposa, Jaren, va morir ofegada en una piscina el 1982, pocs mesos abans que el divorci fos definitiu. La cinquena, Sean Stephens, va morir a causa d'una sobredosi de metadona tan sols 77 dies després del casament, el 1983. La causa exacta mai no va quedar del tot aclarida. Louis va ser objecte d'una investigació, però no va ser acusat de res. A nivell artístic, cal dir que la resurrecció va arribar al 1968, quan Louis va fer el salt al country i va tornar a omplir les llistes amb Another Place, Another Time. Durant els 70 va ser una estrella del country amb 30 entrades als top 10 de les llistes country. El 86 va ser inclòs al Rock and Roll Hall of Fame en la primera fornada de la institució. El 89 es va estrenar Great Balls of Fire, la biopic de la seva vida protagonitzada per Dennis Quaid. Els primers anys 2000, Louis va publicar Last Man Standing i Mean Old Man, discos on tocava a Mick Jagger, Keith Richards, Eric Clapton i Jimmy Page, entre d'altres. El rècord de vendes de Last Man Standing, 1 milió de còpies, va demostrar que la llegenda seguia vigent. El 2022, poc abans de morir, va ser inclòs també al Country Music Hall of Fame, completant una trajectòria que havia recorregut gairebé totes les autovies de la música americana. Jerry Lee Lewis va morir el 28 d'octubre del 2022, als 77 anys, a casa seva a Mississippi. Estava casat amb la seva setena esposa, Judith Brown. Va ser l'últim supervivent del Million Dollar Quartet.

the show. You're fine. So kind. Got to tell this world that you're fine. I una cançó. Whole lot of shaking going on. Determinat a fer una audició a Sun Studio, Jerry Lee Lewis va finançar el viatge a Memphis a finals del 1956, venent ous, com dèiem. Sam Phillips no hi era, però el productor Jack Clement va deixar el jove gravar una cinta d'audició. Convidat a tornar, Lewis va enregistrar el que seria el seu primer single de Sun, Crazy Arms, Ends of the Road. En la seva segona sessió, en aquesta ocasió amb Clement de nou a la producció, va gravar, llavors, Whole Lot of Shaking Going On, un dels discos més increïbles de tota la història del pop. La cançó no era nova, era una versió d'un tema produït per Quincy Jones i interpretat per la cantant i pianista d'R&B Big Mabel el març del 1955, que havia fracassat, igual que un enregistrament del setembre següent del coautor de la cançó, Roy Hall. Però s'havia convertit en un dels plats forts de les actuacions de Lewis en directe. I una interpretació rebuda amb deliri en un petit club d'Arkansas a principis del 57 va convèncer Jerry Lee de gravar-la a Sun. Publicada amb indiferència inicial, la cançó devia l'èxit final a la televisió. Aquells ritmes de piano brusc eren una cosa a la ràdio, però quan milions d'espectadors van veure la manera dramàtica amb la qual Lewis la interpretava en el seu debut televisiu, el Stephen Allen Show, el disc va iniciar la seva ascensió a les llistes del Billboard d'aquell estiu del 1957, on acabaria venent més de 6 milions de còpies. Jerry Lee Lewis havia aconseguit el seu primer gran hit, el número 3 als Estats Units, el número 8 al Regne Unit. Des de Cliff Richard fins a Little Richard, molts l'han intentat, però és la versió sísmica de Jerry Lee Lewis la que ha resistit el temps.

0: Segur que heu sentit a dir que cal que per poder mantenir doncs, l'economia, l'estat del benestar, les pensions, que cal que hi hagi molta feina, que hi hagi molta gent treballant, que hi hagi poc atur. Això més o menys s'ha pogut entendre sempre, però el que ens expliquen determinats estudis i determinats informes és que tendíem a pensar que tots els treballs aporten aquesta caixa comú, aporten el que seria doncs, aquest estat de benestar. I s'està comprovant que això no és exactament així, sinó que hi ha molts llocs de treball que al llarg de la seva, diguem-ne, aportació, el balanç surt negatiu. I per això en volem parlar amb el Jordi Franc, que és doctor en economia, expert en micro i en macroeconomia i professor de l'economia de a la Facultat de Ciències Socials de Manresa. Jordi, gràcies per passar pel programa.
1: Hola, encantat.
0: En aquest cas, és que es parla del, en aquest informe Fènix d'un 38% de l'ocupació, però sobretot d'un 40% dels nous jocs de treball. Quan es parla que ha de venir molta gent i que s'ha de regularitzar molta gent perquè vingui a treballar, si el 4 de cada 10 d'aquestes aportacions són de saldo negatiu, això ens ho ha d'explicar un expert, Jordi. Com ens ho pots explicar? A veure.
1: Bé, t'ho has dit ja molt bé. És un informe alarmant. Per altra banda, té la virtut de que ho signen tres dels més prestigiosos economistes de casa nostra, com pot ser els professors Miquel Puig, Modest Guinjoan i Quadres Morató. Per tant, diguem que posen negre sobre blanc una qüestió, ja, per altra banda, coneguda, sabuda, debatuda, fa molts anys que se n'està parlant, però ells ho quantifiquen i, per tant, està molt bé que surti aquest informe Fènix amb el diagnòstic en fan de l'economia catalana i també amb les propostes. Bé, com tu molt bé deies, aquí tenim aquest estat del benestar, que podríem parlar si és més benestar de l'estat que no pas una altra cosa, que és molt car, això certament. Els serveis públics, doncs, sanitat, educació, etc, no són gratuïts i s'han de pagar. Llavors, ells ho quantifiquen que uns ingressos de mitjana de 30.000 euros any és la frontera a partir del qual comencem a contribuir a l'estat del benestar. És a dir, qui cobra més de 30.000, qui té uns ingressos superiors a 30.000 euros any, contribueix, paga més impostos que no pas el que rep amb el valor dels serveis públics. Ara, com tu has dit, un 40% i, bueno, o qui està per sota de 30.000 euros, que són molts, molts, molts llocs de treball i un alt percentatge de l'economia catalana, aquests són subvencionats, subsidiats. Aquests paguen menys impostos que el que reben amb serveis públics. I, clar, això és un problema.
0: Mm-hmm. Molts cops es diu que vingui molta gent, que hi hagi aportació, salva l'economia, però entenent com ha estat sempre això del sistema de les pensions, que algú li diu estafa piramidal, bé, la qüestió és de que els que treballem ara paguem les jubilacions de qui s'ho ha guanyat, però possiblement, com tot això segueix així, els que també ens ho han guanyat ara no la cobrarem, la pensió. Per tant, aquí hi ha alguna cosa que no està acabant de funcionar. I per tant, potser estem salvant els mobles ara amb tota aquesta, diguem, nous jocs de treball de baixa, en sectors de baixa productivitat,

0: Però allò que es deia del pan per avui, hambre per a mañana, no? Possiblement.
1: Aviam, caldria separar el que és les pensions de jubilació del que són els serveis públics, com sanitat, educació, serveis socials, interior, justícia, etc. L'informe es refereix específicament als serveis públics. En principi, les pensions es paguen amb cotitzacions socials, contributives. Crec que un altre dia ja vam parlar d'aquest tema, que certament està molt desequilibrat amb la qüestió demogràfica. Però aquest informe Fènix no posa el dit sobre la llaga de les pensions, que és una llaga i molt profunda, sinó que el posa sobre una altra llaga, que és el finançament dels serveis públics, que es paguen amb impostos. Ja no serien cotitzacions socials, és a dir, el que paguem a la Seguretat Social, no, per la part del treballador, per la part de l'empresa, que al final tot surt del treballador, sinó el que paguem amb impostos. IRPF, IVA, impost de societats, etc.
0: Sí. Clar, aquests impostos sí que haurien de semblar que bé, doncs que generen aquest benestar, però clar, si pensem, Jordi, el que per exemple diem-ne, bueno, pues això, ve molta més gent, aportem molt més, sí, d'acord, però amb tota aquesta gent hem de fer servir els mateixos transports públics, hem de fer servir els mateixos hospitals, és molt complicat tot això de que perquè s'entendria, ve més gent, doncs necessitem més hospitals, necessitem més transport, i això s'ha de pagar. Llavors, del que ens està dient aquest informe, del que ens comentes, difícilment podrem pagar més hospitals i més trens, per entendre'ns, no?
1: Val, aquest és el problema. A nosaltres ens diuen la meitat de la pel·lícula, sempre d'una forma interessada, de que venen molta gent, és cert, hem passat de 6,2 milions a 8,2 milions de població a Catalunya entre 2000 i el 2024, i ens diuen el PIB total creix, i creix més que la mitjana d'altres països europeus referencials. Ja, però el que no ens diuen és que creix en PIB per càpita, PIB entre població, i aquí sí que ja no creixem, estem estancats. Només un 0,4% anual, que és una misèria. Aviam, això ens hauríem de fixar en altres períodes de la nostra història recent. Per exemple, entre 1980 hi ha democràcia i el 2000 la població a Catalunya no va créixer. De 6 milions només passem a 6,2 milions. Mm-hmm. En canvi, el PIB per càpita, com que la població tampoc va augmentar molt, el PIB per persona va augmentar un 4% anual. És una molt bona dada. I si agafem una mica enrere, des del 1955 fins al 1980, per tant seria el desarrollismo espanyol, i per tant l'etapa final de la dictadura, aquí la població va augmentar moltíssim a Catalunya, de 3,5 milions a 6 milions. Però el PIB va augmentar també més que moltíssim i el PIB per càpita augmenta un 4%, també un 4%, que és una xifra boníssima. El qual vol dir que els que van venir d'aquesta immigració en temps del desarrollismo, que no era estrangera, sinó que era bàsicament nacional, es van integrar productivament, en general, i socialment potser també, i en tot cas han donat molt bon rendiment. Ara, el problema el tenim amb la immigració que ve a partir del 2000 fins ara. Aquí ja és una altra història.
0: Clar, a més, l'altre dia no recordo amb qui comentava, que quan es compara amb aquell augment, que podríem estar parlant d'aquests 2 milions, no, més o menys, de persones en aquell moment i en ara, salvant les distàncies, tots recordem o tenim present quantes grans zones de construcció es van fer a Barcelona mateix, a Canyelles, a Cornellà, a Bellvitge, grans zones on es va fer moltíssima construcció. Avui dia no està passant. És a dir, aquí hi ha molts factors que, si comparem aquestes dues grans onades migratòries, hi ha moltes diferències, a part que, del que ens estàs dient, Jordi, en aquella època la gent es va ficar no només a treballar, sinó a integrar-se des del punt de vista de crear riquesa, és a dir, tallers mecànics, mil i una professions, no? Anem a dir de possibilitat de que no sigui baixa productivitat. Ara el que estem omplint són cafeteries, supermercats de 24 hores i negocis que difícilment són rentables.
1: Sí, jo animo els lectors a que es mirin aquest informe, que està molt bé, molt clar, molt detallat, es pot trobar a la xarxa, es diu Informe Fènix, on detallen, efectivament, quines són les productivitats dels diferents sectors. Amb la indústria estem bé, val? Estem a 47 euros per hora, no? I el problema és que, clar, hi ha poc gruix d'indústria a Catalunya, són 456 mil ocupats, però en general l'informe és engrescador. El problema el tenim amb els serveis, on hi ha 2 milions d'ocupats, on la productivitat baixa 37 euros per hora, i on especialment hi ha

0: un gruix molt important de molt baixa productivitat on, doncs ja ho sabem, o no ens ho podem imaginar, hostaleria, turisme, per tant, comerç al detall, activitats administratives i serveis personals, que certament estan moltes vegades doncs, integrats per persones immigrades de baix nivell qualificatiu.
1: Mm-hmm. Clar, això el que fa és que aquestes persones, doncs sí, és a dir, quan estem dient que s'han d'incorporar molta gent a treballar, doncs sí, és una cosa positiva. Clar, s'ha de portar també a que es cotitzi, i a que no es faci una feina, anem a dir, amb bé, que aquesta no porta, no, diguem-ne, tot això s'entén, però clar, el que està dient l'informe és que els números no surten i que en general es tendeix a pensar, bueno, tot anirà bé i no, o sigui, simplement s'està detectant i estaríem a temps si hi posem remei, però el que preocupa és que sembla que no s'hi vulgui posar remei, oi?
0: Bueno, efectivament, o sigui, l'informe posa l'alarma, diguem, aquí ens estem engreixant, això clar, és només clar. Greix, no clar. Hi ha fibra aquí,
1: Exacte.
0: Després, això hi ha un primer apartat, ho diu d'una forma clara. De fet, insisteixo, ja era bastant conegut i per tant ja es debatia bastant. La segona part de l'informe ja són les mesures.
1: Mesures i recomanacions, no? Que posen, sí.
0: Sí. Clar, aquí ja és més discutible, perquè una mesura diu, bueno, doncs hem de canviar el model de turisme. Bueno, teòricament, l'administració pública podria canviar el model de turisme de baix valor afegit, de platja i sol i platja, posant, per exemple, doncs, molts impostos o més impostos, diguem, als turistes, o bé restringint llicències a hotels de dos, tres estrelles, d'aquest tipus, o prohibint, per exemple, dormir a la platja, orinar als espais públics, etc. Amb impostos i amb mesures restrictives dures, teòricament podria redreçar una mica aquest model que tenim de baix valor afegit. El problema és que no ho farà, ja sabem que no ho farà, perquè hi ha molta gent a darrere, és un lobby molt potent, és un grup d'interès amb moltes pressions poderoses que tenen un contacte amb l'administració pública i que, per tant, difícilment ho canviaran, aquest model. Llavors, què tenim? Bueno, doncs que si estem a 8,2 milions, això se'n va al 2050 a 10,2 milions, és a dir, això continua i s'adreuja. Aquesta és una mesura que està en l'informe. Una altra mesura igualment discutible és que plantegen controls d'immigració. Això és raonable, però no són competències autonòmiques.
1: Clar.
0: Ni d'entrada ni d'expulsió de sortida. Aquí l'únic que podem fer és integrar el que ens ve. I bueno, el que ens ve doncs, està molt desajustat perquè són activitats de molt baixa productivitat.
1: Clar, quan a més, en alguns d'aquests casos podríem dir, home, doncs mira, jo què sé, fons Next Generation, no, que hi ha, doncs vinga, anem a invertir en qualificar, no? En dotar de capacitats a tota aquesta gent que ve. Clar, però això ja ho podíem fer amb la gent que teníem. Vull dir, això requereix un temps i una inversió i que després això, doncs, repercuteixi al territori i no que després se'n vagin a una altra banda. Vull dir que és complicat aquest tema, no és immediat això, per exemple, no?
0: No, ni molt menys. La integració social, per exemple, l'idioma, no? Les dificultats posar en perill una mica la identitat nacional, clar, això no es reverteix fàcilment. Són immigració que bàsicament ve de Llatinoamèrica, del Marroc, o els de Llatinoamèrica continuen parlant el castellà, difícilment el català, i els del Marroc pues, entendran el català, però entre ells parlen el seu idioma. En aspecte educatiu, el mateix, la formació no és d'avui per demà, això requereix temps i requereix recursos. Per tant, no sé, avui hem vist, per exemple, com els docents han votat no a la proposta d'acord entre els sindicats i el Departament d'Educació. Aquí hi ha problemes greus. D'alguna manera estan relacionats, perquè clar, quan ve tot aquest gruix d'immigració, on es patega? Bueno, a l'escola, una escola inclusiva que, per tant, els ha d'integrar tots dintre una aula. Com es poden formar aquí persones que no saben ni coneixen en l'idioma, clar, és molt difícil, no? És molt difícil, i més sense recursos. També tenim problemes de sanitat, els metges estan cremats, no? És a dir, clar, aquest model que tenim d'estructura productiva disfuncional és transversal i afecta a tot arreu de la societat.
1: Aquí també es parla del sistema fiscal i de com constantment doncs, qui ha de finançar, no? Allò que diuen d'altres de qui paga la festa, no? Doncs és el que es penalitza les rendes de treball i l'estalvi. I això és un element que desgasta moltíssim, no? Perquè sembla que, bueno, tot el que pugui ser, doncs això, no? Ara mateix el que vagis a una boda, no? I tot el que els hi donis de guardiola perquè puguin fer un viatge han de declarar un 20% o un 25% o el que sigui. I dius, home, aquí tots sembla que sempre ens apretin els mateixos, no? En canvi, segons quins sectors de baixa productivitat, doncs s'afavoreix que obrin aquests negocis. Potser ho hauríem de dificultar més i facilitar els que són de més qualificació, no?
0: Sí, d'acord. I de nou aquí, teòricament, l'administració pública hi té eines, sigui via fiscal, amb els impostos, sigui via doncs, de restriccions i de prohibicions, fins i tot, o de normes més restrictives. Però, de nou, està molt limitada i molt condicionada, perquè, per exemple, l'aspecte fiscal carrega molt d'una forma desfavorable sobre el treball. Les rendes del treball estan molt controlades, doncs estan molt gravades.
1: Sí.
0: En canvi, les rendes del capital, al ser més mòbil i, per tant, no ser tan controlat per part d'Hisenda, que Hisenda és pública a nivell espanyol, no catalana, les rendes del capital doncs, estan menys gravades. Per altra banda, a Catalunya, de nou, per el mateix, estan tan tensionats els serveis públics per aquesta immigració de baix valor afegit, representa doncs, que falten diners. Falten diners per l'educació, per la sanitat, pels serveis socials, i clar, això s'ha de finançar amb impostos, es reclamen més impostos de Madrid, però també la Generalitat és de les comunitats autònomes que posa més impostos propis. Doncs clar, tot això, sobretot si ho comparem amb comunitats com Madrid, que són molt més business friendly, doncs posar més impostos, això de nou desincentiva l'emprenedoria, el treball, l'ocupació, i clar, és un cercle bastant viciós.
1: Sí. Jo et volia preguntar, Jordi, perquè aquest és per mi un tema clau, i és el que una de les mesures que està proposant o és incrementar el salari mínim, no? I llavors això, sempre que penses en això, penses en aquells youtubers o streamers que diuen, bueno, pues que fabriquen més dinero, no? Perquè no han anat a classe quan parlen d'economia i de la inflació i tot això. Però si parléssim d'incrementar el salari mínim, o per exemple, quan es fan polítiques d'això, de donar papers, etc i tal, jo sempre penso, home, quan em diuen que és perquè així hi haurà més gent cotitzant, jo dic, d'acord, però llavors comencem a fer inspeccions, no, de treball, i comencem a assegurar-nos que tothom realment està cobrant aquesta nòmina que hem pujat, perquè si no serveix de res, no?
0: Sí, efectivament, molt bé has dit així. Això és un brindis al sol, dir, no, és com que paguen pocs impostos perquè tenen un salari massa baix, la solució és incrementar el salari mínim i posar-lo fins que paguin suficients impostos per finançar els serveis públics que consumeixen. Això és absurd, això és una bajanada, perquè, aviam, no es pot augmentar el valor del treball d'un dia per l'altre i no es pot augmentar els salaris d'un dia per l'altre. Això és un procés de productivitat, d'augment de la productivitat, que és llarg i costós. Si això s'apliqués, el que hi haurien dos efectes. El primer és que hi haurien acomiadaments massius, perquè a l'empresari no li surt a compte mantenir treballadors de molt baix perfil productiu amb sous que haurien augmentat. I el dos és que hi hauria doncs, economia submergida. Potser alguns continuarien, però clar, no pagarien el que haurien de pagar i per tant això seria doncs, il·legal. Problemes en els dos casos.
1: El tema de les inspeccions de treball ho considero absolutament fonamental, perquè és la manera d'assegurar als empresaris que vulguin tenir males praxis de contractar gent doncs, que no se'ls paga el sou o que directament no tinguin ni contracte, doncs, perquè les multes serien potents. I les multes també es formen de recaptar diners, és a dir que no només recaptes diners sinó que a sobre fas una mica allò de docència, no? Diguem de que la gent sigui conscient que obrir un negoci quants obren i tanquen al cap de poc temps, no? Això no té cap mena de sentit, això alguna cosa no ha funcionat aquí.
0: L'informe parla d'algunes activitats i en posa exemples i ho quantifica amb números, ben clar. De subvencions amb algunes activitats. Clar, tu parles de comerços, però, per exemple, ell parla, l'informe d'hostaleria. Fins a 3 estrelles posa que hi ha 6 euros de subvenció per cada pernoctació a la gent que ve, que a més en un 80% són estrangers, en el sentit de que aporten menys del que del valor del que consumeixen. Sí. Un altre exemple, i aquest sí que ja ens toca molt de prop a la Catalunya central, en comarques com Osona, per exemple, que depenen molt del porc, és que ja ho quantifica en 9 euros de subvenció per tona de porc, que a sobre s'exporta en un 75% a l'exterior.
1: Clar,
0: el sector porcí el que passa és que el preu del porc és com una commodity, el preu de venda ve donat pels mercats. Mm. Llavors, l'únic que poden fer els empresaris per ajustar-se és reduir costos laborals. Mm-hmm. Doncs clar, això porta el que tu deies, a condicions, a falsos autònoms,
1: clar,
0: i a condicions pues, una mica bueno, que s'haurien de controlar.
1: Aquí el que queda clar és que gràcies a que hi ha aquests informes, és una com molt bé ens deia el professor Jordi Franc, és una manera de posar negre sobre la banca, és a dir, és una manera de dir, ep, atenció, això que podem intuir, o això que podem pensar, o això que els experts dieu, doncs tenim dades i ho podem demostrar. A partir d'aquí, això és el que hauria de sortir a debat, dia sí i dia també, al Parlament, al Congrés, als ajuntaments, a tot arreu, entenent, molt, com molt bé ens deia el professor, que hi ha certs aspectes aquests que són venen condicionats per Espanya, per Madrid i no per Catalunya, no són competències. Però si el debat el tenim de veritat i parlem d'aquestes coses que són les importants, podrem dedicar menys temps a les coses no tan importants i les que això són de primera necessitat. Professor, si no reaccionem ja, la cosa està complicada, no?
0: Sí, sí, cal canviar aquest model. Però, de nou, si no fem res, no canviarà sol, perquè les inèrcies són molt, molt fortes.
1: Exacte.
0: Ens portarà a un 2050 amb 10,2 milions de persones aquí a Catalunya amb les dinàmiques que hem parlat ara fa un moment.
1: Sí, sí. Doncs fent un joc de... fent una mica d'humor d'això que ens diu de que podríem... hem passat pràcticament en res de 6 a 8 milions i que ja ens anem en 10. Doncs si llegeixo notícies com que es plantegen una tercera via de rodalies per sota de la Diagonal que deien, dic, home, posin 4 ja, saps què vull dir? I ja avancem-nos una mica, vull dir, no mirem-lo d'ara, ja mirem cap a on anem, no? Pues ja que fem el forat, doncs fem el forat una mica més gran. La previsió, l'anàlisi i escoltar els experts. Jordi Franc, és sempre un plaer escoltar-te, moltíssimes gràcies i fins ben aviat.
0: Gràcies, un plaer.
2: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades.

0: A Onda Cero Catalunya, la música.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Sempre diem que en els llibres podem trobar molta informació que ens pot estalviar, sobretot, temps. Mira, jo quan parlo amb la gent sempre em diu: ai, és que em falta temps per fer això, em falta temps per fer l'altre. Doncs mira, llegir ens permet estalviar molt de temps perquè podem aprendre precisament dels aprenentatges que molta gent ha tingut al llarg de la vida, sigui en la professió que sigui. Però si a més és una persona que ha estat exitosa no només en l'esport que ha fet, sinó després amb tota la vida que hi ha després, que és molta més de la que dura la carrera esportiva, doncs hem d'estar escoltant amb les orelles i els ulls ben oberts d'aquest El algoritmo del éxito, Reinvéntate y alcanza la libertad financiera, que està escrit pel grandíssim Ferran Martínez. Ferran, gràcies per passar pel programa.
1: Hola, gràcies a vosaltres.
0: Mira, jo era molt fan, encara ho soc, però era molt fan del Ferran, fins al punt que jo en l'equip de bàsquet del col·le duia el 13. Amb això ja...
1: Ostres.
0: Sí, vull dir, és d'aquelles coses que ja t'uneixen. Això, aquestes coses t'uneixen, Ferran. El que passa és que...
1: Ostres, molt bé.
0: Sí, el que passa és que tu vas anar creixent, jo no,

0: Llavors va haver un moment que jo vaig dir, home, mira, a mi l'atletisme se'm dona millor si de cas tiraré per aquí. Que això també va una mica de la vida, no? De ser plenament conscient d'en què allò et pot anar bé, quan pot durar i sempre estar molt atent, que sí, Ferran?
1: Sí, i tant, i tant. De fet, mira, jo quan vaig començar a jugar a bàsquet no ho vaig fer per l'alçada, sinó perquè ens vam juntar un grup d'amics del col·le, jo tenia 8 anys, i resulta que, com són les coses, perquè m'agradava molt, molt el bàsquet i el que representava els valors i tot, amb 12 anys ja vaig fitxar pel Barça i automàticament, clar, vaig començar a entrar en una dinàmica doncs, més seriosa i jo fins pràcticament que no tenia 14 anys o així, tampoc em pensava que podria arribar a ser professional, perquè ja era tan feliç jugant al Barça amb els meus amics i jugant campions d'Espanya, i a partir d'aquest moment, doncs, imagina't, es va convertir en una professió i en qüestió de 2 anys vaig passar de demanar autògrafos als jugadors del primer equip a estar allà amb ells jugant, quasi sense adonar-me compte.
0: Ha de ser fantàstic aquesta d'això de gaudir de veritat, no? Quan es parla de l'ikigai, no? Doncs es parla precisament d'això, de que sigui una cosa que t'agradi molt, per tant t'ha d'agradar, perquè li hauràs de posar moltes hores, que se't doni bé, això és important, i que verdaderament doncs, hi hagi alguna demanda i estigui ben pagat, es diu, no? Que t'hi puguis guanyar la vida. Però clar, aquí és on entra un element clau, que tu has sigut dels pioners en veure clar que la carrera esportiva pot durar més o menys, però s'acaba. I, per tant, ja s'ha de començar a preveure què passarà després, perquè en el llibre, per exemple, reflexes, no?, d'articles de diari i de tot, doncs quin percentatge tan alt de jugadors, d'esportistes professionals, doncs acaben a la ruïna total.
1: Sí, i això, la veritat és que és molt trist, perquè, clar, només un percentatge molt petit dels esportistes professionals poden guanyar el suficient com per guanyar-se la vida. Si a sobre ho fan malament durant la seva etapa de jugador i no poden estalviar, hi ha un sotrac molt gran. Però ara imagina't, sobretot atletes, nedadors, gimnastes, tot aquest tipus de gent, inclús molts d'ells medallistes olímpics, no?, que destinen tota la seva vida a l'esport professional i quan es retiren no han pogut estalviar res, perquè viuen d'ajudes d'ADO, bueno, de beques.
0: Sí.
1: Clar, no és el mateix un futbolista o un jugador de bàsquet o un pilot que un atleta que, a més, destinen igual o més hores al seu deport, no? Llavors, és molt important que mentre ho estàs practicant tinguis molt clar que això durarà pocs anys i, d'alguna manera, quan parlo de llibertat financera, em refereixo a tenir el màxim de coneixements possibles per poder agafar tu el control de la teva vida, independentment que tinguis assessors molt bons o que tinguis gent de confiança al teu voltant.
0: Clar, que després sempre s'ha dit, no?, la gent que sabeu de finances, d'economia, del que és la inversió, cadascú té el seu perfil, no?, de més de risc, més de tranquil·litat, més segur, vull dir, cadascú, però el que cal és coneixement i el que cal és informació que sigui absolutament necessari. Igual que ara tot sembla que tinguin un estilista personal, no?, perquè ara és molt diferent de la teva època, en què, verdaderament, ara la gent doncs, està més pendent quasi de les xarxes socials que de l'esport. Per sort el Barça ens estem salvant darrerament, però el que passa és això, que vull dir que hi ha molt de, doncs caldria que també tinguessin assessors com tu, Ferran, per poder començar a entendre les coses, perquè per exemple un dels primers temps morts, perquè en el llibre del Ferran anem trobant no només 4 quarts, que és que està molt bé per dividir el temps, tot i que els que ja tenim uns anys abans eren dos partes, eren dos partes, vull dir que ara ja això és modern, per nosaltres 4 quarts, però bueno, hi ha 4 quarts, hi ha temps morts, i els temps morts estan molt bé per reflexionar, per dir, escolta, anem a mirar-ho bé. I un dels primers, crec que és necessari en general, però encara més, jo crec, els que heu sigut esportistes d'elit, que és el tema de viure per sota de les possibilitats que tens. Això em sembla fascinant.
1: Sí, perquè al final ens creem unes necessitats que en veritat no necessitem per res. I llavors moltes vegades és normal, també sol passar, que quan un passa d'estar en una situació normal a tenir un supercontracte i tot el que representa això, l'aspecte social, que tothom el coneix i tot, és molt fàcil que se't pugui anar una mica al cap i et comencis a comprar coses que sempre havies somiat i que no necessites en veritat, no? Com putxassos, com rellotges, com malgastar d'alguna manera sense planificar i pensar que allò té una duració. És el que jo parlo de aixetes obertes, que és que jo vull això, m'ho compro, vull això, m'ho compro, no? Clar. I molt bé, i quan es tanqui l'aixeta, què passarà? Diu, bueno, quan es tanqui ja veurem. No, ja veurem no, perquè com més...

0: agafes el nivell de vida, més difícil després és poder-lo baixar. I ara ens hi ha casos com comentes, d'esportistes que han guanyat moltíssim i que s'han arruïnat, però el missatge del llibre no és tan dirigit a superesportistes,
1: no, no,
0: sinó a aplicar una disciplina d'aquest tipus per qualsevol tipus de persona.
1: De fet, hi ha un de, també en algun d'aquests temps morts, parles d'una cosa que em sembla molt interessant, perquè sempre s'havia dit més o menys això, de que puguis tenir una mica del coixí, no? Que sempre s'ha dit el coixí. I aquí ho defineixes amb que hi ha com se li diu de l'1 de gener, no? El fet de tenir pràcticament que si deixessis de treballar, que si deixessis de cobrar, que poguessis viure un any, no? amb el que tinguessis. Clar, tu, per exemple, això és molt bàsic perquè en qualsevol moment podem tenir un impediment del que sigui, no? Físic, de no poder treballar, o que hi hagi, doncs, imagina't, una pandèmia, el que sigui, doncs que puguem subsistir. Clar, tu, per exemple, quan vas tenir la teva carrera, et vas haver de reinventar molts cops, perquè, escolta, ni que sigui anar a jugar doncs, a països de fora, no? com Grècia o quan sigui, no? Ostres, això demostra que sí, et pot sortir bé, però i si surt malament, no? Això és molt complicat, no?, de gestionar.
0: Sí, jo sempre dic que primer has de tenir molt bona capacitat d'adaptació a qualsevol tipus d'entorn, però sempre ho has d'enfocar de manera positiva. Què vol dir? Que tu pots agafar qualsevol tipus de repte. La meva carrera sempre m'he mogut per això, per reptes esportius, no? I una vegada he estat al Barça i ho he guanyat tot, al Joventut i ho he guanyat tot, doncs també tenia el repte de poder anar a Grècia, en el Panathinaikos, el millor equip d'Europa en aquell moment, també a poder competir amb els millors jugadors. Llavors, tot té riscos, sobretot vius en un altre país, t'emportes la família. Jo, quan vaig anar cap allà, els meus fills tenien un any i mig, el nen, i 5 mesos la nena, imagina't, amb la meva dona. T'imagina't. Això és no deixa de ser una aposta i un risc, no? La qüestió quina és? Que si tu tens aquesta mentalitat optimista i aquestes ganes d'adaptar-te, en qualsevol lloc que vagis pots trobar la teva avantatge competitiva, diguéssim, no? Llavors era obvi que anàvem a un club molt gran i bueno, podia sortir malament o podria tenir una lesió, sí, però com sempre m'havia planificat molt bé i sempre havia fet uns càlculs de dir, bueno, doncs si jo, per exemple, guanyo 10 i amb 4 puc viure tranquil·lament, els altres 6 és com si no els tingués. I aquests 6 és com si no els tingués són els que dedicava a la inversió. Clar. I llavors sempre vaig mirar molt de cada any diversificar molt i estar molt a sobre. I per això la tecnologia em va ajudar molt, perquè sempre m'havia agradat molt programar i havia començat a programar en BASIC i amb aquests llenguatges antics. I això em va ajudar molt a fer-me el meu propi pla financer mentre jugava.
1: Quina meravella. La fila, és que amb això també coincidim, Ferran.
0: Sí,
1: home,
0: sí.
1: Quina meravella. I després van començar a dir, no es poden fer els go-to. I aquí ja em van liar, perquè clar, jo de cop vam començar a fer bucles i situacions d'aquestes. O sigui que meravellós, Ferran.
0: Sí.
1: De sempre s'hauria de buscar això de tenir mente sana en corpore sano, implica tot això, no? Implica saber de moltes coses, anar aprenent. I com dius, clar, transmets que et movia també la il·lusió, no? Els reptes també són il·lusió, no?
0: Sí.
1: Sense aquest... El repte pot ser allò una idea, no? Pot ser el cap, però la il·lusió també és el motor, és la flama, és allò que et fa tirar endavant, que sí?
0: Clar, sí, tant. La clau també és amb qualsevol feina que facis, i jo sempre ho intentava també de l'època de jugador, d'intentar buscar-me una motivació diària, cada dia, no? Perquè pensa que quan portes tota una temporada, et fa mal tot, estàs a vegades amb problemes físics de dolors de genoll, de peus, d'esquena, el que sigui, no? I saps que t'has d'aixecar d'hora per anar a entrenar, inclús moltes vegades jugar infiltrat. Clar, tens que trobar la motivació per llevar-te i dir que bé, avui doncs, intentaré competir millor en l'entreno, avui intentaré millorar aquest aspecte del meu joc. Aquest mes em posaré com a objectiu pujar el meu percentatge de llançaments o agafar més rebots. I aquests reptes, mini reptes diaris, fa que agafis les coses amb optimisme i amb il·lusió, no? I és el que realment necessites per anar-te motivant. I això ho he trobat també després de la meva carrera esportiva, intentant-me sempre rodejar de gent molt millor que jo i de tot tipus d'àmbits, tant des d'àmbits científics, de tot tipus, doncs perquè t'aporten molt, no? I a partir d'aquí també t'ajuden a aprendre i a obrir-te molts camins. Gràcies també, sobretot, a les relacions o al networking que has pogut fer quan eres jugador, i això és molt important també.
1: En el llibre hi ha fins i tot fàbules japoneses, perquè a vegades de diferents cultures, de totes se'n pot aprendre una mica, com bé deies, no? I I la relació, doncs, amb entendre els diners, a mi una cosa que sempre, que darrerament m'ha cridat molt l'atenció, Ferran, és quan et diuen, escolta, pensa també, pensem massa en el que ens costa, això quan costa en diners, no? I no sempre sabem calcular bé. En canvi, si calculem quantes hores de treball ens se suposa comprar-se una cosa, ostres, tot canvia, eh? Perquè dius, a veure, jo m'he d'esforçar doncs, la feina d'una setmana i mitja per comprar-me això, no vol dir que no t'ho compris, però que entens molt bé en què estàs invertint, no? I això va molt amb la idea de l'aixeta que deies abans, no?
0: Sí, sí, tant i tant, perquè és quan realment et dones compte de si val la pena destinar tant esforç i tantes hores a algú que realment no necessites o que no et farà cap tipus de servei. Per tant, hem de passar una miqueta d'això que deies de... dels orientals, és veritat, no? Hem de passar de la cultura aquesta del tenir, de tenir coses, a la cultura del ser, no? De ser, d'estar feliç, de poder viure doncs, amb una felicitat que no depengui de lo que tinguis o deixis de tenir, sinó de poder viure tranquil i poder fer les coses que tu vols realment.
1: Ferran, a nivell d'inversió, quan has anat coneixent els mercats, quan has anat coneixent doncs, el que la tecnologia, no? Deies que t'has anat assessorant doncs, coneixement, i clar, parles en el llibre del que va suposar, per exemple, les famoses .com, no? Que clar, que aquell moment en què els dominis començaven doncs, a ser una cosa important i la gent s'hi va llançar, gent que hi sabia i gent que no en sabia. I llavors, clar, va haver un moment que allò va petar. Històricament ja ha anat passant en diferents moments, no? Pues això que les telefòniques, jo recordo que el meu avi m'ho deia, diu, la gent que va invertir en les telefòniques. Bueno, pues això ha passat en diferents moments. I en el llibre també parles del que suposa del FOMO, no? És a dir, escolta, si algú està ficant diners en una cosa, anem-hi tots cap allà, no? Ara pot estar passant una mica amb la IA, tu que la coneixes bé també, tot i que sembla que sigui una mica diferent, oi?
0: Sí, home, sempre han hagut èpoques diferents en les quals han hagut coses que la gent s'ha ficat una mica per la cultura aquesta de seguir, com es diu, a la manada, no?
1: Sí, sí, sí,
0: això,
1: total.
0: Doncs jo també ho faig, no? I el que sortia primer és el que sortia beneficiat i els que es quedaven enrere pues, passant problemes. No, jo crec que el tema de... Sí que hi ha molt FOMO amb el tema de la intel·ligència artificial, però l'important és no invertir mai en coses que no entenguis. I realment ningú hi entén del tot, no? Però sí que pots analitzar molt bé i fer-te preguntes i dir, bueno, on està l'avantatge de poder invertir en companyies que es dediquen a intel·ligència artificial? Perquè tothom parla d'intel·ligència artificial i, en veritat, tu pots pensar que només és el ChatGPT o el que tu li vas preguntant i et va dient, o coses molt més potents que ajudaran a resoldre greus problemes de la humanitat, no? Com temes científics, temes d'investigació de nous medicaments. Llavors sí que hi ha moltes empreses d'aquest tipus que estan ara mateix, com estava, per exemple, a la informàtica en els anys 60, i que són molt importants, doncs, si vols tenir una visió a llarg plaç, poder invertir, com la computació quàntica, per exemple, no? Que és un món que m'agrada molt i que ja fa temps també que estic estudiant i analitzant i que tinc diverses companyies d'aquest tipus també amb això, no? D'alguna manera és dir, igual que quan vaig començar a jugar era la onada d'internet i jo en aquella època tenia 13 anys o 12 i es veia venir que seria, ens canviaria la vida, després va venir també una mica no tan forta però una onada del blockchain que també ens està canviant la vida i està canviant el sistema financer mundial. I ara mateix doncs, l'onada de la intel·ligència artificial i la de la computació quàntica també.
1: Fixa't que aquí el Ferran ens va explicant en el llibre coses que a mi m'han fet riure i plorar al mateix temps, no? Perquè quan parlava del seu primer IBM, un no pot evitar doncs, això, no? Viatjant el temps, i ens explica aquí el Ferran que era un 286, que llavors els coneixíem així amigablement com un 286, després van aparèixer els 386 i anaven fent així. I tenia una capacitat de RAM de 256K, que era ampliable a 16 megas. Sí. I el fet de posar-ho amb signes d'admiració diu molt. Diu molt que en aquell moment semblava que allò era el màxim. Mira, jo recordo un disc dur, que eren de 20 megas la majoria, i recordo que quan me'n vaig comprar un de 100 a l'institut, que és quan llavors anava, em van dir, diu, però no te l'acabaràs mai, no? Com ho van dir, és que clar, amb 100 megas on aniràs a parar? 0,1 gigas, perquè ens entenguem, el que ara és qualsevol cosa ocupa gigas, no? Com ha evolucionat tot és una cosa increïble, no? I ara quan parles de la computació quàntica, és que em sembla un món absolutament fascinant aquest, eh?
0: Sí, jo crec que és molt important per conèixer el futur o pues, saber d'on venim i saber el passat, no? Llavors, és molt xulo poder explicar que vam començar pues, amb aquests ordinadors 286, 386, amb els Intel, amb els Pentium, després, i com ens anàvem ampliant i com anàvem entenent els diferents sistemes operatius que hi havia. Al principi era l'MS-DOS, que era només text, no? Quan va sortir Windows,

0: les partícules quàntiques a favor de crear uns bits que són bits quàntics, no? Que poden ser un 1, un 0 o un 1 i un 0 al mateix temps.
1: Wow.
0: I això et dona una potència il·limitada de càlcul i ara mateix estem, doncs, com això que et deia, no? Com estaven els ordinadors als anys 60, amb un període molt, molt, molt precoç, però que tot hi arribarà. Doncs com abans estiguis en aquest món, millor.
1: Que bé que t'expliques, perquè jo, un molt amic meu, que és el Dani Jiménez, el divulgador el científic, ell sempre... Que jugàvem a bàsquet junts, Ferran, o sigui, jugàvem al mateix equip. Quan jo era el 13, ell era el 15, perquè et facis una idea.
0: Ostres,
1: quina casualitat. Doncs ell sí que era més alt, ell sí que podia, doncs això. I escolta'm una cosa, i l'altre dia l'explicava per la física Univers Rebel, no? El llibre que ha publicat ara, que parla de quàntica, i diu... quan em pregunten què és la quàntica, dic, començo a suar. I dic, bueno, clar, perquè és que explicar una cosa tan meravellosa i tan difícil de comprendre és realment complicat, i de veritat que aprens moltíssim amb l'algoritmo de l'èxit, on parles de qüestions bàsiques per a qualsevol persona, com pot ser com preveure la jubilació, com assegurar, doncs, les finances que vas tenint, és a dir, des d'un punt de vista legal, des d'un punt de vista... doncs a poder tot fer aquests càlculs i aquestes diversificacions. I m'ha cridat molt l'atenció quan vas compaginant, no?, amb històries de la teva vida esportiva, veure't, clar, també al llarg dels anys, no?, ben jove ja al costat de Díaz Miguel, no?, per exemple, o Brado, una sèrie de gent que dius, ostres, tots els hem admirat molt, hem vist coses d'ells, i clar, tu has pogut aprendre directament d'ells. Segur que t'ha influït molt, no?, els seus aprenentatges.
0: Moltíssim, moltíssim. Per això dic que al final he sigut un gran privilegiat, perquè he tingut l'oportunitat de conèixer tota aquesta gent. Tots m'han aportat moltíssim, i quina sort, doncs, haver pogut tenir aquestes dues vides. La vida esportiva, on de, com tu deies, Díaz Miguel, Obradovic, Malkovich, gent de tot tipus de cultures i de països diferents, i posteriorment també en el món financer, en el món també de Silicon Valley, d'haver conegut gent, doncs, que ara són eminències mundials i els has conegut fa 20 anys i vist el que hem pogut arribar a fer, doncs, clar, és un privilegi, perquè sobretot d'aquí el que treus és tot l'ensenyament que tu tens d'ells, no? A part d'haver-los conegut o una relativa amistat amb ells, doncs tot el que t'han aportat a tu a nivell de coneixement. I aquest coneixement jo crec que és la inversió més bona que qualsevol persona pot fer. Tot el que inverteixis en saber més és el que més et servirà a la vida.
1: Totalment, i segur que coincideixes amb allò de que allò que et costa més, no?, d'aquest repte, no?, d'aquest aprenentatge, després és el que et dona més gratificació, no? Per tant, m'imagino que igual que has sigut un esportista d'èlit, has volgut seguir a la vida, doncs, aplicant tot aquest esforç i totes aquestes ganes de fer-ho bé i seguir practicant, no? El que hi tira que no entrava, doncs el torno a assajar fins que agafo aquesta seguretat per tirar. Després, si fallo o no fallo, no? Imagino que és una mica, no igual, però tu fas aquest camí d'aprenentatge, no?
0: Sí, sí. Sempre explico que al final l'esport és la millor escola de vida, perquè, perquè pots comparar-ho absolutament amb qualsevol aspecte de la vida personal o de qualsevol tipus de situació que puguis viure. Llavors, al final, és veritat, no?, que també, com en un anterior llibre que vaig escriure, que es deia C305, que parlava molt de tècniques, diguéssim, de cent, on el qual es parla molt que amb la pràctica, l'entrenament, arribes al final a la intuïció i és quan les coses surten per si mateixes o com flueixen, doncs això és el mateix, no? Al final t'empapes d'una sèrie de valors que després ja no els estàs pensant, sinó que ja l'has viscut tan a dintre que et surten sols i bueno, pots gaudir una mica, doncs, el que jo dic aquí en el llibre, que és com la meva llibertat a l'hora de prendre decisions, tant la financera com de qualsevol tipus.
1: I que la riquesa, dius, no és els diners, sinó aquella vida que has pogut fer i que t'has pogut permetre gaudir i viure-la a la teva manera. Així que, Ferran, que per molts anys de més èxits i que puguis seguir publicant molts llibres i els puguem aquí recollir. Una abraçada ben forta.
0: Doncs moltes gràcies i una abraçada. I m'ha fet molta il·lusió això del 13, eh? Tota la vida l'he portat.
1: Ai, sí.
0: Pues que bé.
1: Sí, sí. Som gent especial, els que duiem el 13. Felicitats,
0: tant,
1: perquè
0: a
1: més que l'has dut a molts grandíssims equips. Així que endavant
0: tot,
1: i fins a la propera. Que vagi molt bé.
0: Molt bé. Moltes gràcies.
2: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

De Ràdio Verano arriba a la seva fi. Espero que tingueu un dia fantàstic, que gaudiu, encara que us toqui treballar o no, doncs gaudiu d'un dia que sigui espectacular. Nosaltres ja sabeu que tornarem quan sigui el mes de setembre, ja estem agafant energies i ganes per acompanyar-vos, però us volem aquests dies d'estiu acompanyar amb el millor de la temporada, la de gent que ha passat pel programa, i us anem recordant. Que tingueu un dia fantàstic. Adéu-siau.

Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor. Onda Cero Lleida, la ràdio que t'escolta.

0: es, profesor. ¿Cuál? Trata de defraudar cuanto antes, que es muy liberador.
1: Vale, haremos lo posible, ¿vale?
0: Luego mi amigo Félix Madero me dio otro consejo, pero no lo puedo reproducir porque tiene un lenguaje un poco extraño.
1: No,
0: es
1: no,
0: el,
1: no.
0: El que le dio Guardiola a Xavi Alonso, ¿eh? Ya doy pistas. Bueno, profesor, que me alegro de que estés aquí madrugando con nosotros. Luego te saludo también en otras secciones.
1: Perfecto. Hasta ahora, liberales.
0: Bueno, hemos arrancado ya la móvil y continuamos nuestro viaje por Ceuta, donde estamos comenzando esta temporada de Más de Uno en Onda Cero.
2: En Onda Cero, Más de Uno con la Torre.
3: A Desballestaments Ramon Vilella, el teu vehicle val molt. Tant que te'n paguem fins a 3.000 euros. Valorem el teu vehicle antic, avariat o sinistrat amb la màxima taxació i gestionem gratis tots els tràmits. I si necessites un recanvi pel teu vehicle, no ho dubtis, el trobaràs a Desballestaments Ramon Vilella, amb peces totalment comprovades i garantides. Desballestaments i gestió de residus Ramon Vilella, polígon dels Frares, carrer F, al 973 20 15 78 i al web ramonvilella.com.
4: Si pensaves que ho havies vist tot aquest estiu, arriben les segones rebaixes al nostre concessionari oficial. Aconsegueix el teu Volkswagen d'ocasió, gerència o quilòmetre zero, amb condicions de finançament irrepetibles i entrega immediata. Unitats superlimitades. No ho deixis escapar. Aquest agost les teves segones rebaixes són aquí. Vine abans que volin. Visita'ns a Dalmau Motor. Concessionari oficial Volkswagen a Lleida. Ara també a Golmés i Tàrrega. Dalmau Motor, del grup Nayox.
5: Aquest estiu és el moment de descobrir la riquesa gastronòmica del nostre territori. Productes de qualitat, experiències úniques i el valor de la proximitat. Tria origen, tria proximitat, tria tradició, tria identitat, tria gust de Lleida. Més informació a gustdelleida.cat, una iniciativa de la Diputació de Lleida.
6: Yo creo que hubo conexión. Me dijo que me escribiría cuando llegara a casa.
7: Pues han pasado 3 días.
6: Bueno, tal vez apuntó mal mi número. No sé.
8: En Onda Cero te contamos lo que quieres oír y lo que no, para que te informes desde la pluralidad, la objetividad y el rigor. Onda Cero, tu radio.
9: La brújula de Radio Estadio, amb Albert Arrán.
10: A mí los madridistas que me rodean me muestran su desafección porque Rodri no se vista de blanco. Pero total y absoluta porque lo veía muy cerca, porque se había contado.
11: Pero yo creo que él también ve que acopla mejor en el Barça. Es decir, si
10: pero
11: se
10: no
11: siente...
10: tendría el papel rutilante que en el Madrid.
12: Él está encantado de jugar en el Barça. Es que conoce a todos los compañeros. Es que la mitad han estado con él todo el verano. O sea, eso es indiscutible. Pero que no se plantea lo de jugar con Tchouaméni o jugar con Pedri. O sea, que yo creo que lo de la operación es lo del cariño o el convencimiento que puede ver en un momento dado. ¿Por qué esto no se cierra? Pues porque no. Pues al Barça.
9: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio. Hi ha coses que fan que setembre sigui especial. Retrobar les veus de cada dia, tornar a estar ben informat, descobrir noves històries, compartir opinions, emocionar-nos. El pròxim 31 d'agost comença una nova temporada a Onda Cero Catalunya. Els matins, tota l'actualitat amb Más de Uno, amb Rafa Latorre i Carlos Alsina. Després, La Ciutat, amb Míriam Franc, per entendre tot el que passa a Catalunya. A l'hora de dinar, Notícies Migdia, amb Gabriel Figueredo, amb tota l'actualitat del país. A la tarda, Por Fin, amb Jaime Cantizano, entreteniment i companyia. Al vespre, La Brúixola, amb Lola Sorribas, per mirar el dia en perspectiva. I quan la pilota comença a rodar, la brúixola de Radio Estadio, amb Albert Arran. Tota l'actualitat esportiva i la millor tertúlia futbolera. I a les matinades, Nits de Ràdio, amb David Cervelló. I els caps de setmana, Julia en la Onda, amb Julia Otero. Lideratges, amb Ariadna Belver. Amb Bones Mans, amb Robert Calvo. I tota l'emoció de l'esport amb Radio Estadio, amb Edu García. El 31 d'agost, torna la informació. Tornen les històries. Torna la teva ràdio. Onda Cero Catalunya.

0: verse ajeno a lo que está sufriendo tanta gente, esa especie de mundo paralelo, y nos permitiría descartar la opción de episodio depresivo grave en el presidente. Parece claro que no se le ve a Sánchez muy retraído ni muy compungido, ¿no? Yo personalmente descarto los rasgos paranoides, al menos por ahora, y no veo ningún indicio de episodio maníaco ni de trastorno delirante. Queda, sin embargo...
1: Nos vamos de tiempo, ¿sabes? Pero te diré que yo creo que los oyentes se van a formar su propia opinión respecto de lo que está ocurriendo. Ahora, que un gobierno que es incapaz de controlar las fronteras de un Estado es incapaz de controlarse a sí mismo.
0: Eso es.
1: Pombo, te veo luego en la tertulia.
0: Oh, vale, venga, nos vemos ahora.
1: Las 7:20, 6:20 en Canarias.
2: Onda Cero Cataluña, la teva radio. Más de uno Cataluña, a Marcos Díaz.
3: Molt bon dia. Més professors, més places per a la inclusiva i millora salarial. Aquestes són algunes de les novetats per al proper curs escolar amb les que el govern pretén desactivar la vaga de dimarts vinent. Salvador Illa demana responsabilitat per negociar sense demanar impossibles. Ho ha dit en una entrevista al periòdico.
4: Es trobarà la comunitat educativa a un govern amb disposició de reflexionar en l'àmbit educatiu i d'abordar reformes que puguin fer falta en aquest àmbit? Sí. Ho farem amb una mirada a mig i llarg termini? Sí. Hi ha coses a millorar? Rotundament sí.
3: De seguida en parlem, abans però mirem les carreteres i el cel. Connectem amb el RAC, Ferran Aràndiga, molt bon dia.
5: Comencem la setmana i la jornada d'avui a hores d'ara amb dos accidents actius de tot just fa uns minuts. El primer ha estat a la AP7 en direcció Barcelona a l'altura de Borrassà, que obliga a tallar la sortida número 4 i provoca ja 1,5 km de retencions. El segon accident ha estat a la C58, concretament a l'altura de Badia del Vallès, que en sentit sud també provoca 3 km de retencions. Per altra banda, cap a la capital catalana tenim algunes congestions puntuals però habituals, sobretot a les dues rondes de Barcelona. Tenim cues a la Ronda de Dalt en sentit sud, però de poca intensitat. A la B20 hi ha lentitud des de la Trinitat fins a la Vall d'Hebron i a la B10, en aquest cas, des del Fòrum fins la Barceloneta. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
3: I pel que fa a la previsió del temps, avui tindrem un dia assolellat a bona part de Catalunya amb l'aparició de núvols baixos a les comarques central, del litoral i prelitoral. Pel que fa a les temperatures, seran similars a les d'ahir, màximes per sobre dels 30 graus a totes les províncies que arribaran als 34 a Girona i Lleida.
2: Más de uno Catalunya amb Marcos Díaz.
3: La consellera d'Educació, Esther Niubó, anunciarà d'aquí unes hores les novetats del curs escolar, mentre que el professorat continua en peu de guerra. USTEC, el sindicat majoritari, manté hores d'ara la convocatòria de vaga per al primer dia de classe, el proper dimarts. A l'espera del que pugui dir la consellera sobre aquest conflicte, el que sabem és que l'Educació preveu ampliar les plantilles amb més de 1.800 professionals entre docents i administratius. També s'incrementa en mig miler el nombre de places de l'escola inclusiva, fins a superar-ne les 2.100. Pel que fa a l'increment salarial, el professorat cobrarà anualment 700 euros més. Altres novetats és la incorporació de personal sanitari a la meitat dels centres educatius, tenir cura de la salut i benestar emocional dels docents i iniciar la tramitació de llei per reconèixer el professorat com a autoritat pública. Millores amb les que el govern pretén desactivar les mobilitzacions. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reitera la voluntat d'entesa, però adverteix USTEC que no es pot passar directament de l'1 al 10, són declaracions al periòdico.
4: Si hi ha una actitud de responsabilitat, de serenitat, de sentit comú, jo crec que el país té els recursos, i més si ens en sortim amb el finançament, per poder abordar de forma progressiva doncs una millora substancial i una repensada sobre l'àmbit educatiu, que insisteixo és fonamental pel futur del país. El govern està en això.
3: D'aquesta manera, reprèn avui l'agenda política que ja té marcada en vermell la data del 4 de setembre. Aquest divendres es reuneix el Consell de Política Fiscal i Financera per abordar la reforma del model de finançament. Tanmateix, aquesta carpeta no depèn únicament del govern català, sinó del Congrés. L'executiu de Salvador Illa, en canvi, sí que té altres urgències sobre la taula. Ferran Cuixart, bon dia.
6: Bon dia, sí. La crisi oberta a educació és el primer escull que haurà d'afrontar el govern. A més del professorat, recordem que continua en peu de guerra. Encara s'ha d'esclarir les causes de l'error en les proves PISA i si pertoquen assumir-ne responsabilitats. De fet, Salvador Illa haurà de donar explicacions al Parlament de Catalunya en les properes setmanes. Altres carpetes obertes sobre la taula de l'executiu són l'habitatge, amb

0: l'ampliació del parc públic i també la prohibició de l'especulació, l'enfortiment dels serveis públics i les infraestructures. En aquest darrer punt hi trobem l'eix transversal ferroviari entre Lleida i Girona, la pacificació de la Nacional 2 al Maresme i també la millora de la Nacional 260. Però, sens dubte, la urgència és millorar Rodalies. D'una banda, amb el traspàs del servei, l'execució de les inversions previstes i també la incorporació dels nous combois. El president de la Generalitat també situa, però, en el centre, la gestió forestal, la seguretat i la lluita contra la multireincidència.
1: Más de uno Catalunya.
2: L'IPC continua escalant i ja s'ha situat en el 4,3%, la xifra més alta dels últims 3 anys. Una pujada que torna a posar el focus sobre la pèrdua de poder adquisitiu de moltes famílies i sobre la capacitat dels salaris per seguir el ritme de l'encariment del cost de la vida. Joan Valentín, bon dia.
3: Bon dia, Marcos. Des de la UGT alerten que l'impacte de la inflació es nota especialment en les economies més vulnerables, amb dificultats creixents per assumir despeses bàsiques com l'habitatge, l'alimentació o l'energia. El sindicat reclama reforçar les clàusules de revisió salarial als convenis col·lectius perquè els treballadors no perdin poder adquisitiu quan els preus es disparen. Ho explica en declaracions a aquesta casa l'Òscar Riu, secretari de Política Sindical de l'UGT.
4: El que nosaltres demanem és que hi hagi clàusules de revisió en els convenis col·lectius. Si hi ha clàusules de revisió en aquests convenis col·lectius, la majoria de treballadors estan referenciats en un conveni col·lectiu i, per tant, amb aquestes clàusules de revisió, això s'actualitzaria quan s'han de revisar les clàusules.
3: També defensa que el salari mínim hauria d'estar més vinculat al cost real de la vida i insisteix que l'actual model no protegeix prou els treballadors amb sous més baixos. Segons la UGT, en un context d'augment sostingut dels preus, les revisions salarials han de convertir-se en una eina habitual per evitar que la inflació continuï reduint la capacitat adquisitiva de les famílies catalanes.
5: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico, 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmedico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
6: ¿Una cigarreta? ¿O un bosc cremant? ¿Una barbacoa? ¿O las brases de milers d'hectàrees? Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Más de uno Catalunya.
2: Diumenge caòtic per l'alta velocitat entre Girona i Barcelona. El servei va caure des de primera hora del matí i fins a mitja tarda. La circulació de trens de totes les companyies i en tots dos sentits de la marxa es va interrompre per manca de tensió elèctrica a la catenària. Renfe va reubicar els viatgers entre Girona i Barcelona als trens de mitjana distància de l'R11, mentre que va habilitar busos per les destinacions internacionals.
1: Más de uno Catalunya amb Marcos Díaz.
2: I quan falten 2 minuts per arribar a 8:15, moment de repassar els esports amb l'Albert Arranz. Albert, molt bon dia.
7: Bon dia, el Barça rep el Rayo Vallecano a les 9 de la nit al nou Camp Nou per tancar la tercera jornada de Lliga Primera Divisió. A les 4 de la tarda aterra a la ciutat comtal Gabriel Jesús, el davanter brasiler de 29 anys que passarà a revisió mèdica amb l'equip blaugrana i serà presentat demà després de firmar contracte per 2 temporades amb opció a una tercera a canvi de 10 milions fixes més variables a l'Arsenal anglès. I Marc Márquez s'imposa el Gran Premi d'Aragó de MotoGP de motociclisme, en la que és quarta victòria del català aquesta temporada i que li val per situar-se segon a la general únicament ja a 19 punts del líder Jorge Martín.
2: Locomia, el grup d'ans dels anys 80 i 90, ha tornat a fer ballar els seus banús per cloure el Festival Acústica de Figueres. El certamen ha tancat l'edició d'enguany amb més de 100.000 espectadors. Xavi Pasqual és el director de l'Acústica de Figueres.
8: Un balanç molt positiu perquè tornarem a sobrepassar aquesta barrera dels 100.000 espectadors i amb 23 edicions és una bona notícia perquè normalment els projectes es poden arribar a desgastar amb el pas del temps i l'Acústica doncs segueix amb aquest èxit que hem tingut des del principi.
2: Doncs així acabem aquest primer repàs a l'actualitat catalana amb Dani Sánchez del control tècnic. Continuïn amb Más de Uno i Rafa La Torre. Molt bon dia.

0: De Cero Catalunya, la teva ràdio. Más de uno Catalunya amb Marcos Díaz.
1: Molt bon dia, més professors, més places per a la inclusiva i millora salarial. Aquestes són algunes de les novetats per al proper curs escolar amb les que el govern pretén desactivar la vaga de dimarts vinent. De seguida en parlem, abans però mirem les carreteres i el cel. Connectem amb el RAC, Ferran Aràndiga, molt bon dia.
2: Bon dia, doncs continuem la jornada pendents de la retirada del vehicle accidentat a la AP7 a l'altura de Borrassà en direcció Barcelona, que encara provoca poc menys d'un quilòmetre de retencions. A la mateixa via també recordem que hi ha un vehicle avariat al voral a l'altura de Barberà del Vallès, en aquest cas en sentit nord, en direcció Girona, també amb un quilòmetre de lentitud. Cap a la capital catalana també encara continua aquesta congestió

0: gestió habitual, sobretot a les dues rondes de Barcelona i també al nus de la Trinitat. Trobem retencions en sentit sud amb circulació intensa a la B20 des de la Trinitat fins a la Vall d'Hebron i també al tram d'entre a la B10 des del Fòrum fins a la Barceloneta. Al vessant Llobregat, també en direcció a Barcelona, trobem 3 quilòmetres de congestió intermitent per la A2 i la B23 des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I pel que fa a la previsió del temps, avui tindrem un dia assolellat a bona part de Catalunya amb l'aparició, això sí, de núvols baixos a les comarques centrals del litoral i prelitoral. Pel que fa a les temperatures, seran similars a les d'ahir, màximes per sobre dels 30 graus a totes les províncies que arribaran als 34 a Girona i Lleida.
2: Más de uno Catalunya amb Marcos Díaz.
1: La consellera d'Educació, Esther Niubó, anunciarà d'aquí unes hores les novetats del curs escolar, mentre que el professorat continua en peu de guerra. USTEC, el sindicat majoritari, manté hores d'ara la convocatòria de vaga per al primer dia de classe, el proper dimarts. A l'espera del que pugui dir la consellera sobre aquest conflicte, el que sabem és que Educació preveu ampliar les plantilles amb més de 1.800 professionals entre docents i administratius. També s'incrementa en mig miler el nombre de places a l'escola inclusiva fins a superar-ne les 2.100. Pel que fa a l'increment salarial, el professorat cobrarà anualment 700 euros més. Altres novetats són la incorporació de personal sanitari a la meitat de les escoles, tenir cura de la salut i benestar emocional dels docents, crear la figura del gestor de centre per donar suport a les direccions i iniciar la tramitació de llei per reconèixer el professorat com a autoritat pública. Millores amb les que el govern pretén desactivar les mobilitzacions. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reitera la voluntat d'entesa, però adverteix USTEC que no es pot passar directament de l'1 al 10. Són declaracions al periòdico.
3: Si hi ha una actitud de responsabilitat, de serenitat, de sentit comú, jo crec que el país té els recursos, i més si ens en sortim amb el finançament, per poder abordar de forma progressiva doncs una millora substancial i una repensada sobre l'àmbit educatiu, que insisteixo és fonamental pel futur del país. El govern està en això.
1: D'aquesta manera, el govern reprèn avui l'agenda política, que té algunes urgències marcades en vermell. Ferran Cuixart, bon dia.
4: Bon dia, sí. La crisi oberta a educació és el primer escull que haurà d'afrontar el govern. A més del professorat, recordem que continua en peu de guerra. Encara s'ha d'esclarir les causes de l'error en les proves PISA i si pertoquen assumir-ne responsabilitats. De fet, Salvador Illa haurà de donar explicacions al Parlament de Catalunya en les properes setmanes. Altres carpetes obertes sobre la taula de l'executiu són l'habitatge, amb l'ampliació del parc públic i també la prohibició de l'especulació, l'enfortiment dels serveis públics i les infraestructures. En aquest darrer punt hi trobem l'eix transversal ferroviari entre Lleida i Girona, la pacificació de la Nacional 2 al Maresme i també la millora de la Nacional 260. Però, sens dubte, la urgència és millorar Rodalies. D'una banda, amb el traspàs del servei, l'execució de les inversions previstes i també la incorporació dels nous combois. El president de la Generalitat també situa, però, en el centre, la gestió forestal, la seguretat i la lluita contra la multireincidència.
2: Más de uno Catalunya.
1: L'últim diumenge d'agost ens ha deixat la imatge ja clàssica de final d'estiu a l'aeroport del Prat. Maletes que tornen cap a casa, d'altres que encara marxen aprofitant els últims dies de vacances i una sensació compartida entre molts viatgers. Aquest estiu ha estat una mica més car. Entre divendres i avui, el Prat preveu que hi passin més de 4.400 vols comercials a Joan Valentín.
5: El degoteig de viatgers ha estat constant durant tot el cap de setmana a l'aeroport de Barcelona. Hi ha qui torna de vacances d'estiu, però també qui encara aprofita aquests últims dies abans de la tornada a la rutina per fer una escapada, tot plegat, en un estiu marcat per l'augment dels preus.
6: Bueno, una mica més cara, sí. Sobretot a l'hora de menjar i així, sí. Però, bueno, és qüestió d'organitzar-se una miqueta i ja està.
5: Sentíem ara a la Júlia i els preus també han estat tema de conversa entre alguns dels visitants que aquests dies aterren a Barcelona. Alguns asseguren que els ha sorprès trobar una ciutat més cara del que esperaven, fins i tot en comparació amb destinacions internacionals. Mentrestant, l'aeroport està immers en una de les operacions retorn més importants de l'estiu, amb més de 4.400 moviments previstos entre divendres i dilluns i un nou rècord de connexions intercontinentals programades.
1: I pel que fa a les carreteres, el Servei Català de Trànsit informa que el retorn ha estat esglaonat i tranquil a la majoria de vies. Tot i així, hi ha hagut incidències destacades, lentitud i aturades intermitents en trams de l'AP7, la C32, la C31 i la C65 entre Sant Cristina d'Aro

0: i Llagostera en sentit Vidreres. Cal lamentar, però, un accident de gravetat en un camí rural de Ribera d'Urgellet, a la comarca de l'Alt Urgell. Un vehicle ha sortit de la via i ha bolcat, deixant 5 persones ferides, 4 d'elles en estat crític i greu. Més coses d'avui dilluns, un macrocontrol de camions a l'AP7 i l'A2 ha acabat amb més d'una setantena de denúncies. Els Mossos d'Esquadra i el Servei Català de Trànsit van inspeccionar la setmana passada vehicles pesants que circulaven per dues de les principals carreteres de Catalunya. El balanç del macrocontrol va ser de 34 denúncies per incompliments del temps de conducció i descans, 37 denúncies per altres infraccions de transport i trànsit i dues més per conduir sota els efectes de les drogues i per excés de velocitat. L'objectiu de l'operació de trànsit era reduir la sinistralitat, darrere de la qual moltes vegades està provocada per camions o per la seva presència en les vies ràpides. I també us volem explicar que l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha iniciat una missió institucional de 6 dies que el portarà a Sarajevo, a Varsovia i Kiev. El viatge té com a objectiu reforçar els vincles històrics de cooperació de la capital catalana, la defensa dels drets humans i l'entrega d'ajuda humanitària en zones afectades per la guerra. L'alcalde de Barcelona arribarà a Sarajevo, ciutat agermanada amb Barcelona, on mantindrà trobades institucionals amb el seu homòleg.
1: Más de uno Catalunya.
2: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico, 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmédico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
1: Más de uno Cataluña, a Marcos Díaz.
0: I quan falten 2 minuts per arribar a 9:15, és moment de repassar els esports amb l'Albert Arranz. Albert, molt bon dia.
3: Bon dia. El Barça rep el Rayo Vallecano a les 9 de la nit al nou Camp Nou per tancar la tercera jornada de Lliga Primera Divisió. A les 4 de la tarda, aterra a la ciutat comtal Gabriel Jesús, el davanter brasiler de 29 anys que passarà a revisió mèdica amb l'equip blaugrana i serà presentat demà després de firmar contracte per 2 temporades amb opció a una tercera a canvi de 10 milions fixes més variables a l'Arsenal anglès. I Marc Márquez s'imposa el Gran Premi d'Aragó de MotoGP de motociclisme, en la que és quarta victòria del català aquesta temporada i que li val per situar-se segon a la general, únicament ja a 19 punts del líder Jorge Martín.
0: La plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès ha tornat a viure una jornada sense precedents per aquest Sant Fèlix. Els castellers de Vilafranca, la Joves i la Vella de Valls i la Jove de Tarragona han signat la millor diada de Sant Fèlix de la història amb unes xifres estratosfèriques. Les colles s'han portat a plaça 16 castells de gamma extra, dels quals 13 s'han descarregat. I és que per primera vegada s'ha descarregat en aquest món casteller el Pilar de Nou amb folre, manilles i puntals. L'Orquestra Diversiones ha estat un dels grups que ha tancat el Festival Acústica de Figueres. El certamen acomiada l'edició d'enguany amb més de 100.000 espectadors. Xavi Pasqual és el director de l'Acústica de Figueres.
4: Un balanç molt positiu perquè tornarem a sobrepassar aquesta barrera dels 100.000 espectadors i amb 23 edicions és una bona notícia perquè normalment els projectes es poden arribar a desgastar amb el pas del temps i l'Acústica doncs segueix amb aquest èxit que hem tingut des del principi.
0: Fins aquí el repàs a l'actualitat catalana. Continuïn a Más de Uno. Molt bon dia.

0: hijos.
1: Aquest és el problema. S'ha fet 5 proves d'embaràs. Jo imagino que es fa la primera i algú, amb bona voluntat, li diu, mira, una segona opinió, no? A vegades és bon.

0: L'estiu és el moment de descobrir la riquesa gastronòmica del nostre territori. Productes de qualitat, experiències úniques i el valor de la proximitat. Tria origen, tria proximitat, tria tradició, tria identitat, tria gust de Lleida. Més informació a gustdelleida.cat, una iniciativa de la Diputació de Lleida.
1: ¿Te preparas un Super Bowl de frutas, semillas y colores? ¿Le haces 20 fotos desde todos los ángulos? Y luego, bueno, ¿luego te pides una napolitana de chocolate? Sí, hoy en día se maquilla mucho la realidad, pero en Onda Cero seguimos informando con rigor y credibilidad. Onda Cero, tu radio.
2: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
3: En aquest concert que us volia preguntar, tu compraves les entrades i no les podies imprimir. Si tu en aquell moment te quedaves sense bateria, no entraves al concert.
4: Amb lo simple que seria que agafes el mòbil i el sacseges, sí? Haces xaca, xaca, xaca, xaca, sí? Xaca, i entonces, con el sacseig, ja se te va haciendo la bateria.
3: Jo lo de la idea del Sergi la veig al proper Mobile World Congress. Jo veig gent aquí sacudint mòbils i la gent com a bojos. ¡Qué locura! ¿Cómo se lo han inventado? ¡Qué genialidad!
4: Y ahora se cuenta las calorías...
3: Exacte.
2: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Hi ha coses que fan que setembre sigui especial. Retrobar les veus de cada dia, tornar a estar ben informat, descobrir noves històries, compartir opinions, emocionar-nos. El pròxim 31 d'agost comença una nova temporada a Onda Cero Catalunya. Els matins, tota l'actualitat amb Más de Uno, amb Rafa Latorre i Carlos Alsina. Després, La Ciutat, amb Míriam Franc, per entendre tot el que passa a Catalunya. A l'hora de dinar, Notícies Migdia, amb Gabriel Figueredo, amb tota l'actualitat del país. A la tarda, Por Fin, amb Jaime Cantizano. Entreteniment i companyia. Al vespre, La Brúixola, amb Lola Sorribas, per mirar el dia en perspectiva. I quan la pilota comença a rodar, La Brúixola de Radio Estadio, amb Albert Arranz. Tota l'actualitat esportiva i la millor tertúlia futbolera. I a les matinades, Nits de Ràdio, amb David Cervelló. I els caps de setmana, Julia en la Onda, amb Julia Otero. Lideratges, amb Ariadna Belver, amb Bones Mans, amb Robert Calvo i tota l'emoció de l'esport amb Radio Estadio amb Edu García. El 31 d'agost torna la informació, tornen les històries, torna la teva ràdio. Onda Cero Catalunya. Onda Cero Catalunya, estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya.

0: A Onda Cero, les notícies de Catalunya. L'actualitat en 2 minuts.
1: Molt bon dia. El curs escolar començarà amb un increment de la plantilla de 1.800 professionals entre docents i administratius. També augmenta en mig miler el nombre de places de l'escola inclusiva. La formació professional oferirà 5.000 noves places i les d'escola bressol augmenten en mig miler. La consellera d'Educació, Esther Niubó, també està anunciant ara mateix la incorporació de personal sanitari a la meitat de les escoles, la creació de la figura del gestor de centre per donar suport a les direccions, així com un sistema per tenir cura de la salut i benestar emocional dels docents i l'inici de la tramitació de llei per reconèixer el professorat com a autoritat pública. Més coses, els Mossos d'Esquadra detenen un jove de 20 anys acusat d'estafar uns 13.000 euros a vianants de Barcelona. La policia catalana li atribueix 8 casos que s'haurien dut a terme entre setembre del 2025 i agost d'aquest any. Inicialment actuava al voltant de l'estació de Sants i posteriorment al districte de l'Eixample. Els investigadors asseguren que el detingut es guanyava la confiança de les víctimes, explicant-los una història creïble sobre una situació d'emergència personal, com ara haver patit un robatori i haver perdut la documentació. L'autor aprofitava l'urgència de la situació per demanar-los diners amb la promesa de retornar-los-hi, una promesa, però, que mai es va complir. I un robatori de cable entre les estacions de Figueres i Sant Miquel de Fluvià de les línies R11 i RG1 està provocant retards d'uns 20 minuts. Segons ha informat Adif i Rodalies, la companyia ferroviària ha detallat que la incidència ja s'ha resolt i espera que la circulació recuperi progressivament la normalitat. I encara sobre mobilitat, sàpiguen que un robatori de cable està generant retards de 15 minuts en l'AVE de Barcelona i Madrid. Continuïn escoltant Más de Uno amb Carlos Alsina aquí a Onda Cero. Molt bon dia.
0: A Onda Cero, les notícies de Catalunya. L'actualitat en 2 minuts.
2: Hay situaciones sencillas que se nos complican, como cuando preguntas por una dirección y ya no recuerdas si dijo primero derecha o izquierda. O como cuando te explican las reglas de un juego de mesa y sin querer desconectas. Porque no siempre basta con saber algo, también hay que saber explicarlo. Para eso se incorpora Marta García Ayer a La Brújula. Porque Marta, si sabe algo, es acercar mejor que nadie asuntos complejos al oyente, de forma clara. La Brújula. Ahora con Marta García Ayer. Desde septiembre, Marta nos acompaña para seguir analizando la actualidad en la nueva temporada de La Brújula. Onda Cero, tu radio.
3: Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
4: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
3: Hazte mutuero.
4: Condiciones en Mutua.es.
5: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
6: Dale combustible a tu vuelta acumulando un 10% en gasolineras Carrefour. Un 2% adicional más el 8% habitual. Solo por ser socio del Club Carrefour y tener la app Mi Carrefour. Hasta el 9 de septiembre.
7: Deepfakes, bulos y perfiles falsos para odiar, acosar y hacer daño. Nos quieren perdidos, enfrentados, pero creemos en ti para frenarlo. En Inca ayudamos a la juventud a romper con lo que la amenaza y limita. Entra en Inca.es y súmate a la campaña frente al odio y la desinformación. Break the fake.
8: Hola, esto te interesa.
9: Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagas un 40% menos garantizado y con las mismas coberturas.
8: ¿Y lo del sorteo?
9: Es verdad. Solo por calcular el precio de tu seguro entrarás en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en LíneaDirecta.com.
0: Onda Cero Lleida, 94.1 FM.
10: Estàs pensant fer reformes? Aprofita l'agost sense IVA a Solglass. Instal·lació garantida, ràpida i sense obres, de finestres amb la màxima seguretat i estalvi energètic. Doncs Cirera 2, 973-267700 i a solglass.es.
11: Aquest estiu és el moment de descobrir la riquesa gastronòmica del nostre territori. Productes de qualitat, experiències úniques i el valor de la proximitat. Tria origen, tria proximitat, tria tradició, tria identitat, tria Gust de Lleida. Més informació a gustdelleida.cat, una iniciativa de la Diputació de Lleida.

0: Bueno, por algo dicen que las mascotas se parecen a sus dueños. Escucha Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez. Los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio. Rodri está esperando con una caja de bombones a la chica con la que ha quedado esta tarde. Sí, ella le había dado una cita, pero es su nutricionista. A ver quién le quita ahora la ilusión al chaval. Si eres de los que solo escuchan lo que quieren, escucha Onda Cero. Lo que quieres, cuando quieres y donde quieres. En la web, en la app o en nuestras redes sociales. Onda Cero, tu radio.
1: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
2: Senyors dels dies internacionals, hi ha dies que tenim de quatre enfermetats rares d'aquestes al mateix dia i les hem de dir quasi de pressa perquè si no no ens dona temps. I avui només tenim el dia del macaco, seriosament plantegem-nos alguna, que el macaco el respectem molt, però podria ser també el dia de l'enfermetat de Streisand Frustrant, saps? I llavors li donem una mica més de bombo. Bueno.
1: Cada matinada, nits de ràdio, amb David Cervelló.
3: Estats Units avui compensa.
2: Estats Units.
3: Avui, atenció, perquè és el dia nacional de l'os panda.
2: Ah, mira.
3: A veure, sí, però l'os panda tampoc no és...
2: No és molt dels Estats Units, no?
3: No és dels Estats Units.
2: Com perquè sigui dia nacional, no? Ja t'entenc. No hi ha un equip de l'NBA o de la NFL que siguin els pandes de Wisconsin, per exemple, no? O els pandes de Massachusetts. No, no hi som.
1: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

0: No.
1: Bueno, pues es que ahora está en desuso. Si la buscáis en el diccionario, pone desuso. Bueno, pues esta palabra la usaríamos para describir un paso rápido y hasta donde yo sé se usaría solamente para hablar de animales. Amblar, que sería el verbo, también está registrado en español y significa andar levantando al mismo tiempo la pata de delante y la pata de atrás, y entiendo que esto también se usará para ese paso que dan los caballos, ¿no? Que podemos ver algunas veces que levantan la pata de delante y la pata de atrás al mismo tiempo.
0: Qué bueno.
1: Y estaréis pensando seguro ahora mismo, pero ambular, ambladura, sí, amblar, sí, son palabras muy raras, ¿no?
2: Sí.
1: ¿No hay una palabra en español relacionada con ambladura? Amblar, ¿os suena algo?
0: Ambladur, amblar, ambulancia,
1: sí.
0: Ambulante.
1: Ambulante, ambular, muy bien, exactamente. Ya. Sí, sí, y es que viene precisamente de ahí, de ambular. Ambular ha dado amblar, y en catalán, ¿cómo se dice ir?
2: No lo sé, Ana.
1: ¿No, no tenéis C2 en catalán?
2: En catalán no, ¿cómo se dice?
1: Vaya.
0: Dice anar.
1: Se dice
2: anar.
1: Anar.
0: Anar.
1: Anar. Pues también viene de este ambulare en latín. Ambulare cambiaría a amblar, amnar, aná.
0: Lo que vamos a aprender. En
2: del bidé a los caballos. Estás
0: todos los lunes. Tú te has quedado con el bidé, ¿eh?
2: No, pero hemos empezado ahí.
0: Vamos a hablar, vamos a aprender de muchas otras cosas que no están en el baño, necesariamente.
1: Sí, claro, o sí, también sí, del baño. Vamos a hablar del váter el próximo día.
0: Que hay que irse. Elena, bienvenida. Y espero que
1: muchas
0: lo disfrutes.
1: Muchas gracias. Gracias.
0: Bueno, mañana a las 6 en punto de la mañana, 5 en Canarias, empezará este programa de nuevo con el ingeniero Montes, que levanta la persiana, con la torre, con todo su equipo. También después en el segundo tramo, con el equipo que usted conoce. Gracias por su confianza. Que tengan un feliz día. Y hasta mañana. Adiós.
3: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
4: Bon dia, benvinguts a la ciutat.
3: A Onda Cero Catalunya, la ciutat, amb Míriam Frank.
4: Avui és dilluns 31 d'agost, dia en el que comença la nova temporada aquí a Onda Cero Catalunya. És un dia molt especial per a tots nosaltres i en el que us volem presentar tot el que ens espera per als propers 11 mesos. Evidentment, us avançarem algunes de les novetats que hem preparat per vosaltres aquí a la ciutat, però també parlarem amb tots els companys de la casa per saber com seran els seus programes i quines sorpreses ens tenen preparades. Tot això després d'un estiu en el que heu estat en les millors mans possibles. Així que aprofito per donar les gràcies al Robert Calvo per cuidar-me també la casa, amb l'ajuda inestimable del Gerard Sant, de la Clàudia Moreno i també del Peter Hendrick. Però ja sabeu que tot lo bo s'acaba i ja he arribat aquí per posar una mica d'ordre. Abans, com sempre, saludarem tot l'equip que fa possible aquest programa i que avui, de forma especial, demà ja serà més normal, doncs es presentarà d'una manera una mica diferent. Els hem demanat que triïn una cançó que els representi en aquest inici de temporada, que els agradi. Cadascú ha fet el que ha volgut. Des d'ara i fins les dues, comencem.
3: Prenem el pols a la ciutat. Amb Míriam Frank.
4: Avui tenim el control tècnic, el Daniel Sánchez. I was on top of the world, living high, right in my pocket. Jo no sé quina és aquesta cançó,
5: Pulp Fiction,
4: eh?
5: No? Pulp Fiction?
4: Sembla Pulp Fiction, jo també hagués dit, però no. Ai. Ara que m'ho digui el Dani, jo us ho... Ah, és Toy Story.
6: Toy Story.
4: Ah, no ho has dit mai, Toy Story.
6: Ah, pel tema dels muñequitos.
4: Clar, ostres, molt ben triada,
5: però
4: Dani.
5: Però no és de Pulp Fiction, aquesta banda sonora? No,
6: sembla la veu del tio, però crec que no.
4: Doncs ja l'heu escoltat.
5: La cançó sí que ho és.
4: Robert Calvo.
5: Què?
4: Bon dia.
7: Arriba, Gigi Amoró.
4: Jo tenia una altra pensada per tu.
5: Mira, saps
4: què maca aquesta cançó?
5: Saps per què l'he escollit?
4: A veure, explica'ns.
5: Perquè la història té molt a veure amb mi. Veus per què t'ho dic? La història, la que canta la Dalida, que és la seva intèrpret, explica la història d'un seductor italià que torna al seu poble, ell és cantant italià, i torna al seu poble natal després de triomfar a Amèrica, no?
4: A veure com lligues tot
5: i
4: això amb
5: allà,
4: la història.
5: Arriba allà i torna boges a totes les dones d'allà, sí. Els encanta com canta, com les sedueix, no? I de cop i volta torna a marxar una altra vegada.
4: Oh.
5: És una mica la meva història, que aparec aquí presentant aquest programa el mes d'agost, canto una estona i llavors durant els 11 mesos restants he de callar.
4: Sort que ha tornat, eh?
5: Escolta'm una cosa.
4: Gràcies, Robert, per com has cuidat la casa, com has cuidat el piset.

0: Home, has cuidat a l'audiència, que sé que està encantada amb tu, com sempre. Has tingut molt bona companyia, també t'ho han posat molt fàcil.
1: He de dir que gràcies a la Clàudia Moreno Lozano, com tu deies, sí, que ha fet una feina incansable molt professional, i amb Peter Hendrik Fanés, que està damunt d'un tren encara, buscant històries.
0: L'has enviat a fer voltes en tren,
1: per si de cas.
0: Històries.
1: Està, si veu una nova donant voltes a la R4, és aquest home.
0: És el Peter. Gerard Sanz, bon dia. Avui és a
2: Beautiful
0: bon
2: dia,
0: Day,
2: Beautiful Day. Avui és Beautiful Day. He escollit aquesta cançó de U2, o U2, com s'hauria de dir, però d'aquí tots diem U2, la cançó Beautiful Day, no només pel dia d'avui, sinó perquè, bueno, d'alguna manera sempre intento, no? Que,
0: happy.
2: Sí, sempre intento que... El, happy, exacte, no? Sí, sí, però aquesta em casa més, perquè soc, m'agrada molt més el rock, bueno, m'agrada molts gèneres, però el rock és un dels meus favorits. U2 no seria el meu grup favorit, però sí que és veritat que aquesta cançó, no sé, explica una mica, doncs, aquesta intenció, no?, de ser sempre positiu, de que, tot i que de vegades és molt, molt, molt, molt difícil o fins i tot impossible, però
1: sempre, és
2: sempre, aquesta,
0: sempre.
2: Aquest objectiu, no?, d'intentar, doncs, veure sempre la part positiva a tot, tot i que, com deia, doncs, a vegades és molt, molt, molt difícil, però sempre s'ha d'intentar.
0: I avui els serveis informatius sempre està amb nosaltres una altra persona, però ha tingut la sort de poder estar avui amb nosaltres, que li encanta aquest espai. Marcos Díaz, bon dia. Espera, que no t'escoltem, Marcos, em sembla. No t'escolto, no t'escolto, ara... Ah, i el cable del micro.
3: Ai, el cable ara...
0: Ara sí.
3: Escolteu molt.
0: Ara no,
1: no, no, ara no. Canvia el micro, Marcos, endavant.
3: Canviaré el micro.
0: Ja està.
3: Directament i ja està.
0: A grandes males, grandes
3: males. Molt bon dia, Míriam.
0: Bon dia, Marcos. A veure, tu per què has triat Regreso al Futuro, si no m'equivoco, no?
3: Sí, Regreso al Futuro, que és la millor pel·lícula, una de les millors pel·lícules, segurament, totalment, de la història del cinema. Com a mínim per mi ho és. Sempre està aquella pel·li a la que puc recórrer quan hi ha un mal moment o per distreure'm, i que amb el pas del temps l'ha suportat prou bé.
0: I tant.
3: Per ser de l'any 80, ara fallaré 85, ha aguantat prou bé el pas del temps. I a més, perquè sempre he volgut ser una mica Marty McFly, aquest héroe, aquest, no? És una persona que es converteix en un heroi sobrevingut, sense voler-ho. I bueno.
1: És una mica el que ha passat al Marcos aquest estiu. Míriam, jo és que tu ens has escoltat, però amb comptagotes.
0: Home, no,
1: no,
0: cada dia us he escoltat.
1: El Marcos,
4: però amb el podcast, no?
1: De... Sí, sí, sí. Com que ha intervingut cada dia a aquesta hora amb l'Anna Utiel Argudo, s'ha destapat com un analista de l'actualitat i de les coses que passen al seu voltant, com a pocs. I a més és l'home un punt enfadat. O sigui, estaria ja superant Lluís Soler en temes d'enfadament. Sí, sí, sí.
2: Està guanyant una secció, ho vam comentar, de títol M'enfada.
0: Per això se'm diu abans, i jo pacto amb el Marcos.
1: La centraleta d'Onda Cero Catalunya ha tret frum els dies que ha vingut aquí a fer la seva secció.
0: També hem de dir que no seria el millor moment per agafar-te en aquest programa, Marcos, perquè no sé si ho podem explicar.
3: Sí, sí, Robert.
0: Avui és el teu últim dia.
3: No sé si és el meu últim dia.
0: Per ocupar-te d'una cosa més important que la feina.
3: Que és la meva filla, correcte. Sí, sí.
0: Te'n vas de baixar uns mesos, baixa paternal uns mesos,
3: sí, que
0: fas les vacances perquè encara no les has fet, així que, no sé, pel 2030 potser
2: uns quants
0: tornem
2: mesos,
0: a saludar.
2: Abans ho comentàvem, que quan torni el Marcos, la Rambla, en teoria,
0: ja
2: ha d'estar acabada. Vull dir.
0: Ja haurem canviat d'any, fins i tot. Així que...
1: La Rambla a Barcelona, perquè... Sí.
3: Així que bon Nadal, Míriam.
0: Igualment. No, no parlis de Nadal, sisplau,
1: no, no,
0: encara
1: no.
0: Sí! No, encara no la posis, Dani, no la posis.
2: No comencem.
3: Ara, és veritat.
0: No, no, és veritat, Marcos, no la liguis.
3: Per què no Mariah?
1: No, perquè
3: encara estan...
0: No, perquè se la guarda perquè la posarà la resta de dies de l'any.
1: Encara és 31 d'agost, és demà. És demà.
0: Però demà ja no ens presentem en cançons, eh? Que demà ja no ens presentem en cançons.
1: Igual, però en el moment que jo digui una paraula que s'intueixi que va fer referència a això...
0: Ja parlarem amb el tècnic, això. Ah, clar, aquests dies tindrem el Dani Sánchez. Amb el Dani no aconseguiràs, eh? Ja quan torni el Jota no sé, ja amb l'Ivan. Però amb el Dani crec que és del meu team. I una altra persona que no és titular en aquesta secció d'esport, però també ha tingut, també ha tingut la sort de coincidir en aquest primer programa de la temporada, és el Víctor Llucet.
5: Una casita en el barrio de Santa Cruz.
0: M'encanta!
4: No us l'esperàveu, aquesta?
1: M'encanta!
0: És l'última que em pensava que faré. M'encanta aquesta cançó.
4: Volia trencar una mica, és que clar, vinc d'un casament a Jerez aquest dissabte.
0: Llavors,
4: clar, si em preguntes dilluns vinent et diria una altra cançó. Però aquest dilluns estic en aquest...
0: Encara estàs en moda
2: flamenco, avui,
4: encara estic pensant, no vaig a Sevilla, però bueno,

0: A Jerez, bueno, Sevilla, sí. Ja, una hora en tren, una hora en cotxe. Així que sí, sí, he triat aquesta. Estic en molt modo Andalusia.
1: Mi Estrella Blanca.
0: Vaig tornar ahir, sí, Mi Estrella Blanca de Fondo Flamenco, evidentment. És un tema de fa bastants anys, a més. Sí, o sigui,
1: mira, amb en Fran Villar, company d'aquesta casa, ens vam fer unes vacances el 2009.
2: No, no la tornis a explicar, no, les vacances, moment, perquè tothom moment. Sap aquestes vacances.
1: Unes vacances del 2009 dimarts. Plegats, i aquell any va ser l'any d'aquesta cançó, i la portàvem tot el dia posada al cotxe.
0: És que és molt xula.
2: És molt
0: no,
2: maca, sí.
0: I realment ara estic pensant que jo crec que no va sonar en tota la... En tot el casament, ni abans, ni a la...
2: Crec que
0: no va sonar i per això mira, l'he posat jo, sí, sí.
2: Digues que sí.
0: No entrarem en detalls a nivell casament. Bueno, primer, enhorabona a Luis, Cristina.
2: Cristina, Luis.
0: Enhorabona a Luis. Ah. Enhorabona a Cristina, no. Bueno, més o menys, però...
2: I a Luis no, és la teva nit, no?
0: Exacte. Però, no, va estar molt bé el casament.
3: Tu has pensat bé, Cristina?
0: Sí. No. Sí, exacte. Li van preguntar diverses vegades, eh?
2: Jo crec que encara no ha arribat al registre, potser encara està...
0: És possible, és possible.
2: Us estareu preguntant al xau-xau, esports, no? Doncs sí, aquesta temporada hem dit, va, ens falta gent en aquesta taula a primera hora, bueno, i hem convidat els companys d'esports, que a partir de demà... Bueno, demà crec que tornaràs tu.
0: Estic jo també, sí.
2: Doncs
0: l'Osama ha volgut allargar Víctors, una mica les vacances. Sí,
2: jo crec que
0: sí.
2: Al Víctor li hem explicat com serà la cosa i he dit, jo m'allargo tot el que sigui per no venir.
0: Jo miro com ho fan els altres i després ja...
2: Però tindrem el Víctor Lozano en aquest xau-xau.
0: Sí, sí.
1: Et dic una cosa, perill. El Víctor Lozano ve a destituir-me a mi com a... Això que dieu, que parlo
2: showman.
1: Molt. Que parlo molt.
3: A tapar-te, ah, no. Bé.
0: Secció, secció completament robada serà.
2: Sí, sí, sí.
1: Ella diu que jo parlo molt, no sé per què ho diu.
2: No sé, perquè encara no
1: parlarà més que jo.
0: Una prova.
2: Ai.
3: Bueno, Míriam, i tu què?
2: Sí? Doncs mira, això. Perquè en aquest equip intentarem sobreviure aquesta temporada.
1: I Déu, posa com si fóssim aquí?
2: Ai. No, no marxeu. Però sí, intentarem sobreviure una temporada més. Serà la sisena.
1: Sisena, ja?
2: Sí, sembla mentida.
1: Sisena temporada?
2: Sí, senyor.
3: Déu-n'hi-do,
2: si no m'he descomptat.
1: Ostres.
2: Sisena temporada amb aquest equip de la ciutat, així que no avancem, perquè avui us explicarem una miqueta de tot el que tindrem aquesta temporada, però, com sempre, el que no canvia és la cançó del dia.
3: Mira, moments complicats, allò, els dies aquests, ostres, és que no surt res, ostres, és que m'està costant poder posar aquesta cançó.
2: Exacte, i... m'encanta aquesta cançó. Vinga, però cançó del dia.
3: Vinga, va, ja
2: no
3: comencem,
2: amb
3: la secció de... No,
2: sí,
3: no, no.
2: Sí, sí, ja entrem en...
3: Ja sabeu que la minissecció, la cançó del dia, intentem explicar l'actualitat a través de cançons, després tornarem a fer 5 cèntims del que és aquesta secció, però avui deixem de banda l'actualitat del nostre voltant per parlar de la nostra actualitat i per això he escollit aquesta cançó.

0: Queda un quadre més amb tu,
1: torna a començar.
0: Tot
1: i és
0: torna
1: que, com
0: començar,
1: diu Mishima, avui tot torna a començar. Avui la ciutat torna a caminar després de les vacances per engegar un nou curs, un curs on seguim sent gairebé tots els que érem la temporada passada. Amb més canvis o menys, tornarem a començar un camí d'11 mesos, com deies, Míriam, a la introducció, que de vegades es fa llarg, però que és apassionant, intens i sobretot divertit, perquè aquí cap dia és igual a l'anterior ni al proper, cada dia passen coses i aquí tornarem a ser per acompanyar-vos, informant-vos i sobretot doncs entretenint-vos.
0: Home, i començar amb una cançó sempre sí.
1: sempre és bien.
0: Tampoc canvia la pregunta, perquè aquesta temporada ens hem proposat escoltar encara més l'audiència, així que esperem que el vostre feedback, que respongueu a la pregunta del dia. Què preguntes avui? Jo no preguntaria res.
2: D'entrada direm que la
0: dibujo libre, com a l'inici de curs.
2: Ara ho explicarem quan anem presentant cada secció del programa, però la pregunta del dia és un espai molt obert perquè les persones que ens escolten participin de la manera que considerin. Sí. A partir d'aquí ja, ara farem alguns advertiments. Però la pregunta d'avui no pot ser d'una altra manera, com aquest moment que és el de la tornada, el de l'arribada per alguns, perquè hi ha els que són fanàtics del mes de setembre, ja hi ha fanàtics del mes de setembre.
0: Home, és el millor mes per fer vacances, també t'ho dic.
2: Que diuen que és el nou mes, ja ho preguntarem això als responsables de les agències de viatges algun dia, per què setembre s'està convertint en el nou agost i molta gent marxa al setembre. Però per aquests
3: fans del canvi climàtic, no? Les agències de viatges.
2: Sí.
0: Home, clar.
2: El cas és que avui volem pensar en tots aquells que estan en un moment de canvi o de transició, que van, que venen, que han arribat ahir i avui ja es posen a treballar, que demà es posaran a treballar i avui és l'últim dia que tenen de vacances i estan aprofitant una estona a la platgeta o a la piscina, o que simplement ens volen explicar alguna cosa de com aniran les seves vacances. Com aniran, espera, les que començaran a partir de demà. O el que vulgui vostè de la vida ens pot explicar.
0: Una mica dibujo libre, eh?
2: Dibujo libre.
0: Sí.
2: Dibujo
0: libre. Expliqui'ns el que
2: dibujo
0: vulgui.
2: Libre, però con contención.
0: Sí, home.
2: Ho hem de editar, llavors. Dibujo libre. 676-7609-08 676-7609-08 i si volen,
0: sí,
2: ens poden explicar ells i elles amb quina cançó es definirien ells i elles.
0: Doncs mira, també està molt bé, això sí. I l'escoltarem aquí, més feina pel tècnic, que està encantat. Així que vinga, va, notes de veu al 676-760908. Avui dibuix lliure per començar aquest curs escolar, aquest curs radiofònic. Mentrestant, Marco, repassem l'actualitat. Va, som-hi. La número 2 d'Educació assumeix les responsabilitats polítiques per l'error a les proves PISA. La consellera Esther Niubó ha anunciat la destitució de Teresa Sambola com a secretària general del departament, però n'hi haurà més canvis per enfortir determinades àrees de la conselleria. La titular d'Educació ha assegurat que s'ha d'obrir una nova etapa per garantir la qualitat del sistema.
4: La fins ara número 2 d'Esther Niubó és la que paga els plats trencats per l'error a les proves PISA. D'altra banda, s'han obert de 3 expedients disciplinaris a 3 persones, un al càrrec i 2 funcionaris per no haver actuat ni informat quan l'Institut Nacional d'Estadística va advertir-los de l'errada.
5: Errors d'interpretació, errors de supervisió i amb mancances en la transmissió d'informació rellevant dins de l'organització. Hi ha hagut persones que no van estar a l'alçada de la responsabilitat que tenien encarregades.
4: Esther Niubó ho ha dit durant la roda de premsa sobre les novetats de l'inici del curs escolar. La consellera d'Educació ha reivindicat l'increment de plantilles, la millora salarial del professorat o l'augment de places de l'escola inclusiva de la formació professional i de les escoles Bressol. Niubó ha demanat, per tant, als sindicats que tinguin en compte l'esforç del govern i desconvoquin la vaga anunciada per al primer dia de classe.
0: Expliquem també que un robatori de cable entre les estacions de Figueres i Sant Miquel de Fluvià de les línies R11 i RGU ha provocat retards de fins a 20 minuts.
4: I encara sobre mobilitat, Míriam, un robatori de cable ha causat retards de 15 minuts en la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid. La sustracció d'aquest material s'ha produït entre Alcover, Aral Camp i l'Espluga de Francolí a la Conca de Barberà. La incidència s'ha produït unes hores després que es reprengués la circulació entre Girona i Barcelona, que, recordem-ho, va estar 10 hores tallada per manca de tensió elèctrica a la zona de la Sagrera.
0: I acabem explicant que els Mossos d'Esquadra detenen un jove de 20 anys acusat d'estafar uns 13.000 euros a vianants de Barcelona.
4: La policia catalana li atribueix 8 casos que s'haurien dut a terme entre setembre del 2025 i agost del 2026. Inicialment actuava al voltant de l'estació de Sants i posteriorment al districte de l'Eixample. Els investigadors asseguren que el detingut es guanyava la confiança de les víctimes explicant-los una història creïble sobre una situació d'emergència personal, com ara haver patit un robatori o haver perdut la documentació. L'autor aprofitava explicava la urgència de la situació per demanar-los diners amb la promesa de retornar-los-hi. Una promesa, però, que mai es va complir.
0: Doncs tot plegat ho ampliarà el Notícies Migdia a partir de 2:45 de la tarda. Marcos Díaz, gràcies, que vagi molt bé.
4: A vosaltres.
6: Arriben els millors dies de l'estiu per renovar casa teva. Arriben els dies sense IVA de Conforama. Sofàs, matalassos, mobles, tots sense IVA. Preus increïbles només del 20 d'agost a l'1 de setembre. Conforama.

0: Doncs estem esperant que arribi el Víctor Llucià, que té per aquesta porta explicant esports. Digues.
1: Això que està passant ara una miqueta, aquest estiu ha passat en alguna ocasió, allò de que estem acabant la informació. Tal.
0: L'actualitat mana sempre.
1: Hem fet aquest estiu una secció molt maca, que es diu Los ricos también lloran, eh? Que a la secció d'esports, com que hi havia tot de fitxatges i de gent que demanava 120 milions de...
0: Ells ploren,
1: i llavors han tots els que han plorat en el que volien, eh?
0: Ah, sí, clar, menys nosaltres.
1: Qui no plora no guanya.
0: Vinga, va, comencem amb aquest repàs d'esports. El Barça tanca la tercera jornada de Lliga al Camp Nou, Víctor.
2: Sí, contra el Rayo Vallecano, eh? A partir de 9:45 de la nit. De moment, inici sensacional. Dues victòries en els dos primers partits pel Barça. L'entrenador culé Hansi Flick, que avui no podrà comptar amb els lesionats Frenkie de Jong, estarà una bona estona lesionat, ni tampoc Gavi per lesió, ni tampoc amb Marc Casado, que és a la rampa de sortida. Recordo que el mercat tanca demà a la nit, o sigui, durant tot el dia d'avui i de demà es podrà fitxar. De fet, el Barça ha de concretar encara algun moviment després de la no arribada de Julián Álvarez. No arribarà, no? Al final, Míriam, Julián?
0: Jo crec que no, que està fotuda la cosa, eh? Potser la temporada que ve.
2: Té mala pinta.
0: No,
2: a veure, el que passa és que té uns quants anys de contracte amb l'Atlético.
0: Doncs l'altra.
2: Cinc? Sí. Bueno, ara, clar, a partir de la
0: d'aquí
2: segona
0: temporada... D'aquí 5 ja 40, no
2: el voldrem. Ja serà massa veterà. Però per això el conjunt culé del Barça ha activat una altra opció d'última hora, que és la del davanter brasiler de 29 anys, Gabriel Jesus, que arribarà procedent de l'Arsenal a canvi d'uns 10 milions d'euros més variables. El futbolista nascut a São Paulo aterrarà avui a la capital catalana i per passar el reconeixement mèdic. Però mentre no arriba aquest nou, Rafinha, qui està ocupant aquesta posició de davanter centre, de moment rendiment extraordinari pel davanter brasiler, 3 gols en 2 partits, així que Hansi Flick explica per què juga Rafinha en aquesta posició de davanter centre.
3: Bé, com a nou sempre comences la pressió i ell ho fa molt bé això, i òbviament és un dels nostres líders sobre la gespa. Tothom sap exactament la intensitat i la dinàmica amb què juga ell, i que tothom està inclòs, i de cara al gol també ho està fent fantàsticament, i per això està jugant allà i el necessito jugant allà, i per ell no és cap problema. Però també tenim altres jugadors, Fermín també pot jugar en aquesta posició, i de fet al final de l'últim partit, quan va estar allà, també va marcar, i és una bona situació.
2: Doncs el que dèiem, avui tornarà a ser el nou Rafinha, però té més opcions, eh? Adeyemi, Anthony Gordon, de moment estan convencent, així que pot tirar també d'ells Hansi Flick en qualsevol moment. A més d'aquest Barça-Rayo, recordo avui a 9:45 de la nit, també abans de la tercera jornada de Lliga, Osasuna-Getafe al Sadar a partir de 7:45 de la tarda.
0: Mentrestant, el Madrid de Mourinho confirma les bones sensacions.
2: Sí, victòria plàcida del conjunt merengue al Santiago Bernabéu contra el Màlaga, 4-0, Bellingham, el porter Alfonso Herrera en pròpia porteria, Kylian Mbappé i Arda Güler van ser els golejadors en un partit que ja va quedar sentenciat a la primera meitat. El tècnic madridista José Mourinho sobre la importància de la connexió entre Vinícius, Mbappé i Bellingham.
4: He dit a l'inici que jugadors bons, no bons, bons són tots. Els molt, molt bons volen jugar junts. Quieren jugar con gente que tiene misma calidad, misma velocidad de pensamiento, misma velocidad de decisión. Estos jugadores tienen que ser siempre compatibles. Se hablaba mucho, Mou no quiere uno, Mou no quiere otro, Mou no quiere los tres son imposibles. Yo he dicho siempre, yo quiero siempre los mejores jugadores, siempre.
2: 3 victòries en els 3 primers partits d'aquest Real Madrid. De moment és el líder del campionat, a falta del que faci avui el Barça. Tornarà a jugar aquest divendres al Madrid davant el Betis a la Cartuja. També ahir triomf de l'Atlètic Club a Balaïdos contra el Celta per 0-2. És el primer triomf del conjunt basc, dianes d'Àlex Berenguer i de Robert Navarro, i victòria del Deportivo de la Coruña, que va superar el València per 3-1 a Riazor. Pierre-Emerick Aubameyang, l'exdavanter del Barça, va tornar a sucar, ja porta 3 gols en 3 partits. I encara en futbol, aquest cap de setmana arrenca la Lliga F, golejada del Barça. Hi ha coses que continuen igual,
0: sí,
2: que
0: no
2: mantenen,
0: canviem,
2: no? La nova normalitat.
0: Millor que
2: sí, exacte. Golejada per 5-0 del Barça sobre el Tenerife a l'estadi Johan Cruyff. Evidentment, les de Pere Romeu són les màximes favorites per aconseguir la 8a Lliga consecutiva, tot i les baixes importants Alexia, Mapileón, etc., que hi ha hagut en aquest mercat d'estiu. L'Espanyol i el Badalona Women van arrencar el curs amb derrota aquest cap de setmana.
0: I en plana poliesportiva, dues bones notícies en l'àmbit del motor.
2: Sí, la primera és que Àlex Palou s'ha proclamat campió de la IndyCar per cinquena vegada en els últims 6 anys. El pilot de Sant Antoni de Vilamajor ha certificat aquest diumenge la corona al circuit de Milwaukee després d'acabar desè la segona cursa del cap de setmana. Palou encadena així el quart campionat consecutiu, igual al rècord que fins ara tenia en solitari el francès Sébastien Bourdais, que va guanyar 4 títols entre el 2004 i el 2007, i ara amb 5 corones el català ja és el tercer pilot més llorejat de la història de la IndyCar, només darrere d'AJ Foyt amb 7 i de Scott Dixon amb 6 campionats. És una llegenda, Àlex Palou a l'esport nord-americà. Aquí se li dona la bola que se li dona, però és una autèntica barbaritat el que està aconseguint. I l'altra bona notícia és el triomf de Marc Márquez al Gran Premi de l'Aragó, de fet doble triomf perquè el gran dels Márquez es va imposar dissabte a l'esprint i ahir diumenge a la cursa llarga per davant de l'italià Marco Bezzecchi i del murcià Pedro Acosta. D'aquesta manera Marc Márquez és a 19 punts del líder del Mundial. Jorge Martín.
5: Bueno, estamos en el Mundial, somos un equipo y siempre la moto que pilote será la mejor. Esto es lo que tengo en la cabeza.
2: La Ducati, que va bé per Marc. Marc

0: Márquez és cada cop més a prop de reblidar el títol de campió del món.
1: Doncs de seguida expliquem totes les novetats d'aquesta temporada, com espera el curs en matèria esportiva. Víctor, Llucia, gràcies, t'espero demà.
0: Que vagi molt bé, fins ara, Míriam.
1: Ara sí, entrem en matèria. Aquesta temporada de la ciutat ens hem marcat un objectiu. Sempre diem que els pobles es viu molt bé, i és cert, però creiem que a les ciutats també es pot viure de meravella. Per això volem aprendre junts aquesta temporada com ho podem fer. Així que cada dia ens centrarem en una idea que serà el fil conductor del programa. Per exemple, els dilluns descobrirem la ciutat, els dimarts hi donarem veu, els dimecres entendrem la nostra ciutat, els dijous aprendrem i els divendres, com no pot ser d'una altra manera, la gaudirem. I com ho farem? Doncs de la millor manera possible, gràcies als nostres meravellosos col·laboradors. Tindrem els col·laboradors de sempre, que tant estimeu, però també tindrem noves incorporacions, com per exemple el Fernando Soya, que ens parlarà de musicals.
2: Hola, bona tarda a tothom. Soc en Fernando Soya Rosell i aquesta temporada estic molt content de començar a col·laborar a la ciutat amb la Míriam, a qui li dono les gràcies per endavant per aquesta oportunitat, que em fa molta il·lusió. El proper divendres 18 de setembre començo una secció mensual que ens portarà un divendres de cada mes, mai millor dit, a parlar de musicals, de la cartellera, d'estrenes, de curiositats, d'anècdotes i, en definitiva, de tot aquest món que tant ens apassiona, o no tant, o sí, o no ho diem en veu alta, però bueno, aquí ho farem en veu molt alta i molt clara, i parlant de estrenes que marquen tendència o que marcaran potser els següents anys de cartellera a Barcelona, no? Perquè sempre tenim els referents de Londres, Nova York, com deia, doncs el que s'estrena ja l'he vist, ho parlarem aquí al programa. Comencem el 18 de setembre, com deia, amb el Rocky Horror Show, que l'he vist a Nova York ara fa poc, i aprofitant que ha mort el Tim Curry, li farem un homenatge per tot el que ha significat per aquest musical tan mític. Així que moltes gràcies a tot l'equip per convidar-me a formar part del programa i a tots els oients que ens escoltareu. Ens trobem el 18, una abraçada i que comenci l'espectacle.
1: Doncs amb moltes ganes d'escoltar aquesta secció de musicals.
3: Quina pinta, el
1: Robert està encantat.
3: Oh, quan
1: li vaig dir,
4: jo m'he comprat ja un sombrero de lluentons i una cosa d'una boa.
1: Doncs quan vingui el Fernando te la poses, clar que sí. No deixem els divendres perquè si una secció ens encanta és la dels soniditos. Hi ha hagut baralles de qui la podia fer, però ha guanyat una persona.
5: Aquesta temporada tornaré d'aquí, he aconseguit quedar-me, encara no sé com, però el que importa és que cada divendres tornarem amb els soniditos, on posarem a prova les orelles, la memòria i la rapidesa del Gerard, la Míriam i el Robert, però també de tota l'audiència que ens escolta a la ciutat. Tornarem amb pel·lícules, sèries, cançons, personatges... Això sí, aviso que aquesta temporada penso posar-ho molt més difícil.
1: Segur que heu reconegut a la Clàudia Moreno, que ho ha estat escoltant tota la temporada.
4: Divendres, quan va marxar després de fer la seva estada a la ciutat, ens va deixar una carta, tu Míriam també la vas tenir,
1: a cadascú personalitzada, amb un detallet, amb un carmelet, és un amor la Clàudia. Doncs la tindrem aquí cada divendres amb els soniditos. Com no pot ser d'una altra manera, els clàssics seguiran amb nosaltres. El Xavi quasi no es canvia de dia, però manté l'objectiu de descobrir-nos secrets de Barcelona. També l'Àlex Soto, que ens seguirà descobrint l'origen de la tecnologia, i el Vicenç Huguet, atenció, perquè aquesta temporada pensarà més que mai en tots nosaltres.
6: Aquest any seguirem parlant de tecnologia, d'aplicacions, de xarxes socials, d'intel·ligència artificial, però ho farem des d'un altre prisma. Ens fixarem en totes aquelles iniciatives que, lluny de buscar només el benefici econòmic, posen en el centre de l'equació el benefici de les persones, el benestar de les persones. I parlarem, doncs, de casos com el d'una empresa anglesa que ha llançat al mercat un sistema que utilitza intel·ligència artificial que ajuda a classificar de forma molt més eficient aquells materials que entren en el procés de reciclatge. O el del cas d'una empresa catalana que està dissenyant telèfons mòbils especialment concebuts per a persones grans. O el cas d'algunes empreses de telefonia que ja estan dissenyant i llançant al mercat tarifes especialment pensades per a adolescents. clients, per tal que tinguin un accés més limitat a les dades i així evitar o disminuir la possibilitat que es converteixin en addictes a la tecnologia. De tot això i molt més, sempre centrant-nos en les persones i com les persones poden utilitzar la tecnologia i no pas com la tecnologia les utilitza elles, en seguirem parlant aquí,

0: la ciutat.
1: Doncs molt interessant serà la secció del Vicenç Huguet aquesta temporada, i no patiu, perquè els dimecres tornarem a parlar de cinema amb el doctor Manuel Moreno Lupiáñez i amb el nostre estimat Eugeni Osàcar.
2: Hola als oients de la ciutat, sóc Eugeni Osàcar i, com ja us vaig comentar el passat juliol, aquest any o aquesta temporada continuaré una temporada més amb vosaltres. Serà la secció del Dia de l'Espectador, els dimecres, cada 15 dies, que parlarem de localitzacions, de pel·lícules i sèries rodades a Barcelona i altres poblacions catalanes, així com també, com ja sabeu, comentarem històries, anècdotes i curiositats sobre aquestes pel·lícules i les localitzacions. Per tant, ens retrobem ben aviat, en concret el dimecres dia 9, que començarem amb la pel·lícula El Gran Vázquez, protagonitzada per en Santiago Segura, però també amb Manolo Solo, que malauradament aquest estiu ens ha deixat. Ens retrobem ben aviat.
1: Doncs amb moltes ganes de tornar al cinema. També aprendrem els dijous de decoració amb la Sara Folt, d'història amb la Mònica Burhold, de consum amb l'Esther Lorente, i l'Ivan Jiménez seguirà amb els seus enigmes. I com no, cada setmana parlarem de llibres. Ho farem amb la Belén Vieira i amb l'estimada Laura García.
3: Hola, què tal? Soc la Laura de Book Life. Estic molt contenta de poder participar una temporada més al programa de la ciutat. Enguany continuarem recomanant literatura que ens ajudi en els diferents moments vitals de la nostra vida, no només els diferents moments vitals, sinó també aquelles situacions amb les quals ens podem trobar al llarg de la nostra vida. Ja sabeu que la literatura i els llibres, més enllà d'entretenir-nos, també tenen un component terapèutic que des de Book Life ja fa molt de temps que intentem transmetre, i estem molt contents de poder-ho fer també a través d'aquesta via. Enguany també m'agradaria molt que, si teniu alguna petició, si hi ha doncs alguna emoció, sentiment, o esteu passant per alguna situació que no haguem treballat, o que sí i que vulgueu que tornem a treballar, doncs estarem molt contents de fer-ho, perquè així també intentem donar resposta a aquelles necessitats personalitzades que pugueu tenir, si hi ha algun oient que ens ho vol fer arribar. Moltes gràcies a la Míriam per confiar en Book Life una temporada més, i ens trobem amb bona literatura d'aquí molt poc. Fins aviat!
1: Doncs gràcies a la Laura, i ja sabeu que totes les peticions al 676-760908. Evidentment, qui no pot faltar, i ja el tindrem aquí demà a l'estudi, és el síndic de Greuges de Barcelona, en David, bon dia, i tampoc faltaran, no patiu, a la cita, el David Cervelló, la Montse Valls i en Lluís Soler. Aquest és un petit tastet del que seran algunes de les seccions de la temporada amb els nostres col·laboradors, però hi ha moltíssim més. A veure, Robert, explica'ns més secrets d'aquesta nova temporada.
4: Home, la meva secció inamovible, a menys que estigui de vacances o m'absenti per una malaltia sobrevinguda, és la pregunta del dia. A mi, que m'encanta que el pueblo hable, doncs el que farem és que la ciutadania parli una temporada més. Clar. Que parlin, sobretot, i que sobretot que s'escoltin aquí, perquè a vegades passa una cosa, que és que l'actualitat se'ns menja, sí. L'actualitat del dia, els continguts del programa a vegades se'ns mengen, i no tenim temps d'escoltar totes les notes de veu o tota la nota de veu del senyor o senyora que ho ha enviat. Doncs aquesta temporada espongem els continguts perquè tinguin cabuda totes les notes de veu que ens envien les persones que escolten aquest programa. A veure, tindrem temps d'escoltar tot i sempre amb mesura. Olga de Rubí, que t'estoy viendo con el dedo. ¿Vale? Notes de veu no superiors a 5 minuts. I si pot ser...
1: Pobre Olga.
5: Ostres, ja. Pobre a l'Olga, entre els sorolls i la llargada la tenim martiritzada.
4: No, ens quedem a dir-los sorolls ara. Si pot ser que estiguem fent només aquella activitat durant la gravació de nota de veu...
1: Sort que l'Olga té molt bon sentit
4: de l'humor. Sí, sí. I a més animarem a l'audiència que es trenqui una mica les banyes amb una cosa que ens fa molta gràcia, que haguem pensat i comencem a executar a partir de demà. Bé, ho va pensar la directora d'aquest programa i l'encàrrec m'ha arribat a mi.
1: Bueno, si és el que jo crec, és per la petició expressa d'un oient.
4: Ah, sí?
1: Crec que és el que... Sí.
5: Sí.
1: És per petició expressa, així que si ens està escoltant, estarà content.
4: Molt bé, doncs...
1: Perquè porta temporades demanant.
4: Aquest oient que ens estarà escoltant, això va per vostè. El cas és que l'encàrrec de la Míriam és... Bueno, és un paquet bomba el que em va enviar la Míriam, perquè...
1: Però si t'encanta.
4: Sí, sí, no, vaig a dir-te el per què. És un paquet bomba que ella ha intentat evitar-ne la detonació, perquè em va dir, t'encarregaré una secció d'una cançó cada setmana, i vaig dir, perfecte, les meves cançons. Va dir, no, les teves no.
1: Home, la de tots.
4: La de tots, clar, això fem la ràdio de tots. Aquí cada dimarts escollirem una cançó, dic escollirem, però escolliré.
1: Bueno, sí, exacte.
4: Ja es poden imaginar, canciones d'ayer, d'hoy i de sempre, i vostès l'hauran d'endevinar. La secció

0: que es titula Tócalo otra vez.
1: Robert.
2: Robert, clar, tócalo otra vez, Robert.
1: Molt bé, m'encanta.
0: Com ho faran, això de tocar-lo una altra vegada? Doncs a través de les pistes que anirem donant durant el, programa i que explicaran coses d'aquella partitura, d'aquell autor, d'aquella autora, de la cançó, de l'intèrpret, de la història que té la cançó o del moment històric en el qual es va crear i publicar. Esperarem les seves notes de veu resolent la pregunta amb el amb WhatsApp del 676-760908. Per tant, el dimarts serà el dia de que treballarem amb l'audiència per esbrinar una cançó. I això serà els dimarts, com deia, que serà el meu dia grande en aquest programa.
1: Que els dimarts escoltem la ciutat.
0: Clar, escoltem la ciutat. Com no podia ser d'una altra manera, jo vaig néixer un dimarts, Míriam, per cert. En aquell dia de la setmana... Ah, sí?
1: Sí.
0: Visc els dimarts.
1: I tant.
0: En aquell dia de la setmana, els dimarts, per tant demà, també descobrirem les històries, demà ja jo toco això, aquelles històries que passen a la ciutat, històries que en silenci, pràcticament sense fer soroll, va teixint la ciutadania que hi ha aquí, que fan la història d'aquesta ciutat i d'aquest país. Són les històries que descobrirem al Barceloní Anònim, una secció a la qual ja hi hem portat paradistes de mercat, cambrers de restaurant, conductors de taxi, treballadors de la neteja municipal, en fi, infinitat de perfils que seguirem destapant. I per si això fos poc, el dimarts, com deia, estic d'oferta, perquè abans d'acabar el programa arribarà una de les seccions estrella que canvia de dia.
1: No ho hem repartit bé, això, estic veient, eh?
0: No, és que, i la resta de la setmana, què? Quan aparec jo aquí?
1: Bueno, ja tens feina, ja. Ja. Ara ho explicarem.
0: El dimarts, com deia, estic d'oferta, perquè abans d'acabar el programa arribarà una de les seccions estrella que canvia de dia. Amiga, amic oient, canvis a l'agenda, aquella joia que té agendat els dilluns, ara va el dimarts. Paraula de cançó, que es mou el dimarts i que és aquesta secció que fem la Montserrat Valls Navarro i Servidor i que es fa a partir de les paraules que ens proposa l'audiència a través del 676-760908 i a partir d'aquestes paraules busquem cançons que en parlin, bé sigui el títol, a la lletra.
1: Ja veieu que el Robert estarà molt present en aquest programa,
0: sí,
1: no em torneu
0: sí,
1: a dir que no cal,
0: només,
1: que calli,
0: només em deixa parlar els dimarts.
1: Que parli més el Robert, no m'ho dieu més, perquè
0: però
1: ja veieu que té...
0: Només els dimarts condensat en un dia.
1: No, home, però entraràs la resta
0: de la condensació.
1: Però la resta de dies parlaràs. També s'eligirà feina el Gerard, a veure, explica'n, Gerard.
2: Sí, mira, jo ho he dividit en seccions que agafo per primera vegada, és a dir, les
1: vale,
2: novetats, i les
1: reptes.
2: Seccions que ja doncs, compleixo una altra,
1: temporada. Li has cedit,
2: m'has cedit, Robert.
1: Et volia robar una i no li has deixat.
2: Exacte, exactament. Va, comença amb les novetats. Que és una, que és la secció, ja li buscarem nom, però
1: vale,
2: els concerts del mes.
1: Vale.
2: Secció, exacte, secció mensual en la que farem una agenda de concerts previstos pel mes en el que ens trobem, potser una mica més, uns dies abans per poder comptar des del dia 1. La secció cultural sempre ha estat molt completa, però en faltava la música, així que aquesta secció servirà de recordatori dels concerts que es celebraran principalment a Barcelona, perquè la capital concentra la gran majoria de concerts i perquè si féssim arreu de Catalunya doncs necessitaria tota la segona part del programa, però intentarem ser justos i equitatius i arribar a tots els punts del territori. Després, a les seccions que es mantenen, segueixo tenint unes quantes, i jo encantat. La minissecció, la cançó del dia, abans ho explicàvem una mica, vale? Mantenim una de les minisseccions que obren el programa, en la que, a través d'una cançó, doncs, intentaré explicar l'actualitat o alguna notícia curiosa. És una secció que intentem que sigui desenfadada, que les notícies no siguin molt dramàtiques, doncs, per començar una mica, doncs, una mica Beautiful Day, no? Per començar
1: exacte, sí,
2: amb un somriure i una mica positius el programa i la jornada. De vegades és difícil, però
1: sí.
2: intentarem ser seguir fent-ho. Mantenim també l'excursió del dilluns, que també es manté en els dilluns, secció en la que, recordem, ens desplacem a llocs tant de Barcelona com de la seva àrea metropolitana, des dels que valgui la pena fer una connexió i explicar, ja sigui una proposta cultural, teatre, exposicions, com qualsevol altra cosa que valgui la pena explicar. Crec que la temporada passada hi va haver molta cultura, però també oci i gastronomia, i intentarem seguir mantenint doncs, aquest equilibri, aquesta varietat.
1: Per cert, parlem d'excursions. El Robert no ha dit que dimecres marxarà ell d'excursió.
2: És veritat, a ell li falta una més.
1: Veïns, coses que passin als vostres barris, Barcelona i l'àrea metropolitana.
0: 676-760908.
1: Si teniu alguna història que explicar, ens ho dieu i enviarem al Robert.
2: Així és. I en aquesta excursió dels dilluns introduïm una petita novetat, que és la de fer una mena de prèvia de l'excursió, en la que explicarem doncs, com ens desplacem al lloc on anem, entre d'altres objectius doncs, per posar en valor el transport públic de la ciutat i la seva àrea metropolitana, que realment la xarxa de bus i metro i tal doncs, és molt bona i crec que s'ha de posar en valor. Després, dues últimes seccions. Ciutat Solidària, 14a temporada, una de les seccions més longeves del programa, en la que en col·laboració amb el Consorci consorci de la Zona Franca de Barcelona.

Donem veu a entitats solidàries sense ànim de lucre amb entrevistes que ens permeten conèixer l'origen de l'entitat en qüestió i la tasca que porten a terme, un espai que ens permet descobrir el teixit associatiu de Catalunya, que segueix sent molt sòlid i que té en la gala de reconeixements que celebrem cap a finals d'any, doncs el seu acte central, un acte, un dia, una jornada que és molt intensa, amb un programa especial, però que és preciós perquè allà s'hi concentren doncs,

0: compañías tendrán que introducir los controles adicionales que establece la normativa europea, para lo que van a tener 4 meses de plazo, Asunción Salvador.
1: Y en ese plazo tendrán que implementar sistemas que evalúen el funcionamiento de sus algoritmos y que mitiguen riesgos relacionados con la difusión de contenidos ilícitos y posibles efectos negativos sobre los menores, sobre el bienestar físico y mental de los usuarios u otros efectos en procesos electorales o contra la seguridad pública. Al ser consideradas plataformas de muy gran tamaño, es decir, con al menos 45 millones de usuarios mensuales medios en la Unión Europea, también estarán obligadas a pasar auditorías externas e independientes al menos una vez al año para comprobar que cumplen con la normativa comunitaria. De no hacerlo, se enfrentarían a sanciones que van desde las multas económicas a la prohibición temporal de prestar servicios.
0: Y sepan que la actriz y productora estadounidense Naomi Watts recibirá el premio Donostia en la 74ª edición del Festival de San Sebastián. Es todo, más noticias en Onda Cero a partir de las 2, la 1 en Canarias, en Noticias Mediodía con María Hernández.
2: ¿Sabes que va a ser una buena temporada? Cuando llega ese momento en la serie, ese en el que el prota al fin encuentra su alma gemela. Lo que no esperabas es que el prota fuese Carlos Alsina. En septiembre, Rafa Latorre se une a Carlos Alsina en la nueva temporada de Más de Uno. La actualidad más inmediata con más voces, más opiniones, más puntos de vista. Más de Uno, con Rafa Latorre y Carlos Alsina en las mañanas de la radio. Ahora más que nunca, somos Más de Uno. Onda Cero, tu radio.
3: Onda Cero Cataluña. Això és la ciutat. Amb Miriam Frank.
4: Passen 6 minuts de la una, seguim en directe aquí a la ciutat en aquest programa especial a motiu de l'inici de la temporada a Onda Cero Catalunya. Durant la primera hora d'aquest programa ja hem fet el repàs de tot el que ens espera a la ciutat en aquesta nova temporada, però ara hem d'escoltar la resta de programes de la casa, començant pels esports, i com no pot ser d'una altra manera, ja tenim aquí a l'estudi l'Albert Arranz, coordinador d'esports i director de la brúixola de Radio Estadio. Què tal, Albert?
5: Com ha anat? Hola, Miriam Frank.
4: Com han anat les vacances?
5: Ja no me'n recordo.
4: Ja, és el que ens passa, eh?
5: Estem
4: en dos dies ja...
5: des del 17 d'agost. Bueno... Ja no me'n recordo.
4: Què?
5: Però bé, desconnectant i descansant. A més, no, aquest estiu no ens hem mogut de casa, amb la qual hem recarregat piles.
4: És important això a vegades, a perquè sí. Sempre hem de fer viatges. Doncs no té per què.
5: Més rebentat que altra cosa.
4: I tant. Però ara ja l'esport ja porta 2 setmanes en marxa,
5: sí,
4: el futbol.
5: Sí,
4: no?
5: Sí, sí, bueno, acabem de jugar la jornada 3. La Champions la setmana que ve ja comença.
4: En sèrio?
5: Ja? Sí,
4: pensava... sí, mira, sí. Parlàvem l'altre dia a casa i parlàvem de setembre, octubre, no, però que... bueno, finals setembre, de setembre.
5: No, dir, que va. La propera setmana, el dimecres, a 6:45, amb un horari no habitual, no? Jugarà el Barça davant del Feyenoord al Nou Camp Nou, sí.
4: Bueno, interessant.
5: Sí, abans el dimarts hi ha un Madrid-Inter apassionant al Bernabéu, sí.
4: Vinga, va, parlem del programa, de la bruixa del Radio
5: Estadio.
4: 23
5: anys. 23, mira, estava mirant què va passar el 2004, que és quan vam començar l'octubre del 2004, aquesta temporada 26-27, sí. És la que farem 23 anys.
4: Qui fitxaven en aquell any?
5: No, el campió de Lliga i Copa va ser el València.
4: En
5: el València, que està lluitant per no baixar segona darrerament, que és propietat d'un tio de Surinam, surinamès, seria surinamès,
4: suposo.
5: El Peter Lin, doncs, era guanyador dels dos títols, del doblete. A que no saps qui guanyava la Champions? És de flipe.
4: El Barça no.
5: Mourinho, a Maloporto.
4: I ara torna al Madrid.
5: I ara torna Mourinho al Madrid. En fi, que la cosa ha canviat. I Grècia era campiona de l'Eurocopa, amb un torneig que es va jugar a Portugal i que va anar guanyant 0-1, 1-0, 0-1, 1-0, 0-1, 1-0, i va guanyar 0-1 la final. En fi, que ha canviat molt la història i nosaltres l'explicarem. L'explicarem amb, malauradament, sol dos equips de primera divisió, com Barça i Espanyol. Dic malauradament perquè el Girona era el tercer i se n'ha anat a segona, on tenim la bona nova del Centre d'Esport Sabadell, que ha tornat 11 anys després al futbol professional. Per tant, aquesta temporada pararem també atenció a la segona divisió, a la categoria de plata del futbol espanyol. Per suposat, cabran moltes més coses, com sempre, l'anàlisi futbolístic amb dos...

0: Os tres contertulis, companys d'altres mitjans, d'altres de diaris, de pàgines web, de podcasts, de televisions, de, en fi, agències d'informació, que passaran pels nostres micòfons i que així ens diran la seva. I també tenim les entrevistes, sempre explicant alguna història des del punt de vista humà, i, per suposat, les seccions. Els dilluns amb el golf, el dimarts amb el motor, el dimecres amb els esports olímpics, camí a Los Angeles de 2028, els dijous la tertúlia de bàsquet al de 3 i els divendres el repàs a l'actualitat del món dels esports als Estats Units. En definitiva, futbol i molt més, com diu el lema del nostre programa, temporada 23, de 8:45 fins les 10 en punt de la nit a Onda Cero Catalunya.
1: Albert Arranz, ja que et tinc aquí, et pregunto, treu la bola màgica i
0: mira... Qui guanyarà la Lliga?
1: No, això no t'ho preguntaré, però com veus els equips catalans aquesta temporada amb els nous fitxatges...
0: De
1: sí, de futbol, ja ens centrem en el futbol.
0: Bueno, suposo
1: que si t'has de preguntar de tots els esports...
0: Suposo que per no enrotllar-me molt, perquè darrere ve el senyor Gavi Figueredo i li trauria temps, et diré molt ràpida la meva porra, que no serveix per res.
1: Dic, bueno, però...
0: Està dita a 31 d'agost. A 31 d'agost, a l'una i 10 del migdia. Jo crec que el Barça endurà la Lliga.
1: Sí, bueno.
0: Sí, jo crec que el Madrid és molt seriós candidat a endur-se la Champions. Jo crec que l'Atlético de Madrid es pot endur la Copa, vaig repartint. Jo crec que el Sabadell, el Centre d'Esport Sabadell es salvarà tranquil·lament a segona divisió, no passarà cap ensurt i ho tindrà pelut el Girona per tornar a primera divisió.
1: Quina llàstima.
0: Lamentablement.
1: I l'Espanyol ens farà patir?
0: L'Espanyol jo crec que no farà patir. Jo crec que aquest any no serà com l'any passat, on va passar una circumstància absolutament inèdita, perquè era rècord, d'estar 18 jornades seguides sense guanyar. Jo crec que això no es tornarà a passar, i amb el Manolo González i el Monchi a la secretaria tècnica i la Lampeis doncs, demostrant seriositat i rigor al capdavant de l'equip blanquiblau, jo crec que no patirà els pericos.
1: Canvis en l'horari del programa?
0: No, 20:30, 10 de la nit, com t'acabo de dir, que va, el mateix. Mentre no hi hagi radioestàdio, com sempre, ja saps, lligues
1: sí,
0: intersetmana,
1: la qualitat mana... I
0: quan ells
1: coses
0: apareixen, nosaltres desapareixem, però molt de gust.
1: Doncs de dilluns a divendres, de 8:45 fins les 10, podreu escoltar aquest senyor, l'Albert Arranz. Albert, bona temporada.
0: Que vagi bé, igualment, Míriam.
1: Ja ha dit el Robert, aquesta temporada ens hem proposat escoltar-vos més que mai, així que vinga, comencem amb les notes de veu que ens esteu fent arribar.
2: Bon dia, nois, i benvinguts els que arribeu ara de vacances. Jo, en fi, com que les vaig fer el juliol, doncs
1: ui,
2: he treballat el mes d'agost i, en fi, és una continuació. I, a veure, amb la cançó que em defineixo, la cançó de Resistiré del Duodinámico, ja no parlo del Covid, sinó perquè em considero que jo aguanto i resistiré fins on calgui, tu, mal que em pesi i em caigui de tot. En fi, que tingueu un bon dia, nois.
1: Una mica com el meu I Will Survive, eh? Estem una mica... I això que només acabem de començar temporada. Vinga, avui ja sabeu que us hem deixat aquest dibuix lliure, com a les escoles. Ens podeu explicar el que vulgueu, però si ens voleu... voleu fer com hem fet nosaltres a l'inici del programa, que ens hem presentat amb una cançó, doncs també ho podeu fer, notes de veu, com sempre, al 676-76-09-08. Mentrestant, seguim repassant tot el que ens espera en aquesta temporada aquí a Onda Cero Catalunya. L'actualitat mana, això ho diem sempre, i per això ara ens toca parlar dels serveis informatius d'aquesta casa, liderats pel Gabriel Figueredo. Gabriel, què tal? Molt bon dia.
3: Molt bon dia, Míriam, com estàs?
1: Molt bé. Les vacances bé?
3: Molt bé.
1: No. Tu acabes d'aterrar, sí, literalment, eh?
3: Literalment. No he trepitjat la ràdio des de finals de juliol.
1: Ben però, fet, no? Però... S'ha de desconnectar, i més quan parlem d'actualitat, que a vegades l'actualitat pesa,
3: sí,
1: molt.
3: Sí, perquè no ens deixa desconnectar moltes vegades. Hem tingut, realment, crec que, tot i que no he vingut aquí a la ràdio físicament, sí que he anat parlant per WhatsApp amb alguns companys, i en realitat hem tingut un estiu bastant tranquil aquí a Catalunya, s'ha de dir, perquè en altres indrets i latituds d'Espanya hem tingut molts problemes, i en el món ja encara més. No cal comentar-los, però això ens ha permès també descansar bé, carregar piles i afrontar una temporada com la que estem a punt de començar, perquè és molt exigent, ja ho saps tu, i amb moltes ganes de fer-ho.
1: Comences d'aquí res, a 2:45. No canvia l'horari, no, del migdia?
3: No, a l'informatiu migdia, com sempre, 2:45, 2:30, fins a les 3 de la tarda, amb tota l'actualitat de Catalunya.
1: Però durant el matí també hi ha desconnexions, hi ha butlletins, amb la Montse Valls, que avui no ha començat encara temporada, comença demà?
3: No, comença demà. Li hem donat encara un dia de festa perquè ella...

0: explicarà demà, que bueno, ha tingut ja, un cap de setmana intens.
1: Jo crec que tothom ho sap, perquè ja la coneix, però demà ho ja li traurem a veure què ha passat.
0: No ho diré, ho deixem així, però sí, a partir de demà ja s'incorpora directament la Montse, sempre, com sempre, donant l'actualitat de Catalunya al Más de Uno, a partir de les 7:20 i a les 8:20, aquests 10 minuts on, sobretot, intentem desgranar l'actualitat i el que està passant en aquell moment perquè la gent vagi ben informada a la feina, i d'aquí uns dies el curs escolar, que segurament ara en parlarem una mica, però es torna a presentar de forma, podríem dir, apassionant.
1: Bueno, de moment ja comencem amb vaga.
0: Sí,
1: si no canvia
0: vaga
1: res d'aquí a dimarts,
0: tenim dia 8. Tenim una vaga convocada el dia 8, el primer dia de curs, convocada per la CGT i USTEC, i de moment la mantenen. Hi ha converses, hi haurà negociacions aquesta setmana. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ja ha dit que hi haurà reunions amb els sindicats, però nosaltres acabem de parlar amb ells ara fa uns instants, després els podem escoltar a l'informatiu migdia, i ja ens han dit que si no es negocia a fons totes aquelles demandes, més enllà de l'acord que ja existeix, que la vaga es mantindrà. Per tant, alumnes, pares i famílies, ja tenim un problema la setmana vinent, només començar ja el mes de setembre.
1: Un problema important, que s'ha de resoldre per, bueno, per el benestar de totes les parts, no només dels mestres, sinó també dels alumnes, és evident. Uh-huh. La informació continua a la tarda, amb la brúixola, dirigida per la Lola Sorribas. Lola, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, Míriam.
1: Com han provat les vacances?
2: Molt bé, sempre proven bé. A veure, aquesta pregunta... Sí, la veritat és que sí, sempre
1: agrada. El dia que algú digui, doncs malament, tenia ganes de tornar a treballar.
2: A veure, una cosa no treu l'altra. Jo imagino que també hi ha ganes de tornar un altre cop a la rutina, perquè és veritat que un estiu etern també és que no desconnectaríem, perquè seria, la rutina seria desconnectar, i sempre es necessita una mica d'ordre.
1: Totalment. Lola, què ens espera aquesta temporada de la brúixola?
2: Doncs, com deia ara el Gavi, som una extensió de l'equip d'informatius, per tant tenim una hora i mitja més d'actualitat, però sobretot actualitat reposada, d'anàlisi, no? Mm-hmm. O sigui, aquest any el nostre objectiu és que la gent se'n vagi a dormir responent tranquil·lament a la pregunta: què és el que he de saber abans d'anar a dormir avui, no? O sigui, què ha passat sobretot a Catalunya, o si han passat coses a l'exterior, com ens afecten a casa nostra, en clau política, econòmica, cultural, de salut, d'educació, com comentàveu ara, és a dir, que intentarem tocar totes les arestes i sobretot això, analitzar-les, més enllà de, evidentment, informar, també saber per què passen les coses i per què arribem fins aquí.
1: Mantenim l'horari a partir de les 7 fins a 8:45?
2: Exacte, a excepció d'avui. Això sí que
1: a veure,
2: fem
1: què passarà avui?
2: 20 minuts, fem 20 minuts la desconnexió de les 7:20 a les 7:40, perquè clar, avui també comença la brújula, amb relleus,
1: amb
2: canvis...
1: Amb la Marta Garcia-Ayer, que li desitgem tota la sort del món des d'aquest programa.
2: Exacte, i llavors doncs una estrena com cal, i que tenim ganes doncs, que una aposta de tota la casa, no? que pugui escoltar la seva veu, i per tant doncs deixarem aquest primer dia en mans d'ella, però sí que farem la desconnexió regional d'aquests 20 minuts.
1: Alguna novetat, algun spoiler que ens puguis fer?
2: A veure, la gent amb qui comptàvem la temporada passada es continuarà mantenint, Salut Mental amb el David Cueto, farem més anàlisi política amb Adrián Caballero, també doncs la Marta Lozano evidentment continuarà amb les regnes de la música els divendres, però sobretot el que jo destacaria és una brúixola amb un fil conductor més d'informatiu com a format, però amb més d'anàlisi, és a dir, que la cultura doncs la deixarem potser pel final, no? Com a colofó final, però no per només anunciar què ha passat el dia d'avui, sinó per entrar-hi amb més concreció i donant més veu, i per tant fent entrevistes en què els agents culturals doncs puguin parlar en propietat ells en primera persona. I doncs això, molta anàlisi i també informació local, que a vegades ens mirem molt, estem aquí al bell mig de la Rambla, Barcelona, i evidentment és molt important, però també tenim Girona, tenim Tarragona, tenim Lleida, i també doncs voldrem estar molt sobre aquests indrets per explicar la realitat de tots els territoris de Catalunya.
1: Doncs amb ganes de començar a escoltar la nova temporada de la brúixola, una temporada, Gavi, marcada per les eleccions municipals, no?
0: Sí, mira, m'havia apuntat uns quants reptes tenim. Hem parlat de l'educació, que tenim aquesta vaga. A més, d'avui hi ha hagut també la destitució de la Teresa Sambola, la secretària general, la número 2 del departament, que diguéssim que ha pagat els plats trencats una mica de tot el que va passar amb el nyap de les proves PISA i d'un any que ha estat molt complicat amb tot el tema de les vagues educatives i de les protestes dels docents. En tot cas, tenim aquest tema, deies tu, des del punt de vista polític, eleccions municipals, el mes de maig, unes eleccions que es presenten, diguéssim, serà la primera prova de foc, si no és que abans tenim alguna sorpresa, del govern de Pedro Sánchez. Mm-hmm. També Salvador Illa podrà mesurar una mica i calibrar com estan les coses aquí a Catalunya, però sobretot serà

0: la prova del cotó, diguéssim, la prova del nou pel alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, després d'aquests primers 4 anys de govern, a veure si realment la ciutadania, aquí en el cas de la capital catalana, revalida el seu mandat i a veure com pot teixir algunes aliances que de ben segur també li poden ajudar a acabar de consolidar una mica aquest lideratge. Per tant, eleccions municipals, jo crec que molt interessant aquest pols PP-PSOE, sobretot en el conjunt d'Espanya i aquí a Catalunya, veure una mica com estan els socialistes i també si els partits independentistes es recuperen o no després de tot el que ha passat amb el tema del procés.
1: Doncs amb moltíssimes ganes de saber què ens espera en matèria informativa aquesta temporada, perquè sempre amb el Gavi és, bueno, serà tranquil·la, tal, però després ens en portem cada sorpresa.
0: Quan no passa una cosa, passa alguna cosa de Rodalies.
1: I també està bé perquè és la nostra feina i també ens agrada, sí, no? Una miqueta d'estrès.
0: Sí.
1: Doncs Lola Sorribas, Gabriel Figueredo i tot el servei d'informatius d'aquesta casa, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé aquesta temporada.
2: Gràcies.
0: Igualment.
2: A tu, molts èxits.
0: Bon debut.
1: Seguim aquí a la ciutat en aquest repàs de tot el que ens espera en aquesta inici de temporada aquí a Onda Cero Catalunya. Ja sabeu que us volem escoltar cada dia més, així que escoltem quines notes de veu ens esteu fent arribar.
3: Bon dia, amics.
1: Bon dia.
3: Per mi la cançó seria la del Jaume Sisa.
1: A veure, quina...
3: Benvinguts, home. Passeu, passeu. Casa meva és casa vostra.
1: Meravellosa.
3: Tant per l'equip que ens ha portat en el seu encomiable, insuperable estiu,
1: totalment,
3: com els que ara preneu el relleu. Les vacances, fabuloses.
1: Que bé.
3: He estat per la península de Jutlàndia, Dinamarca. És un espectacle de natura, dunes vives, excursions meravelloses, natura completa. Benvinguts. Passeu, passeu.
1: Passem, passem, Ja comença aquest oient donant-nos enveja. Déu-n'hi-do, quin estiu més maco. Nosaltres seguim aquí en directe, 13:21 minuts, repassant tot el que ens espera en aquesta temporada a Onda Cero Catalunya.
4: La ciutat, amb Míriam Franc.
1: Ja sabeu que aquí a Onda Cero Catalunya us acompanyem durant tot el dia, tot l'any, els 365 dies de l'any. I bona prova del que estic dient és el Nits de Ràdio, amb en David Cervelló. David, què tal? Bon dia.
5: Molt bon dia, com estàs?
1: Molt bé, com ha provat l'estiu?
5: Bé, bueno, això, apurant les últimes hores, per venir amb tota l'energia i totes les ganes a acompanyar els i les oients que treballen de matinada, que viuen de matinada i que també es mereixen, doncs, que algú els expliqui coses, no?, que és important.
1: Home, ens fas molta companyia a les matinades, sobretot aquelles persones que tenim insomni, de vegades, doncs està molt bé el Nits de Ràdio per acompanyar-nos en aquestes hores. Clar, tu passes moltes hores del dia a la ràdio, a l'estiu què fas?
5: No,
1: senyores, doncs, mogollon, no?
5: Intento desconnectar i, bueno, com que faig això de fer atletisme, doncs mira, em passo l'estiu entrenant i competint i així ja ho suo tot i després ja podem tornar.
1: Comences amb força la temporada. Canvis a l'horari? Cap ni un. De dilluns a diumenge?
5: No. Ah, exacte. Seguim de 2:15 fins a les 6 acompanyant. Volíem fer alguna innovació en plan de... Però clar, nits de ràdio, o sigui, ha de ser de nits, o sigui, ha de ser per les nits i ha de ser ràdio. Això eren les dues parts principals que veiem clar que no podíem tocar, no? I llavors vam dir, doncs escolta, això millor no tocar-ho, el que funciona, el que la gent ja està acostumada, i a més intentem molt, doncs, mantenir una estructura de seccions en què la gent sàpiga, doncs, cada matinada, doncs, què li explicarem, no? Si sèries, si cinema, si literatura, totes les tertúlies, perquè clar, també hem de fer una mica de riure aquelles hores, perquè
1: home,
5: si no, escolta, apaga i vamonos, no?
1: I tant.
5: Aquest estiu hi ha hagut molts temes divertits, perquè hi ha hagut això de l'eclipsi, que la gent es va tornar com boja, que tothom havia de veure l'eclipsi, que vull dir que la gent feia...
1: Però ja després,
5: tapava,
1: no? Perquè teníem tanta por.
5: No, clar.
1: De quedar-nos
5: secs.
1: Sí,
5: exacte, hi havia els dos nivells, no?
1: Clar.
5: Hi havia qui volia fer com amb les fotos de la Torre de Pisa, allò que es fan com que aguantaven, doncs hi havia qui tapava amb un dit el sol i aquestes... I després hi havia gent que es protegia tant, o sigui, ficava tants filtres que en lloc de perdre vista em va guanyar. O sigui, jo conec gent que ha guanyat vista. No, va ser una bogeria. Però bueno, això sempre és bo, de fer tertulia i de riure una estona, que és el que ens agrada.
1: Escolta, fes-nos algun spoiler del programa. Hi ha alguna novetat, algun nou col·laborador?
5: Bueno, seguim potenciant una secció que vam començar ja fa la temporada.

0: temporada passada, sobretot, que és les notícies de fa 100 anys, que ens permeten seguint, doncs, dia a dia, clar, hi havia casos espectaculars com el crimen de la calle del Bruc, tu, que aquesta temporada ens va tenir com bojos dia a dia, perquè, clar, era una dona que es va caure des d'un terrat, però que, això ha sido un suicidio, però, clar, duia un tret a sobre, i llavors, clar, hi havia, esto ha sido un asesinato, doncs, clar, aquestes coses poder, 100 anys després, veure, no?, i pensar...
1: Posar llum a la foscor.
0: Imaginaven coses. Clar, bueno, i a part, que aquesta temporada llegíem notícies com, bueno, los coches del futuro seran elèctricos. Tu, és fantàstic, no?, poder veure com ens imaginaven i com hem canviat tant o no tant en un segle. Vull dir que són coses que engresquen moltíssim.
1: Que xulo, que xulo. Què més ens espera aquesta temporada? Va, algun secret que ens puguis explicar o...?
0: Bueno, la secció d'història que ens està agradant molt, perquè la gent ens demana això, que vol saber d'història, i ens demanen també, sobretot, más de romanos, más de...
1: Mira.
0: Escolti, hem de
1: agrada molt aquesta època, eh? Perquè...
0: Sí, la gent... Jo sóc més dels calamars a la romana, però hi ha molta gent que li agrada... Tot això, lo clàssic, la Grècia clàssica, i més ara, amb tot això de l'Odissea, del Nolan, que Nolan ha agradat a tothom... I
1: en parlarem aquesta setmana al programa, eh?
0: Home, dime, és que ha estat un temazo d'aquest... És que no, este no és mi cíclope, este... Sí que no... Bueno, la gent ja saps com es posa. Vull dir que això va així. I sobretot, doncs, això, moltes entrevistes de tots aquests llibres que ens poden ser d'utilitat, no? Perquè des del punt de vista, doncs, de com anar passant el dia a dia, i, bueno, nosaltres és la nit a nit, no?, que l'anem passant, però, bueno, vull dir que de tècniques i de mecanismes per poder, doncs, bueno... anar sobrevivint a aquest món que ens toca viure.
1: A tot podem escoltar cada nit, de 2:15 a fins les 6 del matí, res, 4 horetes i mitja. Però el David Saralló no té prou. No, necessita més ràdio, i per això, doncs, s'ha inventat una cosa nova els caps de setmana. Diumenges, de 6 a 7, agafaràs les regnes de Zero a l'Infinit, que és el programa de divulgació científica i tecnològica d'Onda Cero Catalunya. Explica'ns en què consistirà aquest programa.
0: A veure, la idea és intentar que no fem com allò, com l'estruç, que fica el cap sota. No, a mi no m'interessa, jo és que no quiero saber nada de la IA, saps allò de dir? No, jo no ho necessito. No, escolta, hem d'agafar les coses, veure de què li podem treure partit, de què ens pot servir, conèixer, perquè és la millor forma de distingir, no?, què és el que és positiu, què ens pot aportar en el nostre dia a dia, en la nostra productivitat, però també en la nostra vida, no?, en com ens afecta tots aquests canvis tecnològics que cada cop són més constants i més ràpids, no? És una mica quasi tot això de la IA com el que va suposar, doncs, amb l'aparició d'internet. No, jo és que internet no lo necessito. I clar, de cop i volta, doncs, ens ha agafat tot, i ara tot es fa a mi, la tecnologia, la infografia, la ratafia, al final, mare meva, és que això...
1: Com t'he trobat a faltar l'estiu? No, ningú em feia aquests acudits.
0: No, home, però escolta, és que és important conèixer tot això, i també el que volem és saber una mica d'on ve tot això, com s'ha anat evolucionant, perquè hi ha biografies apassionants de gent, de científiques, de científics, de gent que ha donat el seu petit pas per fer que després tot això hagi pogut anar avançant. L'Ada Lovelace, per exemple, Marie Curie també, però Tim Berners-Lee, l'inventor de la navegador web, tantes i tantes personalitats que a través de les seves vides i les seves obres, doncs, podem aprendre molt de com hem arribat fins aquí i de què ens espera, que també no deixa de ser apassionant.
1: Doncs segur que serà molt interessant aquest programa de divulgació científica i tecnològica. Recordem, de 0 a l'infinit, els diumenges de 6 a 7 del matí, així que els més matiners gaudiran d'aquest programa amb en David Saralló. David, jo m'he llançat a la piscina abans, jo t'he tornat a renovar la ciutat amb el cor de la ciutat. Confirmes, no?
0: Home, per favor, és que si no t'ho demanaria jo, perquè és que si no... A veure, tu ja saps que tu i jo anem descobrint molts personatges aquests al mateix temps, però crec que és més entretingut si ho descobrim entre tots i ho anem comentant, i mira, així fem una mica de xerinola, que és apassionant anar veient aquesta vida, que ja no sé si són famosos perquè han fet alguna cosa o són famosos perquè algú ha decidit que són famosos, però bueno, mira, aquí els anem comentant.
1: Jo no he mirat ni una revista en tot l'estiu, així que estic perdudíssima, i ahir em vaig recordar de tu perquè vaig passar per, no sé on està, a una botiga, a un supermercat, i vaig veure una revista al cor amb l'Elsa Pataky, que ha fet 50 anys. Que,
0: sí,
1: està estupenda, eh?
0: Sí,
1: jo amb 47, vamos.
0: Espectacular.
1: Semblo la seva àvia. I em vaig en recordar de tu. Dic, ui, hem de tornar a agafar personada.
0: És bonic,
1: si no...
0: Míriam, que vegis a l'Elsa Pataky i pensis en mi.
1: Veus? Com? En lloc de pensar en el Thor, penso en tu.
0: Clar. No, escolta, jo t'ho agraeixo moltíssim perquè, bueno, clar, fa una associació d'idees, jo dic, no, fabulós.
1: David Cervelló, t'escoltem al Nits de Ràdio cada matinada, també a De Zero a l'Infinit i aquí cada dimecres al cor de la ciutat. Que vagi molt bé aquesta temporada. Una abraçada.
0: Moltíssimes gràcies i que tinguis molt bona temporada.
2: Això és La Ciutat, amb Míriam Franc.
1: Seguim repassant tot el que ens espera aquesta temporada Onda Cero Catalunya i hem de parlar ara d'economia i d'empresa. I com no podem fer amb ningú més que amb l'Ariadna Belbé i els seus lideratges, que podeu escoltar cada dissabte de 6 a 7 del matí. Ariadna, què tal? Molt bon dia.
3: Molt bon dia, Míriam. Què tal? Com han anat les vacances?
1: Doncs jo molt bé, ja gairebé ni me'n recordo, eh? Ja porto uns dies i... Però bueno, no, bé. Molt bé, molt bé. I tu què tal? Encara estàs de vacances?
3: Molt bé.
1: O ja comences?
3: Molt bé. No, ja he començat, o sigui que també... No oblidades, perquè no s'han d'oblidar, eh?
1: No, mai.
3: Aguantar una miqueta, però bé, molt bé. Moltes ganes de començar la temporada.
1: Una temporada que no sé si ens porta alguna novetat al programa Lideratges.
3: Bueno, més que novetat sobretot va ser la temporada anterior de tenir pues, aquests resultats de l'audiència tan bons, no?
1: I
3: llavors això ja fa que comencem la setena temporada pues, com les piles més carregades. Però bueno, no hi ha res més que no de seguir sent el lideratge, no? El lideratge és l'economia en clau d'igualtat, doncs una punta de llança del que volem sempre reivindicar, no? A favor de la igualtat de gènere en els diferents sectors de l'activitat empresarial. Vull dir que hem de seguir tal com estan, no? Alguns països que sembla que s'estan posant en dubte aquests, no? Aquests drets i aquests drets de les dones, doncs aquí el lideratge seguim sent aquesta punta de llança i seguim divulgant economia, no en plan acadèmic, sinó en plan de parlar dels temes que ens preocupen a tots, no? A tota la ciutadania. O sigui, parlar d'atisme, també de problemes d'habitatge, d'estalvis, pensions, de com trobar feina, de com tenir un sou adequat segons el que estiguis treballant, que no hi hagin diferències salarials, etc. O sigui, seguirem així, amb modus divulgació i tractant tots aquests temes d'economia, però que ens afecten tots a la butxaca i al nostre dia a dia laboral.
1: Home, temes molt interessants els que tracteu sempre a Lideratges. I ara que ja portes 7 temporades, que es diu ràpid, eh? 7 temporades.
3: Tela, eh?
1: Et volia preguntar si creus que hem evolucionat una mica pel que fa a aquesta mirada femenina, a la veu de les dones.
3: Sí que hem evolucionat perquè, si us doneu compte, si us fixeu, ara ja jo crec que no hi ha cap programa o cap cadena o cap que no parli d'aquest tema. Les xarxes també en parlen. Vull dir que estem ja tots com molt conscienciades, les empreses també. Una altra cosa és que no hem arribat al punt òptim, no? El que volem
1: encara
3: arribar.
1: Encara queda camí.
3: Exactament. Però que hem evolucionat, i concretament Espanya-Europa, per suposat. Altres països, doncs ens hem de preocupar i intentar evitar que arribi aquí, no? O sigui, que hi hagi un retrocés, però sí que jo vull ser positiva i penso que cada vegada també tenim més homes, no? O més companys, o sigui, que se'n donen compte, ni que sigui per les seves companyes de feina, per les seves filles. Ja, al final parlem de persones, no? Llavors hem de tenir aquesta igualtat, vaja, que no... Que arribarem a un punt que no n'haguem de parlar, perquè que sigui una cosa ja de natural, no?
1: Clar.
3: I sí que anem avançant.
1: Potser el que és important també, Ariadna, no sé si estaràs d'acord amb mi, que cada cop hi ha més homes que parlen d'aquest tema. Que a vegades era, no, això és una cosa de les dones. No, senyors, això és una cosa de tots.
3: Totalment. I sobretot aquí amb el lideratge és el que hem volgut posar damunt de la taula. Perquè si vam començar la primera temporada, segones, de que ens passava aquesta cançoneta, de no, és un programa de dones, sí. I jo sempre els deia, no és un programa de dones, és un programa de persones. El que passa que volem visibilitzar, doncs, dones talentoses, dones que estan liderant projectes superinteressants i que molt sovint estan invisibilitzades, no? Doncs ara ja... a la setena temporada, gràcies a Déu, no, doncs ja és un tema que està en boca de tothom. Vull dir que és igual, i si és això, és una qüestió de que quan hi ha talent, quan hi ha, o sigui, és igual al final que sigui un home o una dona, però sobretot si s'ha de visibilitzar, doncs que se sàpiga, no? Que de

0: determinada innovació, aquesta empresa, doncs darrere hi ha darrere o al davant, una dona que ho està liderant, i això doncs té la mateixa importància com si ho fa un home també.
1: Doncs anem pel bon camí, però encara queden molts quilòmetres a recórrer i ho fem gràcies a programes com el teu, com el Lideratges, que podeu escoltar, ja sabeu, els dissabtes de 6 a 7 del matí. Ariadna Belbé, que tinguis una molt bona temporada. Una abraçada.
0: Igualment, igualment, Míriam, una abraçada a tots.
2: La ciutat, amb Míriam Frank.
1: Les vacances ja s'han acabat per a molts de nosaltres, així que crec que el que toca ara és pensar ja en les properes escapades perquè, doncs mira, això no se'ns faci tan costa amunt, I quina millor manera per fer-ho que amb el programa de viatges d'aquesta casa que torna aquest cap de setmana. Carles Lamelo, què tal? Bon dia.
3: Hola, Míriam, com estàs? Bona temporada a tothom,
1: Igualment. Escolta, abans d'entrar en matèria, com han anat les vacances?
3: Molt bé, molt bé, molt bé. La veritat és que les vacances sempre van bé. Això de la síndrome de postvacacional es farà complicat. Per això jo m'apunto a la idea aquesta que tu dius, d'anar pensant quina serà la pròxima escapada. La gent avui és el dia que està mirant el calendari de ponts, a veure com cau aquest any la Constitució, com cau l'1 de novembre, com cau, jo què sé, tots, en fi...
1: L'11 de setembre ja cauen divendres, que això està bé per començar
3: això ja fa por, ja fa por automàtic. Però jo crec que l'11 de setembre és com que encara és massa immediat, no? Clar. Tornem una mica sense ni un euro a la butxaca després de les vacances.
1: Totalment.
3: I potser l'11 de setembre fas alguna cosa, òbviament, per disfrutar d'aquest pont, però potser la gent, cadascú s'organitza com pot i com vol, evidentment, però no sé si és el pont del que disposem més patrimoni poder gastar.
1: Home, després de comprar tots els llibres de l'escola ho tenim més complicat,
3: Efectivament.
1: Vosaltres torneu aquest cap de setmana amb un canvi de nom, que això també s'ha de dir, a veure com es dirà ara el programa. Explica'ns.
3: Doncs una evolució natural, explicàvem ahir en directe a l'edició nacional del programa, i a partir de la pròxima setmana doncs ja adoptem aquesta nova nomenclatura, que no canvia gran cosa, simplement ens adaptem una mica més al tarannà de la cadena. Per tant, a partir d'aquest dissabte a les 7 del matí a l'edició de Catalunya es dirà Ona Viatgera, que és el nom que tindrem a partir d'ara, i l'edició nacional, dissabtes i diumenges, a partir de les 12 del migdia, ja som, des d'avui, Onda Viajera. Per tant, simplement és un canvi de nomenclatura que ens ajuda a situar-nos més alineats amb la cadena i a partir d'ara doncs seguir viatjant. L'esperit és el mateix, el tipus de programa és el mateix, l'equip és el mateix, amb alguna novetat a l'edició nacional, amb una mica més d'aposta pel turisme de proximitat i el turisme cultural en l'edició de Catalunya. I el que fem normalment, turisme de natura, de gastronomia, buscar opcions també per fer amb tota la família, en fi, anar buscant una mica idees, escapades de proximitat, perquè és on tenim més oportunitats els caps de setmana, de fer una escapadeta, anar a buscar bolets, que queden 4 dies i ja estarem parlant
1: ja
3: dels bolets.
1: Sí.
3: Després esquiar, després, jo què sé, quan arriba la primavera, doncs que si s'ha d'anar a veure la floració de no sé quins arbres, i després també doncs tota la part de gastronomia, de turisme cultural, que això són escapadetes més curtes, i òbviament doncs els grans viatges, a vegades més per somiar que per anar-hi, però per aprendre coses i poder-ho explicar a la feina o a la família.
1: Clar, és que estic pensant que tu gairebé estàs tot l'any una mica en mode vacances, perquè això de parlar de viatges ja et dona una mica la sensació de somiar, no? Aquest somiar que deies.
3: Jo exactament, jo trec la maleta ara de l'armari, saps?
1: Sí, exacte. Comences a viatjar ara.
3: Tinc la maleta, que per cert la tinc en reparació i l'he d'anar a buscar aquesta setmana. Se'm va trencar la nansa al penúltim viatge de Gente Viajera d'edició de la temporada passada. I he d'anar a recollir la maleta, ja la que m'acompanya tots els caps de setmana, perquè ja saps que cada cap de setmana de l'any fem el programa en un lloc diferent. Ara, justament pel pont de la Diada, que vosaltres estareu de festa, nosaltres serem a Mallorca fent el programa en directe, després anem a Valladolid, després, en fi, tenim ja una programació, com a mínim d'aquí al Nadal, cada cap de setmana, l'edició nacional del programa fent-la en un lloc diferent. O sigui que, efectivament, jo guardo la maleta durant l'estiu.
1: Però realment guardes la maleta o viatges? Perquè, clar, jo penso, jo a l'estiu a vegades no miro ni els diaris, vull dir, vull desconnectar totalment, però, clar, com desconnectes tu que estàs parlant de viatges?
3: No,
1: viatges,
3: jo viatjo.
1: A casa teva, clar, també volen viatjar.
3: Sí que viatjo, sí. El que passa és que guardo la maleta i trec la motxilla, perquè jo soc més de viatges així una mica, més de... En fi, de poc equipatge i una mica d'aventura. Aleshores, anem amb motxilla, tots plegats. I ara les motxilles, he de posar la rentadora aquesta tarda,

0: Ja va començar.
1: Ja fins, ja fins la pròxima, perquè estan les pobres de diversos viatges que hem fet. Necessita la rentadora ràpid. I ja et dic, aniré al taller de la maleta, recollir-la i ja fer-la. I la deixo mig feta. Hi ha algunes coses que ja no treus en tot l'any. Doncs el que sé, el necessari, en fi, algunes coses ja les tens allà.
0: Ets com un pilot, que sempre tenen la maleta allà a la porta, no?
1: Sí, sí, el que passa que els pilots després de fer un viatge s'hi donen una setmana de vacances. A mi no, però per la resta sí que m'assemblo força.
0: Per últim, Carles, no sé si ja es preveu una mica quines seran les tendències d'aquesta temporada pel que fa a viatges o de proximitat o grans viatges.
1: Doncs home, pel que fa a la proximitat, a veure, tots estem molt pendents una mica de com evoluciona l'economia, que és veritat que continua amb molta força, les coses van, en fi, relativament bé, per qui li van bé, evidentment sabem que hi ha una part de la població que això de fer vacances o fer sortides és una cosa molt excepcional i a vegades no s'ho poden permetre, evidentment, però el conjunt, el gruix de la població continua viatjant. El que explicàvem jo crec que ara fa un any, no? Que la gent doncs retrassa una mica més la renovació del cotxe, el sofà dura un parell d'anys més del que durava, la tele, doncs vinga, aguantem una mica abans de canviar-la, però les vacances són sagrades. Llavors, això de moment continua sent així. Què està passant? Que estan pujant molt els preus dels bitllets d'avió i de les estades d'hotel. Segur que els nostres oients ho han notat durant aquest estiu. Clar, això té un límit. De moment anem tirant, els hotelers tiren cap amunt, els hi han pujat molt també els costos laborals i dels proveïdors, de les matèries primeres, això els restaurants, vosaltres a casa ho coneixeu bé, no? Aquesta realitat que estan pujant des dels ous, que continuen caríssims, a l'oli d'oliva i després molts productes. Això fa que el tiquet mitjà dels restaurants està pujant i, per tant, en funció de com vagi tot això i com vagi l'economia, veurem fins on podem estirar la màniga, d'una banda. I pel que fa als grans viatges, és veritat que ha baixat una mica als Estats Units, tot el tema del Trump ha afectat molt els viatges cap allà, i la gent s'està resituant molt cap a Àsia, també molt pendents de com evoluciona la qüestió de l'estret d'Hormuz, perquè allò paralitza molts vols que ens connecten amb l'Àsia, i Llatinoamèrica, és fonamentalment on més estem viatjant. A veure què passa també amb el nord d'Àfrica, però vaja, bàsicament aquests són els itineraris que estan creixent més. La gent busca uns viatges una miqueta més singulars, una miqueta més a la carta, i aquestes són les tendències més o menys que tenim a hores d'ara.
0: Doncs tot això ens ho anireu explicant durant aquesta temporada en la versió nacional a Onda Viajera els dissabtes i els diumenges a partir de les 12 del migdia i a la versió en català a Onda Viajera els dissabtes de 7 a 8 del matí. Carles Lamelo acaba d'aprofitar aquests dies de vacances que encara resten, o aquestes hores que encara et queden, i no sé si dir-te bona temporada o bon viatge.
1: Doncs bon viatge i bona temporada a les dues.
0: Que vagi molt bé.
2: Estàs escoltant La Ciutat amb Míriam Franc.
3: Renova la tecnologia i l'equipament del teu negoci amb el rènting de Grenke. Lloga mantenint la teva liquidesa, sense desembolsaments inicials i pagant còmodes quotes mensuals, tant si necessites renovar un ordinador, mobiliari o instal·lar una placa solar. Estudi gratuït sense comissions ni despeses d'obertura. Informa-te'n a grenke.es.
0: Ho deia el Robert en començar el programa, aquesta temporada ens hem proposat escoltar-vos més que mai, així que vinga, voleu saber quines... La gent ha tirat per les cançons.
4: Sí, clar.
0: No, sempre. No ens explica res a les vacances. Sí, bueno, algunes sí.
4: Sí, ens expliquen les vacances.
0: Sí, també, però sobretot amb quina cançó s'identifica.
5: És que és xulo aquest joc.
0: És xulo, no? Si
5: està,
0: no ho
5: està bé, està bé.
0: Vinga, escoltem.
6: Bon dia, bienvenida, Miriam. Los demás os he escuchado todo el verano y nada, y seguir con el programa, que tanto me encanta. Una canción que a mí me encanta y que creo que a mí me define mucho es la de Vivir mi vida de Marc Anthony.
0: Ay, me encanta.
6: Yo creo que es que la vida hay que irla viviendo. Totalmente. Y seguir haciendo, no pararnos a pensar mucho. Venga. Y ya está. Nada, buena temporada y nada, y a ver si algún día os pasáis por San Boy y os puedo ir a ver.
5: Mira,
6: ¿vale? Mira, anotem, hasta luego.
0: Adéu, adéu. Programa especial des de Sant Boi.
4: Mira. Una passejada amb la... No sé si és alcalde o alcaldessa, ho sento.
0: Doncs mira, seria qüestió de parlar-ne, Perquè també ens hem proposat sortir més a per l'àrea metropolitana, no quedar-nos només aquí a Barcelona, sinó visitar els barris de la resta de ciutats barcelonines. Ens ho apuntem.
4: L'alcaldessa. Es diu Lluïsa Moret i Sabidó. Ah, la Lluïsa Moret, va.
0: Lluïsa Moret, sí. Tant. Doncs vinga, ho mirarem. Escoltem més notes de veu, vinga, va.
7: Hola, benvinguts tots.
0: Hola,
7: però mira,
0: gràcies.
7: Que bé, jo també m'incorporo avui. Mireu, okay. És el primer any de fa molts anys que agafo el mes d'agost. Bueno, em tocava, de fet em tocava, tenim rotatiu. Jo

0: juliol, l'agost i el setembre. A mi m'agrada més el mes de setembre, no, però no. M'agrada molt més el d'octubre. I ha sigut un estiu maco. Gràcies, gràcies, gràcies al Robert i a tot l'equipazo que ha tingut, perquè ha sigut un estiu de conya amb ell i amb tots els companys, i que sigui una nova temporada amb vosaltres, i jo, com sempre, amb vosaltres, sempre, sempre, sempre amb vosaltres. Us estimo molt i benvinguts. I mira, mireu, una cançó que... Estava pensant en So Much Go On de Queen, perquè el show ha de continuar, empezamos a trabajar y venga ánimo y fuerza, y aquí, y aquella que del vídeo de Queen, que es vesteixen de dona i estan passant a l'aspirador, aquesta també, perquè com el meu treball és neteja, també em va molt bé aquesta cançó. Benvinguts i molt bona setmana.
1: Gràcies. Dos temazos, Trinado.
2: Sí. Que no pari de fer coses mentre grava la nota de veu. És important que no pari de fer coses.
1: No t'ho escoltat,
3: ella compleix el Show Must Go On, ella el compleix a rajatabla.
1: Tenim una audiència que és meravellosa.
2: Podem dir que gràcies a les netejadores i netejadors que hi ha en aquest país, perquè sense ells no tindríem aquestes taules així de netes.
1: Totalment. Enhorabona per la feina que fan. Seguim repassant tot el que ens espera a Onda Cero Catalunya, i ara li toca a aquest senyor. I és que aquí ja sabeu que ens encanta parlar d'actualitat, de cultura, d'economia, de viatges, humor, però no ens oblidem del que és realment important, que és la nostra salut.
2: Sí, sense salut no som res.
1: Així que el Robert Calvo ho fa cada diumenge de 7 a 8 del matí a les bones mans.
2: Doncs sí, Míriam, l'audiència que t'escolta tan atentament ja fa estona que està fent números, que està pensant que alguna cosa se'ls està escapant, perquè ells i elles, que van amb la graella a la mà, han notat ja fa uns minuts que alguna cosa està passant. I és que si en David Cervelló... En David Cervelló matinarà els diumenges per anar de zero a l'infinit, algú es llevarà una mica més tard.
1: Està bé, estàs content, no?
2: Llevar-se més tard? Bueno, no. Sí, estic molt content. I és que em llevaré més tard, aquesta és la notícia, em llevaré una mica més tard, no gaire més. L'amic, amic oient que ha estat atent al programa d'avui està ja tenint la resposta a això que feia tanta estona que es preguntava. I és que, amic, amic oient, comença la temporada de la síntesi. A partir d'aquest diumenge, en bones mans tindrà una hora, només una, per explicar-ho tot. Però dic només i no és negatiu. Tot el que es pot explicar en una hora és moltíssim, Míriam, moltíssim.
1: No es fa llarga una hora.
2: Tindrem menys temps per abordar els temes, però estic segur que no ens deixarem res d'allò que és important. Hem decidit que en una hora es poden condensar molt bé els temes, i que més, podem fer un esmorzar amb més varietat, amb la mateixa varietat potser, però amb alguns elements nous que fan que allò sigui més païble, més digerible. Té una durada més reduïda, clar, de dues hores passem a una, i ara hi haurà algú preguntant-se, i per què només una hora d'en bones mans? Doncs mirin, per molts motius, però resulta que algunes persones agosarades, fins i tot alguns analistes externs, s'han atrevit a verbalitzar o a posar negre sobre blanc en algunes ocasions, el fet que jo potser estaria parlant a la ràdio per sobre de les meves possibilitats.
1: No pas.
2: Els programes que o bé dirigeixo i presento, o els que en soc part responsable, com és el cas d'aquest.
1: És a dir, el 80%.
2: I tu bé saps, Míriam, que a mi només se m'han de dir les coses que jo les aplico al moment. Vull dir, no procrastino.
1: Home.
2: Ui. Jo? Quan? No, és que clar, aquest riure sorneguer, però se t'ho nas.
1: Home, no, com dius això?
2: A mi em van dir... Síntesi, tallem una hora d'aquí, hay que cortar. Saps quan el metge diu hay que cortar? Dius, ostres tu, doncs hay que cortar. Per tant, estem a la temporada del repte, la temporada de la capacitat de síntesi. Jo intentaré adaptar-me a aquesta nova circumstància, però demano, si us plau, comprensió i escalf, sobretot a l'audiència. El millor de tot plegat és el següent. Estaré precedit per un amic d'una solvència inigualable i de capacitat de treball demostradíssima, incontestable, que és en David Cervelló, que a més vindrà amb allò que ja he explicat, que és els temes amb enjundia, la ciència, no? Uh-huh. I després ve la jefa, no cal que em digui res d'ella, i de la qual tinc privilegi de ser-ne el taloner, que és la Júlia Otero. Soc el gall dindi de l'entrepà de qualitat que m'oferirà Onda Cero Catalunya els diumenges al matí. Gall dindi.
1: Molt saludable.
2: Molt saludable, per cert. Que en parlarem d'això, de la nutrició, a les bones mans, és un tema cabdal de la salut. Diuen els experts que això que tenim aquí al cap, aquest cervell, ja no és tan important com semblava. L'important és el que tenim aquí, el sistema digestiu,
1: l'estómac,
2: la microbiota, allò que dèiem abans, la flora intestinal. La microbiota és un dels conceptes que està damunt de la taula els darrers anys, i és molt important que hi posem atenció, i per això ho farem a partir d'aquest diumenge de 7 a 8 del matí, en aquest programa, en el qual s'incorporen algunes novetats que anirem explicant. Algunes persones que se sumen a aquest vaixell de les bones mans, altres baixen.
1: Doncs em fa molt

0: De pena.
1: Sí, eh?
0: Sí, no em pots buscar un minutet.
1: Un minut, si vols. En un minut, sí. Si vols resumir una cosa en un parell de minuts, jo te'ls dono. Els hi trobaré a un altre col·laborador, esclar.
0: No, home, no, això no. Que tens col·laboradors molt, molt bons, tu.
1: Això, parlarem de la microbiota, de l'alimentació. Hi ha algunes seccions que, per cert, seran una mica guadiana, perquè apareixeran i desapareixeran. Vull dir que, si vols una secció potser mensual, ja ho anem veient. Ho anem veient perquè tinc molt poc temps per explicar-ho tot.
0: Doncs escolta, també no vull ser...
1: Parlarem de la...
0: No vull molestar.
1: No. Parlarem de la salut emocional i mental i ho seguirem fent amb la Carmen García Mateos, que és la psicòloga de capçalera del programa, perquè ja ho saben, en aquest programa diem allò de mens sana in corpore sano. No és una frase meva, senyora, senyor. Se la va inventar allà pel segle II a Roma un poeta que es diu Juvenal. Amb tot, també abordarem això del corpore amb el nostre preparador físic, que repeteix una temporada més, és en Pitu Sitges, que torna al programa, i després també doncs ho acompanyarem amb les veus expertes que cada setmana ens expliquen els temes d'actualitat de la salut que protagonitzen ells mateixos, elles mateixes. Per què? Perquè han fet l'operació o hi han participat o són part d'aquell avenç mèdic que hi ha en aquest país. I tot això ens portarà a la part, diguéssim, més de que esponja els continguts més durs per parlar de coses més banals, com són... les escapades saludables, anar a llocs que ens aportin salut, els viatges que ens aporten salut, que ens porta l'Alicia Escribano una temporada més, i els llibres que curen, que són els que ens porta en Fran Toro amb la seva biblioteràpia, que farem ben bonicament en un programa bonic, condensat i contingut i sintètic, amb l'únic objectiu que jo, si pot ser, calli una miqueta. Recorda, Míriam, que al pot petit hi ha
0: totalment
1: la bona confitura.
0: I la mala lluna.
1: Ah, sí?
0: Sí, això diuen, no.
1: Ah, doncs el pot petit...
0: Però en aquest cas no.
1: No. El pot petit hi ha la bona confitura. Per tant, això, el pot, que és en bones mans, es redueix una hora. Però el pot petit hi ha la bona confitura. Confitura saludable, està.
0: Això sempre.
1: He de dir que anuncio una cosa. És una bomba que acabo de negociar amb la direcció d'aquesta casa.
0: En 10 segons.
1: Sí, en 10 segons. Com que em retallen una hora de parlar, he demanat un podcast a Onda Cero, podcast.
0: Però si tens més espais a la ciutat, ja, no, això,
1: més,
0: així compensa.
1: Només vinc dimarts i dimecres a la ciutat a partir d'ara.
0: Sí, no, això és mentida. Vindrà cada dia aquí. En bones mans, els diumenges de 7 a 8 del matí. Robert Calvo, gràcies per explicar-nos-ho.
1: A tu.
2: Això és la ciutat.
0: Nosaltres som la cara visible de la ciutat aquí a Barcelona, però mai, mai, mai ens oblidem dels nostres companys a Lleida i Tarragona. Núria Mora, Pablo Alcaraz, què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
4: Hola. Molt bon dia.
0: A veure, Núria, com han anat les vacances? Tu encara segueixes uns dies més de vacances?
3: Jo encara intento allargar una miqueteta més. Això de tornar un dilluns i que sigui 31 d'agost encara, no ho porto bé. Llavors, agafo un parell de dies més i que ja sigui setembre i ja ens hi posem de cap amb tot el que vingui.
0: És que psicològicament és veritat que costa menys, eh? Començar el setembre que l'agost, és veritat.
3: Sí, sí, sí.
0: Tu, Pablo, ja has tornat?
4: Ja estem per aquí. Ja t'ho vaig dir, em sembla que l'any passat, que hem de mirar el conveni de Lleida.
0: Alguna cosa fem malament, tu i jo,
4: perquè hi ha alguna cosa que tu i jo no estem negociant bé.
0: Perquè, clar, abans la Núria deia, bueno, les nenes són petites, i jo ho entenia. Però ara les nenes ja no són petites.
4: Estan... Van anar a la universitat ja, les nenes.
0: Núria, ja no cola això, eh?
3: No, però és que si vols ens mirem també quan vau començar vacances vosaltres i quan les vaig començar jo, eh? Que
0: bueno,
3: aquí, quan mirem la línia de meta està molt bé, però hem de mirar la d'inici també.
0: Però has d'acabar amb la temporada i tornar amb la temporada?
3: Jo us deixo vosaltres que aneu fent, que sigueu aquí uns bons teloners.
0: I deixeu-me tranquil·la, no?
3: Perquè l'Adrià sigui tota preparada.
0: A veure, parlem del programa, de la ciutat de Lleida i la ciutat de Tarragona. Va, quines novetats teniu? Com es presenta la temporada? Núria, comença tu, si vols.
3: Doncs mira, tenim un curs així, doncs un curs escolar, que una mica és el calendari que també esteu veient que segueixo jo, i el mantindrem amb certa normalitat. Tindrem els col·laboradors habituals, les seccions habituals d'esports, d'empresa, de salut, de cultura, de literatura... I aquest any, a més, doncs, clar, comencem, però acabarem cap al 2027, maig-juny, amb una cita electoral i, per tant, les eleccions municipals també aniran marcant una miqueta aquest any en què ens fixarem molt en el nostre entorn, en les nostres ciutats, en el teixit associatiu, veïnal. Parlarem amb alcaldes, amb alcaldesses, amb caps d'oposició, amb candidats, amb partits polítics. Això doncs, anirà regint una miqueteta també el que estic preparant per aquest curs que començarem la setmana vinent.
0: És veritat que quan és any electoral, sobretot si són eleccions municipals, doncs, el nostre programa

0: té més presència encara a la vida política. Així que, com diu la Núria, parlarem amb tots els protagonistes d'aquestes eleccions. Imagino que, Pablo, tu faràs el mateix.
1: Sí, igual que Núria, igual que tu, òbviament, el calendari molt marcat, molt fixat al maig del 2027, amb aquestes eleccions municipals, donant veu no només a la ciutat de Tarragona, sinó a altres ciutats de tota la província, i no només del Camp de Tarragona, sinó també de Terres de l'Ebre. Tant actuals alcaldes, alcaldesses, regidors a l'oposició i els candidats que s'aniran perfilant en aquests propers mesos. És a dir, que arrencarem el 2027... a partir de gener, febrer, que sobretot a nivell polític ja tothom es capfica molt amb les eleccions municipals, on aquestes eleccions seran protagonistes, si no diàries, quasi.
0: Gairebé, gairebé. Nois, novetats d'aquesta temporada, ens podeu fer algun petit spoiler?
1: Mira, jo et faig spoiler.
2: Doncs mira.
1: No, Núria, fes tu spoiler, vinga.
2: Fes que tu comences abans.
1: Doncs vinga, jo faig spoiler. Tres seccions, ras i curt, que seran novetats en aquesta temporada de ràdio 2026-2027. Una secció de salut mental, que és un tema que hem anat parlant molt. Em costa que no només aquí a Tarragona, sinó també a Lleida, a Barcelona, a companys d'altres emissores que cada vegada més està agafant més protagonisme. Ara ja directament serà protagonista un cop a la setmana. Hem fixat a Eva Llàtzer, que també és la presidenta del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya. Aquí a la demarcació de Tarragona. Obrirem també un espai per la música clàssica. Ens posarem melòmans i parlarem de personatges, d'obres, algunes conegudes, algunes no tantes, però també cada dues setmanes la música clàssica serà protagonista a la ciutat d'Onda Cero, Tarragona, i un espatge que li direm Off the Record, que són aquelles anècdotes, aquells personatges que no acostumen a aparèixer a les primeres pàgines de la història, però que quan vas a la lletra petita te'ls trobes, i que hi ha alguns grans episodis històrics que no s'expliquen sense persones que potser no tenen el protagonisme que haurien de tenir. I hem fitxat un col·laborador espectacular, que és Paco Tobar, per explicar-nos doncs això, les històries que no acostumen a ser història.
0: No sé per què, però em dóna a mi la sensació que hi haurà molts noms femenins en aquesta secció.
1: Segurament, segurament.
0: Perquè acostuma a passar això, eh? Núria, tu què, quines novetats ens portes aquesta temporada?
2: Doncs mira, tenim novetats que van més encarades a una redefinició d'algunes de les seccions. Portàvem un parell de temporades parlant d'educació financera i sumem ara també l'educació jurídica per aquells conceptes del nostre dia a dia que potser ens poden passar una mica més per alt o que no tenim tota la informació que necessitem i que ens aportaran doncs, una miqueta de llum en aquest tipus d'aspectes. I després també tecnologia, la intel·ligència artificial. Evidentment la tenim aquí i ens està com passant per sobre, no?, aquesta onada, i amb en Joan de Santiago, que és el col·laborador amb el que portem ja diverses temporades parlant de tecnologia, el que farem aquesta temporada és redefinir-la una miqueta més parlant d'intel·ligència artificial aplicada en diferents sectors, per a que més o menys tothom es pugui sentir representat i pugui veure també doncs, quina aplicabilitat en el seu dia a dia pot tenir. Així que anirem redefinint una mica tots aquests conceptes.
0: Doncs ja veieu que ens esperen unes temporades molt interessants a Tarragona i a Lleida. I nosaltres hem volgut fer una mica de sinergia entre els tres programes, així que, nois, jo us espero cada dia una miqueta abans de la una, de l'informatiu de la una, perquè ens expliqueu què ens espera després dels vostres programes. Què us sembla?
1: Demà primer dia, no?
0: Demà primer dia.
1: Vinga.
2: Jo la setmana que ve, eh?
0: Sí, no, la Núria la deixem tranquil·la fins que comenci.
1: Núria, la truquem perquè ens expliqui què està fent.
0: A la piscina.
2: No,
0: que ens farà enveja, millor no la truquem, la deixem tranquil·la. Aquesta setmana començarem amb el Pablo, la setmana que ve s'incorporarà la Núria, quan el Pablo no pugui no entrarà, quan la Núria no pugui no entrarà, perquè l'actualitat mana, teniu molta, molta feina, així que sense estrès. I si un dia no pot entrar ningú, doncs explicarem nosaltres els continguts dels vostres programes I cap problema. I si no podem nosaltres, doncs tindrem un problema seriós, això està clar. Així que nois, us desitjo a tots dos una molt bona temporada i ara sí, parlem cada dia.
1: Igualment.
0: Que vagi molt bé.
2: Que vagi molt bé.
0: Abraçada.
3: A Onda Cero, la ciutat.
0: Doncs ja sabem tot el que ens espera aquesta temporada d'Onda Cero Catalunya. Comencem amb moltes ganes i nosaltres hem decidit que aquesta temporada el programa el tancarem amb una paraula,
4: sí,
0: amb una reflexió,
4: sí.
0: Amb una frase sobre el programa.
4: Està bé posar el punt final, no? Posar el llacet al programa, em dir, mira, doncs el programa d'avui ha estat...
0: El pactarem entre els tres.
4: Acabarà manant la jefa, sempre.
0: Bueno, sí, si em deixeu. I avui crec que només ho podem resumir amb una paraula,
4: sí.
0: No? que és Il·lusió.
4: Il·lusió, home.
0: Il·lusió per començar aquesta nova temporada.

amb tots vosaltres. La començarem demà a partir de les 12:20 i fins a les 2 del migdia. Que passeu una molt bona tarda, i els que us reincorporeu demà a la feina, doncs aprofiteu aquestes últimes hores. Nosaltres

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Notícies migdia, amb Gabriel Figueredo.
1: Molt bona tarda. Un mes després de reconèixer un error en les proves PISA, la consellera d'Educació, Esther Niubó, mou fitxa i destitueix la seva número 2.
2: La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho. I per això els informo avui d'una decisió important.

0: he decidit fer un relleu al capdavant de la Secretaria General del Departament perquè considerem que el Departament d'Educació i Formació Professional necessita una nova etapa i per aquest motiu emprendré canvis que serveixin per enfortir direccions generals que estan tensionades.
1: És la sorpresa que s'ha guardat Niubó en la presentació de les novetats del nou curs escolar que es va avançar aquest diumenge al vespre. La consellera ha evitat culpar directament Teresa Sambola del desgavell de les proves. De fet, s'estan investigant tres funcionaris per aquest cas, però amb aquest canvi, com hem escoltat, Niubó vol marcar un nou rumb després d'un any molt convuls a les aules. De fet, hores d'ara, la incògnita continua sent si el dia 8 hi haurà classes amb normalitat perquè l'amenaça de vaga d'alguns sindicats docents continua sobre la taula.

0: En aquesta compareixença, Niubó ha explicat que aquesta mateixa setmana es reunirà amb vostè i CGT per buscar ponts de diàleg i aixecar la protesta. Ricard Giménez, bona tarda.
1: Bona tarda, Gavi. La consellera reconeix que no és l'inici de curs desitjat i ha recordat a les entitats convocants que a la vaga també cal respectar el dret d'educació i també de la mobilitat. Des dels sindicats de portaveu d'USTEC, Yolanda Segura ha instat la consellera a abordar altres millores laborals, la reducció de les ràtios i la climatització a les aules.
2: Aquesta reunió que ha anunciat la consellera tindrà sentit si abordem aquests temes de forma àmplia i si a més presentem noves propostes pressupostades que vagin més enllà dels marges de l'acord i vulgui tornar a obrir les negociacions.
1: Sobre la destitució de la secretària general del departament, Segura ha reclamat canvis estructurals i deixar enrere el marc de PISA. De la seva banda, la CUP ha tornat a exigir la dimissió de la consellera.
0: En plana política, la crisi de Ceuta i la gestió del govern espanyol continuen marcant l'agenda.
1: També en el cas de Catalunya. El líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, no tanca la porta a col·laborar perquè Catalunya aculli menors no acompanyats sempre que el govern espanyol no faci deixadesa de funcions.
3: Catalunya ha d'ajudar sempre els nens i les nenes que necessiten ajuda. Ara, al mateix temps, el govern espanyol ha de complir les seves responsabilitats. És a dir, el govern espanyol ha de defensar la seva frontera, vigilar la seva frontera, el govern espanyol no pot tenir milers de persones abandonades en una platja, el govern espanyol ha de fer la seva feina.
1: D'altra banda, els comuns critiquen que Pedro Sánchez exculpi el Marroc de l'arribada massiva de migrants a Ceuta.
0: I ja són 23 les persones mortes en platges catalanes durant aquest estiu.
1: La darrera víctima és una dona de 81 anys que ha perdut la vida aquest diumenge a la platja de Llevant de Salou. La dona va ser treta de l'aigua, però els serveis d'emergència no van poder reanimar-la. En aquell moment, la platja disposava de servei de vigilància i onejava la bandera verda.
0: I el Piro Musical de la Mercè es farà el diumenge 27 de setembre a la platja de la Nova Icària.
1: Canvi d'escenari per les obres a la Fira de Barcelona a Montjuïc. Per quart any consecutiu, la banda sonora del Piro Musical tindrà la signatura d'un artista o grup convidat. En aquesta ocasió, Josep Montero, líder d'Oques Grasses, n'ha seleccionat els temes.
0: I aquesta hora, com sempre, repassem també l'actualitat esportiva. Ho fem amb el Víctor Llucià. Víctor, bona tarda.
4: Què tal? Bona tarda, Gavi.
0: El Barça tanca la tercera jornada del Campionat de Lliga aquesta nit al Camp Nou.
4: Sí, el conjunt culer, després de dues victòries en les dues primeres jornades, vol allargar la bona dinàmica aquesta nit al Camp Nou contra el Rayo Vallecano a 9:15, sense Frenkie de Jong ni Gavi, tots dos lesionats, ni Marc Casado, pendent de tancar la seva sortida del club, ni tampoc del porter Livakovic, que no està inscrit a la competició. Tot mentre avui arribarà a Barcelona el davanter brasiler de l'Arsenal, Gabriel Jesús, que serà culer a canvi d'uns 10 milions d'euros més variables després de no haver pogut el Barça completar el fitxatge del davanter de l'Atlético de Madrid, Julián Álvarez.
0: I acabem aquest repàs a l'actualitat comprovant com està la previsió del temps amb el Jordi Orió. Jordi, bona tarda.
5: Bona tarda. Avui a Catalunya les temperatures, amb pocs canvis, s'esperen màximes de 34 graus a Girona i Lleida, 31 a Barcelona, 30 a Tarragona. Pel que fa al cel, avui poc ennuvolat, amb intervals de núvols al litoral i al Pirineu Oriental aquesta tarda núvols d'evolució sense descartar-se algun ruixat o tempesta aïllat. Pel que fa al vent, d'avui a l'extrem nord-est, tramuntana moderada, a la resta vent de component sud, amb intervals moderats durant la tarda. Demà, les temperatures màximes amb pocs canvis, les mínimes en ascens, especialment cap al terç sud. Demà a la nit no es baixaran dels 24 graus a Barcelona, 21 a Tarragona, 20 a Girona, 19 a Lleida. A partir del dimecres, temperatures en augment podran assolir valors significativament elevats, especialment cap a l'interior, prop dels 40 graus el divendres. Pel que fa al cel, demà al terç sud, intervals de núvols baixos, a la resta, cel poc ennuvolat, i al Pirineu, a la tarda, els núvols d'evolució podran tornar a desenvolupar ruixats i tempestes disperses. És una informació d'EMET.
0: Gràcies, Jordi. Passen 5

0: minuts de 2:45 de la tarda, al control tècnic Vicenç Armero. Ho dèiem en portada, la número 2 d'Educació és qui assumeix la responsabilitat política per l'error a les proves PISA. La consellera Esther Niubó ha destituït Teresa Sambola com a secretària general del departament, tot i que no la fa responsable directa d'aquesta crisi. Marcos Díaz, bona tarda.
1: Bona tarda. La responsabilitat recauria sobre 3 persones, un al càrrec i 2 funcionaris a qui se'ls ha obert un expedient disciplinari. Tots 3 formen part del Consell Superior d'Avaluació, l'òrgan encarregat de controlar les proves. Esther Niubó sentencia que no han estat a l'altura.
2: Errors d'interpretació, errors de supervisió i amb mancances en la transmissió d'informació rellevant dins de l'organització. Hi ha hagut persones que no van estar a l'alçada de la responsabilitat que tenien encarregades.
1: La consellera d'Educació també ha volgut deixar clar que mai va tenir sobre la taula cap informe que advertís de l'error a la mostra. Esther Niubó, d'altra banda, ha avançat que hi haurà més canvis en el departament perquè cal assegurar obrir una nova etapa per garantir la qualitat del sistema educatiu.
0: L'informe PISA Marcos és una de les 2 patates calentes que la consellera té sobre la taula. L'altra és la vaga de professors convocada per al primer dia de classe.
1: Sí, Esther Niubó ha anunciat que aquesta setmana es reunirà amb els sindicats convocants per intentar que el curs comenci en plena normalitat. La titular d'Educació respecta el dret de vagar, però també demana respecte pel dret a l'educació. Niubó fa una crida a confiar en el govern.
2: Entenem perfectament i en molts casos compartim les reclamacions dels docents, del personal educatiu, especialment perquè venen també de molts anys, d'anys enrere, però és el moment, pensem que és el moment de demanar confiança per revertir conjuntament aquesta situació, que es prenguin en consideració aquestes mesures que els comentava i que suposen realment una injecció estructural de recursos al sistema que feia legislatures que no es veia.
1: La consellera ha reivindicat que els acords tancats amb una part dels docents són l'inici d'una millora de les condicions que s'haurà de fer progressivament.
0: Tot això, Marcos, Niubó ho ha dit en una roda de premsa que tenia com a gran objectiu explicar les novetats principals d'aquest curs vinent. Quines són?
1: Les principals xifres és que la plantilla s'amplia amb més de 1.800 professionals entre docents i administratius. També s'incrementa en mig miler el nombre de places de l'escola inclusiva fins a assolir-ne les 2.141. Altres xifres destacades és que hi ha mig miler de places noves per a l'escola Bressol i 5.000 més per a la formació professional. Pel que fa a l'increment salarial, el professorat rebrà un nou complement de 700 euros anual. Altres novetats són la incorporació de personal sanitari a la meitat de les escoles, la creació de la figura del gestor de centre per donar suport a les direccions, tenir cura de la salut i benestar emocional dels docents i iniciar la tramitació de llei per reconèixer el professorat com a autoritat pública. Tot plegat per un curs 26-27 que començarà el proper dimarts 8 de setembre amb més d'1.600.000 alumnes.
0: Pel que fa a les reaccions, el sindicat USTEC ha avisat la consellera que la destitució d'una persona no resol el problema de l'educació a Catalunya i l'ha instat a canviar tot el model. Són declaracions de la portaveu d'USTEC, Yolanda Sánchez. Segura a Onda Cero Catalunya.
3: No, quan tenim un 36,5% dels menors que viuen en risc de pobresa o d'exclusió social, el 40,6% de l'alumnat té necessitats específiques de suport educatiu i la pública escolaritza el 75,7% d'aquest alumnat, el que calen són canvis estructurals. Nosaltres el que demanem és baixar del vaixell de PISA i blindar l'educació pública amb el 6% del PIB de finançament que ja hauríem de tenir sobre la taula.
0: En aquesta línia segura també ha rebutjat que l'anunci de la ràtio de 18 alumnes a les aules d'acollida sigui cap novetat, ja que considera que és una xifra absolutament, ha dit, desproporcionada. També considera que s'ha d'abordar la climatització de les aules i les altres millores exigides pels sindicats que no formen part dels compromisos assolits ja la primavera passada. Sense afrontar aquestes qüestions, tant USTEC com la CGT han deixat clar que no aixecaran la protesta convocada pel primer dia de curs. I des del punt de vista polític, les formacions, les principals formacions no creuen que aquest relleu a la cúpula d'educació solucioni tampoc els problemes a les aules. De fet, els socis de govern del PSC, Esquerra i els Comuns segueixen denunciant que sense grans acords, Ricard, per modificar un model educatiu que consideren fallit, els problemes se seguiran reproduint.
4: Sí, tant Esquerra com els Comuns no donen per finalitzada ni de bon tros la crisi enquistada al sector educatiu. Els resultats de diverses proves mostren com les competències dels alumnes catalans estan empitjorant. Per revertir la situació exigeixen que el govern de Salvador Illa enllà els faci propostes que comptin amb el consens del món educatiu i que vagin més enllà d'un eventual canvi de govern, és a dir, rubricar un pacte que doni els seus fruits més de cara al futur davant d'una realitat que entenen

0: que no té una solució immediata. De forma immediata, però, sí que li demanen a Niubó que resolgui els problemes amb els mestres perquè aquests desconvoquin la vaga que mantenen per l'inici d'aquest curs escolar.
1: Arribem a finals del mes d'agost i hem de seguir, malauradament, parlant de Ceuta. Esquerra Republicana i els comuns rebutgen les paraules de Pedro Sánchez exculpant el Marroc de la crisi migratòria. Els republicans asseguren que és difícil creure que una entrada massiva de persones es produís sense que les autoritats marroquines en tinguessin coneixement, una crítica rigar que també comparteixen els comuns.
0: Tot i això, Esquerra defensa que Catalunya ha d'ajudar els menors no acompanyats que arribin en situació de vulnerabilitat, però reclama al govern espanyol que assumeixi les seves responsabilitats en la gestió de la frontera i de la crisi. Són Oriol Junqueras, president d'Esquerra, i Candela López, coordinadora nacional dels comuns.
2: Tothom està d'acord que és molt difícil de creure que desenes i desenes de milers de persones puguin prendre la decisió col·lectiva de creuar una frontera sense que el paradís del qual surten ho sàpiga.
3: Creu que no pot ser un centre d'estància temporal de persones migrants? I tampoc, no, com deia abans, l'estàs culpant al Marroc d'aquesta situació, doncs també per nosaltres és un greu error.
0: Ara bé, Junqueras diu que Catalunya no pot acollir menors no acompanyats de forma indefinida. Segons el PSC, es tracta d'unes paraules que serien més pròpies de partits de la dreta i la ultradreta i d'aquesta manera l'han criticat. Tot plegat mentre el govern espanyol continua gestionant l'arribada de menors a Ceuta. Segons ha explicat aquest dilluns la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, a la ciutat autònoma hi ha identificats 1.478 menors migrants no acompanyats i 500 nenes pendents de ser traslladades a centres d'acollida de la península. La ministra assegura que la prioritat és la reagrupació familiar, però admet que no sempre és possible i defensa els trasllats per reduir la pressió assistencial sobre Ceuta.
1: Més coses. Barcelona vol reforçar el seu paper en la cooperació internacional entre ciutats. L'alcalde Jaume Collboni ha aprofitat la seva visita institucional a Sarajevo per anunciar noves iniciatives vinculades a la reconstrucció de ciutats afectades per conflictes i per estrènyer la col·laboració entre municipis de la Mediterrània. Ens ho explica el nostre company Joan Valentín. Joan, bona tarda.
4: Bona tarda, Gavi. Barcelona farà un nou pas en el projecte Districte 11, inspirat en la cooperació que la capital catalana va impulsar amb Sarajevo després de la Guerra dels Balcans. L'alcalde Jaume Collboni ha anunciat que aquest novembre la capital bosniana acollirà una trobada entre ciutats catalanes i palestines per compartir experiències i coneixement tècnic de cara a la futura reconstrucció de municipis afectats pel conflicte a Gaza i Cisjordània. Segons Collboni, l'objectiu és reforçar una cooperació basada en l'intercanvi de professionals i coneixements en àmbits com l'urbanisme, la sanitat, els serveis públics o l'acció humanitària. A més, l'alcalde també ha anunciat que Barcelona acollirà a finals de novembre la primera trobada d'alcaldes de ciutats mediterrànies amb la participació prevista de municipis d'Europa, el nord d'Àfrica i el Pròxim Orient per abordar qüestions com la cooperació, la seguretat i la construcció de la pau.
1: Doncs quan ja encarem la recta final de l'estiu i el sector turístic fa balanç d'una temporada que està a punt d'acabar, coneixem també ara les dades del juliol dels allotjaments extra hotelers.
0: Sí, Catalunya va superar el milió de viatgers allotjats en càmpings, albergs, cases rurals i apartaments turístics fins a arribar al milió de persones, un 1,1% més que ara fa un any. És el segon juliol consecutiu per sobre del milió de visitants i confirma la fortalesa d'un sector que continua atraient turistes més enllà dels hotels tradicionals. Els càmpings continuen liderant l'afluència, però el creixement s'explica sobretot pel bon comportament dels apartaments turístics i del turisme rural.
1: I en aquest marc ens arriba una notícia tràgica des de la Costa Daurada. Una dona de 81 anys va morir aquest diumenge a la platja de Llevant de Salou després de ser rescatada de l'aigua pels socorristes.
0: Els fets van passar poc després de les 6 de la tarda en una platja vigilada i amb bandera verda. Tot i actuar amb rapidesa, els equips d'emergència van iniciar les maniobres de reanimació, però no van ser suficients per salvar-li la vida. Amb aquesta víctima ja són 23 les persones que moren a les platges catalanes des de l'inici de la campanya d'estiu al passat 15 de juny. Són 3 més que l'any passat per aquestes mateixes dates.
1: Més de 2/3 de les morts per sobredosi registrades a Catalunya l'any 2024 es van produir dins del domicili. Segons dades del Departament de Salut, el nombre de defuncions va superar per primera vegada les 300. En el Dia Internacional de Sensibilització sobre la Sobredosi, el Departament insisteix en la importància de la prevenció i també de la formació per actuar jugant ràpidament davant aquestes situacions.
4: Gairebé el 70% de les morts per sobredosi notificades a Catalunya durant el 2024 van tenir lloc al domicili.

0: domicili. En total es van registrar 308 defuncions, 215 corresponents a homes i 93 a dones. Es tracta de la xifra més alta de la sèrie històrica des del 2017 i és el primer cop que se superen els 300 casos. Segons el Departament de Salut, aquest increment està relacionat amb canvis metodològics introduïts els darrers anys. L'edat mitjana de les persones mortes era de 50 anys i mig i l'informe també destaca que el 57% de les persones mortes presentaven diagnòstic de salut mental, una realitat especialment present entre les dones. Davant d'aquest escenari, Salut recorda que la sobredosi és una causa de mortalitat prevenible i que es pot revertir. Si s'actua amb rapidesa, el departament posa l'accent en la formació i en l'accés a la naloxona, un medicament que permet revertir l'abús d'opioides mentre arriben als serveis d'emergència.
1: Gràcies, Joan. I els Mossos d'Esquadra detenen un jove de 20 anys acusat d'estafar uns 13.000 euros a vianants de Barcelona. La policia catalana li atribueix 8 casos que s'haurien dut a terme entre setembre del 2025 i agost del 2026.
2: Inicialment actuava al voltant de l'estació de Sants i posteriorment al districte de l'Eixample. Els investigadors asseguren que el detingut es guanyava la confiança de les víctimes, explicant-los una història creïble sobre una situació d'emergència personal, com ara haver patit un robatori i haver perdut la documentació. L'autor aprofitava l'urgència de la situació per demanar-los diners amb la promesa de retornar-los, una promesa però que mai es va complir.
1: Un nou robatori de cable ha provocat retards en la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid. La sustracció d'aquest material s'ha produït a Tarragona entre Alcover i l'Espluga de Francolí.
2: Els usuaris de l'AVE estan patint retards de 15 minuts de mitjana com a conseqüència d'aquesta incidència. A través de les xarxes socials, Adif, el gestor de la infraestructura ferroviària, ha informat que està treballant per solucionar-la com més aviat millor. L'afectació a la línia s'ha produït unes hores després que reprengués la circulació entre Girona i Barcelona, que va estar 10 hores tallada per manca d'atenció elèctrica a la zona de la Sagrera. D'altra banda, la manca d'atenció en una de les vies entre Llançà i Sant Miquel de Fluvià a Girona ha provocat retards en els trens que circulen entre Girona i Portbou. Segons Adif, l'origen d'aquesta incidència també ha estat el robatori de coure.
1: Atenció també als usuaris del metro de Barcelona, perquè aquesta setmana hi ha una de freda i una de calenta. La mala notícia és a la línia 9 Nord i a la 10 Nord. Des d'aquest dilluns i fins diumenge no hi ha servei entre les estacions de la Sagrera i Bon Pastor per unes obres que formen part de la futura connexió dels trams de l'L9 i l'L10. TMB ha habilitat un servei especial d'autobusos per cobrir el recorregut.
2: Sí, d'altra banda, Gavi, la bona notícia és que la parada de Verdaguer de la línia 4 ja ha reobert després de les obres de remodelació. Ja torna a estar operativa, tot i que alguns usuaris han lamentat les molèsties ocasionades al mes d'agost i han advertit que encara falten alguns detalls per acabar.
1: I també hem d'explicar que, que en la recta final del mes d'agost el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha iniciat avui mateix les obres de rehabilitació del fer de la 2 entre Cervera i la Panadella, al límit amb la comarca de l'Anoia, uns treballs reclamats pel territori des de fa anys pel mal estat d'una via on hi circulen de mitjana uns 22.000 vehicles diaris.
2: El projecte total preveu actuar en uns 8,5 quilòmetres per sentit i compta amb una inversió de 12,3 milions d'euros. En la primera fase que s'ha iniciat, però, les obres afectaran uns 4 quilòmetres en sentit Lleida. Els treballs tenen una durada de 4 setmanes i el govern espanyol preveu que la resta del projecte es pugui reprendre l'any vinent.
1: I continuem parlant de mobilitat. Ara, a l'Hospitalet de Llobregat, on la Guàrdia Urbana ha superat aquest mes d'agost els 500 patinets elèctrics requisats des de començaments d'any.
2: Sí, el dispositiu que es fa conjuntament amb els Mossos d'Esquadra busca evitar que aquests vehicles s'utilitzin per facilitar fugides després de robatoris o estrebades, però també detectar patinets que incompleixen la normativa o que poden representar un risc per la seguretat viària. En només 8 mesos ja s'han registrat gairebé un 48 més de patinets que en tot l'any passat.
3: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
1: Doncs, com sempre, amb aquesta sintonia és l'hora de repassar l'actualitat esportiva amb el Víctor Llucià, qui tenim ja aquí als estudis. Comencem parlant del Barça, que ja va per aquesta tercera victòria consecutiva a la Lliga.
4: Sí, el conjunt de Hansi Flick vol encadenar tres triomfs consecutius per completar un gran inici en el campionat domèstic a la Lliga. Després de superar l'Elx i l'Atlètic Club, el tercer obstacle és el Rayo Vallecano, que entrena Beñat San José i que, de moment, només ha sumat un dels sis punts possibles. Flick no pot comptar amb els lesionats Frenkie de Jong Gavi ni Roni Bargi. A més, ha deixat fora de la convocatòria el porter Livakovic, que encara no està inscrit a la competició, i a Marc Casado, que sortirà del club abans que demà la nit es tanqui el mercat de fitxatges. De fet, el Barça no només ha de concretar moviments en forma de sortida, perquè després de la no arribada de Julián Álvarez, el conjunt culer ha activat una opció d'última hora, que és la del davanter brasiler de 29 anys, Gabriel Jesús, procedent de l'Arsenal i que serà blaugrana a canvi d'uns 10 milions d'euros més variables. Avui, el futbolista nascut a São Paulo aterrarà a Barcelona i passarà el reconeixement mèdic. Però mentre no arriba aquest nou davanter, és Rafinha qui està ocupant aquesta posició, de moment amb un rendiment extraordinari, 3 gols en 2 partits. En canvi, Lamine Yamal encara no s'ha estrenat aquest curs, cosa que no preocupa el preparador alemany.
5: Of course, esclar. Esclar, sempre és bo que els jugadors somriguin, però no tots els dies són iguals. Jo tampoc no somric tots els dies. Tothom es preocupa pel Lamine, com està, com se sent. La situació és que va jugar al Mundial després d'una lesió important i ara està tornant després de 3 setmanes de vacances, està entrenant, va jugar ja 90 minuts contra el Bilbao. I per ell també està molt bé el poder estar allà 90 minuts sobre el terreny de joc, i el van veure també en alguna situació ja al seu màxim nivell. Això és el que ens agrada, a tothom li agrada que en Lamine estigui així, que estigui bé.
4: A més del Barça-Rayo Vallecano d'aquesta nit, també de la tercera jornada de Lliga, Osasuna-Getafe al Sadar a partir de 8:15 de la tarda.
1: I d'ahir també hem de destacar la victòria plàcida del Real Madrid al Santiago Bernabéu.
4: Golejada 4-0 davant un dels recent ascendits, el Màlaga, amb dianes de Bellingham, el porter Alfonso Herrero en pròpia porteria, Kylian Mbappé i Arda Güler. Els blancs han sumat 9 punts dels 9 possibles i aquest divendres encetaran la quarta jornada enfrontant-se al Betis a l'estadi de la Cartuja. També ahir triomf de l'Atlètic Club a Balaïdos contra el Celta per 0-2 amb gols d'Àlex Berenguer i Robert Navarro, i victòria del Deportivo de la Coruña, que va superar el València per 3-1 a Riazor. I encara en futbol, aquest cap de setmana ha arrencat la Lliga F, golejada del Barça per 5-0 sobre el Tenerife a l'estadi Johan Cruyff. Les de Pere Romeu evidentment són les màximes favorites per aconseguir la 8ª Lliga consecutiva. L'Espanyol i el Badalona Women han arrencat el curs amb una derrota. I en clau mercat de fitxatges, el Girona ha anunciat la incorporació de Mateu Morell, procedent del Mallorca, i que vestirà la samarreta blanca i vermella les dues properes temporades fins al mes de juny de l'any 2028. El lateral dret balear s'ha mostrat ansiós per estrenar-se.
6: Per mi, formar part de Girona és algo molt especial. Tinc molt bons records de Girona, de quan havia estat aquí a Barcelona visquent, i la veritat és que estic molt content, molt il·lusionat, amb moltes ganes de conèixer els companys i de posar-me a la feina.
4: Havent sumat 4 punts dels 9 possibles, el Girona jugarà davant l'Sporting al Molinón Enrique Castroquini aquest mateix dissabte.
1: I obrim la plana poliesportiva amb dues bones notícies en l'àmbit del motor.
4: Sí, perquè Àlex Palou s'ha proclamat campió de la IndyCar per 5ª vegada en els últims 6 anys. El pilot de Sant Antoni de Vilamajor ha certificat aquest diumenge la corona al circuit de Milwaukee després d'acabar de ser la segona cursa del cap de setmana. Palou encadona així el quart campionat consecutiu, tota una proesa, i amb 5 corones ja és el català, ja és el tercer pilot més llorejat de la història de la IndyCar, només per darrere de Foyt, que en té 7, i de Scott Dixon, amb 6 corones. D'altra banda, triomf de Marc Márquez al Gran Premi de l'Aragó. De fet, doble triomf, perquè el gran dels Márquez es va imposar dissabte a l'esprint i ahir diumenge a la cursa llarga per davant de l'italià Marco Bezzecchi i el murcià Pedro Acosta. D'aquesta manera, Marc Márquez continua retallant distància i ja és a només 19 punts del líder del Mundial, el madrileny Jorge Martín. I un últim apunt per acabar, en ciclisme. Avui dilluns és jornada de descans a la Vuelta, però ahir el mallorquí Enric Mas, que defensava el mallot de líder, el mallot vermell, es va imposar a l'Alt d'Aitana per consolidar el seu liderat. El corredor del Movistar, nascut a Artà, té un avantatge d'un minut i 18 segons respecte a l'eslové Primo Roglic.
1: Doncs fins aquí l'actualitat esportiva amb el Víctor Llucià. Gràcies i bona tarda.
4: Bona tarda, Gavi, a vosaltres.
3: A partir de 3:15, desgranem tota l'actualitat de Catalunya al Notícies Migdia, amb Gabriel Figueredo.
1: I com sempre, després de l'actualitat esportiva, arriba l'hora de la cultura, de la plana cultural que comencem a Barcelona. El Pir Musical de la Mercè d'enguany tindrà lloc finalment el diumenge 27 de setembre a la platja de la Nova Icària. No es farà a l'Avinguda Maria Cristina, com era habitual, per les obres a la Fira de Montjuïc.
2: Josep Montero, líder d'Oques Grasses, ha estat l'artista triat per seleccionar els temes que formaran part de la playlist de l'espectacle. El músic ha assegurat que serà una proposta eclèctica, oberta a diversos estils i sensibilitats i amb una presència destacada de la música en català. És el quart any consecutiu en què la banda sonora del Piro Musical

0: té la firma d'un artista o grup convidat. El Piro Musical es farà pocs dies abans que Oques Grasses, per cert, comenci a fer els seus concerts de comiat a l'estadi Lluís Companys.
1: I de l'agenda d'avui, la pianista georgiana Mariam Batsavili arriba avui, com dèiem, al Palau de la Música de Barcelona.

0: Considerada una de les intèrprets més brillants de la seva generació, destaca per la seva tècnica i sensibilitat al piano, una oportunitat única per gaudir d'una de les grans promeses internacionals de la música clàssica.
1: I del Palau de la Música anem ja cap al Liceu. Els hermanos Gutiérrez porten aquesta nit al Coliseum el seu univers instrumental. Es tracta d'una barreja hipnòtica de guitarres llatines, folk i textures cinematogràfiques.

0: El duet format pels germans Esteban i Alejandro s'ha convertit en un fenomen internacional gràcies a un so que transporta directament a paisatge de desert i carretera.
1: I seguim parlant de música ara en un altre to, perquè els Catarres faran avui parada a la Festa Major de Palau-solità i Plegamans. Que vull estar...

0: quan adono... El Trio Català continua sent una de les bandes més populars del país gràcies a la seva energia festiva i a cançons que ja formen part de la banda sonora de moltes festes majors.
1: I un altre grup encara també molt cotitzat aquí a Catalunya, els Detallets, actuaran aquesta nit a la Seu d'Urgell en un dels concerts destacats d'aquesta jornada. Per moltes

0: Doncs amb els detalls encetem aquest primer informatiu de la temporada habitual ja d'aquest Notícies Migdia. Recuperem la normalitat a casa nostra, a Onda Cero, i també a les vides quotidianes. Us explicarem cada migdia tota l'actualitat de casa nostra entre 2:45 i les 3 de la tarda. I aquesta tarda encara més. Avui també es recupera la brúixola habitual. Això sí, avui amb un petit format diferent, serà de 7:20 a 7:40 de la tarda, només una brúixola de 20 minuts amb la Lola Sorribas i tot el seu equip, perquè avui també s'estrena la brúixola amb una nova presentadora, una nova cara aquí a Onda Cero. Es tracta de Marta García Ayer. Aquí també li desitgem tot el millor. Com sempre, nosaltres ens retrobarem demà en punt aquí a 3:15 de la tarda per explicar l'actualitat de casa nostra. Que vagi bé i molt bona tarda.
1: Notícies Migdia, l'actualitat política, les claus de l'economia i els temes més propers en 30 minuts.
2: Les 3 de la tarda, les 2 en Canàries.
3: Noticias en Onda Cero.
2: Buenas tardes, 3 minutos a las 3 para resumir el día. Un mes y un día de la crisis en Ceuta. A la ciudad autónoma nos hemos acercado a primera hora de la mañana para arrancar temporada allí en Más de Uno con Rafa Latorre, que ha comprobado cómo la normalidad está lejos de recuperarse y que vive una crisis de seguridad la ciudad autónoma. Datos de la Fiscalía actualizados esta mañana: se han registrado 23 denuncias de agresiones sexuales

0: Doncs, emocionar-nos. El pròxim 31 d'agost comença una nova temporada a Onda Cero Catalunya. Els matins, tota l'actualitat amb Más de Uno, amb Rafa Latorre i Carlos Alsina. Després, La Ciutat, amb Míriam Franc, per entendre tot el que passa a Catalunya. A l'hora de dinar, Notícies Migdia, amb Gabriel Figueredo, amb tota l'actualitat del país. A la tarda, Por Fin, amb Jaime Cantizano, entreteniment i companyia. Al vespre, La Brúixola, amb Lola Sorribas, per mirar el dia en perspectiva. I quan la pilota comença a rodar, La Brúixola de Radio Estadio, amb Albert Arranz. Tota l'actualitat esportiva i la millor tertúlia futbolera. I a les matinades, Nits de Ràdio, amb David Cervelló. I els caps de setmana, Julia en la Onda, amb Julia Otero. Lideratges, amb Ariadna Belver. Amb bones mans, amb Robert Calvo. I tota l'emoció de l'esport amb Radio Estadio, amb Edu García. El 31 d'agost, torna la informació. Tornen les històries. Torna la teva ràdio. Onda Cero Catalunya. A Onda Cero Catalunya, lideratges. L'economia en clau d'igualtat, amb Ariadna Belver.
1: Durant l'estiu podeu escoltar els millors moments de lideratges i ens retrobarem el proper dia 3 de setembre a la setena temporada de Lideratges, l'economia en clau d'igualtat, amb més força, més idees i sobretot amb vosaltres. Estarem a la web d'Onda Cero Catalunya els dijous de 6 a 7 de la tarda i els dissabtes de 6 a 7 del matí, també per FM, per la web i l'app. Que passeu un bon estiu, us esperem, cuideu-vos molt.
0: Lideratges amb Ariadna Belver. A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya. Onda Cero Lleida.

0: evitarlo. Para proteger tu casa frente al robo y la ocupación, confía en Verisure. Llama al 900-272-272. Verisure.
1: Onda Cero Lleida, la ràdio que t'escolta.
2: Por muy increíble que sea una noticia, si te la cuenta tu madre, te la crees. Si te la cuenta tu hermano, te la crees. Si te la cuenta tu amiga, te la crees. Si te la cuenta Carlos Alsina, Julio Otero o Rafa Latorre, te la crees. Una de las claves de la confianza es la cercanía. La gente que ves todos los días o que escuchas. Porque en un mundo lleno de ruido y de noticias falsas, la credibilidad, la pluralidad, el rigor y la cercanía de Onda Cero hacen de nosotros la radio de confianza. Onda Cero, tu radio.
1: Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.
3: Avui a Lideratges tenim l'oportunitat de parlar amb Lina Gálvez, membre del grup de l'Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates i presidenta de la Comissió de Drets de la Dona i d'Igualtat de Gènere. Benvinguda al Lideratges, Lina, com estàs?
4: Gràcies, molt bé.
3: Aquest període de sessions que se celebra en un context de retirada dels Estats Units de ONU Mujeres, com pot la Unió Europea assumir aquest paper de lideratge, no?, per compensar aquests retrocessos i garantir que l'agenda d'igualtat de gènere segueix avançant a nivell mundial?
4: Lo primero, manteniendo los fondos y este compromiso en la acción exterior y que fondos que sepamos que lleguen a estas mujeres que lo necesitan y también a las asociaciones de mujeres que las apoyan, porque se estima que precisamente por esta retirada de los Estados Unidos puede ser que a lo largo de este año desaparezcan la mitad de las ONGs que trabajan en igualdad en el mundo. Estamos hablando de cifras espeluznantes.
1: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
5: Aquest cas serà història de nits de ràdio. Endavant, la companyera, adelante.
6: Hoy me hice 5 pruebas de embarazo y las 5 salieron positivas. Yo no sé qué va a hacer con 5 hijos.
5: Aquest és el problema. S'ha fet 5 proves d'embaràs. Jo imagino que es fa la primera i algú, amb bona voluntat, li diu, mira, una segona opinió, no? A vegades és bo, no? Un segon, feu 5 cops i per sort...
7: A veure si vindrà un tercer, saps?
5: Clar,
7: a veure si vindrà un quart.
5: Així seran trillizos. I ara la magnitud de la tragèdia és molt gran, perquè clar...
8: La farmàcia contentíssima, clar.
5: La farmàcia com a bojos. A la farmàcia estan fent 5 per 1, ja, de descompte.
7: A veure, en aquest cas, l'oferta jo crec que li fan compra 5 o paga 6.
5: Sí, estic d'acord.
1: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Onda Cero Lleida.
9: En Onda Cero, Cantizano.

0: Se quedan 20 minutos con su emisora de Onda Cero.
1: La brújula, Marta García Ayer, Onda Cero.
2: Soy Mar Márquez.
3: En una carrera tienes que evitar que otros ocupen tu lugar.
4: Y cuando proteges tu casa, también. Y es que, cuando cada segundo cuenta, en Verisur detectamos antes un intento de ocupación para dar aviso inmediato a la policía, enviándoles las pruebas necesarias para evitarlo. Para proteger tu casa frente al robo y la ocupación, confía en Verisur. Llama al 900-272-272. Verisur.
5: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
6: Què tal? Bona tarda. Passen 20 minuts de les 7 de la tarda. Això és La Brúixola.
5: La Brúixola amb Lola Sorribas.
6: En aquest moment obrim la porta a la informació regional catalana. Ho farem en els propers 20 minuts. Obrim també la gana a una brúixola, però que engegarà tots els motors demà, dia 1 de setembre, a partir de les 7 de la tarda i fins a 8:45 del vespre, amb una agulla que ha recuperat piles aquest estiu i que torna per informar sobre tot el que passa a casa nostra. Precisament avui, el protagonisme de la jornada ha estat per l'educació. El cessament de la secretària general del departament, Teresa Sambola, ens pot donar unes pistes de com es viurà l'inici d'aquest curs després de la ressaca de vagues que, ja ho saben, vam patir fins al passat mes de juny. De fet, el primer dia serà el dia 8 de setembre i, si res no canvia, el tret de sortida serà atropellat i amb aturades. El sindicat majoritari, USTEC, la principal pedra de la sabata del departament, ja ha deixat clar que aquest moviment no és suficient per fer marxar enrere i desconvocar la vaga que pretenen fer efectiva el primer dia que els alumnes, en teoria, han de tornar a obrir els llibres i empolainar els estoigs.
5: La brúixola, l'actualitat de Catalunya a Onda Cero.
6: La número 2 d'Educació assumeix la responsabilitat política per l'error a les proves PISA. La consellera Esther Niubó ha destituït Teresa Sambola com a secretària general del departament, tot i que no la fa responsable directa de la crisi. Més detalls amb el Marcos Díaz. Marcos, què tal? Bona tarda.
7: Bona tarda. La responsabilitat recauria sobre 3 persones, un alt càrrec i 2 funcionaris a qui se'ls ha obert un expedient disciplinari. Tots 3 formen part del Consell Superior d'Avaluació, l'òrgan encarregat de controlar les proves. Esther Niubó sentencia que no han estat a l'altura.
8: Errors d'interpretació, errors de supervisió i amb mancances en la transmissió d'informació rellevant dins de l'organització. Hi ha hagut persones que no van estar a l'alçada de la responsabilitat que tenien encarregades.
7: La consellera d'Educació també ha volgut deixar clar que mai va tenir sobre la taula cap informe que advertís de l'error a la mostra. Esther Niubó, d'altra banda, ha avançat que hi haurà més canvis en el departament perquè cal assegurar obrir una nova etapa per garantir la qualitat del sistema educatiu.
6: L'informe PISA, Marcos, és una de les dues patates calentes que la consellera té sobre la taula. L'altra és la vaga de professors convocada de cara al primer dia de classe, com dèiem.
7: Sí, Esther Niubó ha anunciat que aquesta setmana es reunirà amb els sindicats convocants per intentar que el curs comenci en plena normalitat. La titular d'Educació respecta el dret de vaga, però també demana respecte pel dret a l'educació. Niubó fa una crida a confiar en el govern.
8: Entenem perfectament i en molts casos compartim les reclamacions dels docents, del personal educatiu, especialment perquè venen també de molts anys, d'anys enrere, però és el moment, pensem que és el moment de demanar confiança per revertir conjuntament aquesta situació, que es prenguin en consideració aquestes mesures que els comentava i que suposen realment una injecció estructural de recursos al sistema que feia legislatures que no es veia.
7: La consellera ha reivindicat que els acords tancats amb una part dels docents són l'inici d'una millora de les condicions que s'haurà de fer progressivament.
6: I vinga, preparem-nos de cara a aquest 8 de setembre, primer dia de curs. Quines en seran, Marcos, les principals novetats?
7: Les principals xifres és que la plantilla s'amplia a més de 1.800 professionals, entre docents i administratius. També s'incrementa en mig miler el nombre de places de l'escola inclusiva fins a assolir-ne les 2.141. Altres xifres destacades és que hi ha mig miler de places noves per a l'escola Bressol i 5.000 més per a la formació professional. Pel que fa a l'increment salarial, el professorat rebrà un nou complement de 700 euros.

0: euros anual. Altres novetats són la incorporació de personal sanitari a la meitat de les escoles, la creació de la figura del gestor de centre per donar suport a les direccions, tenir cura de la salut i benestar emocional dels docents i iniciar la tramitació de llei per reconèixer el professorat com a autoritat pública. Tot plegat per un curs 26-27 que començarà el proper dimarts 8 de setembre amb més d'1.600.000 alumnes.
1: Gràcies, Marcos. Ens agrada veure les dues cares de la moneda. Hem escoltat el departament, però la resta de reaccions venen des del sindicat majoritari USTEC. Què diuen? Joan Valentín, què tal? Molt bona tarda.
2: Bona tarda, Lola. Doncs han avisat la consellera que la destitució d'una persona no resol el problema de l'educació a Catalunya i l'han instat a canviar tot el model. Són declaracions de la seva portaveu, Yolanda Segura.
3: No, quan tenim un 36,5% dels menors que viuen en risc de pobresa o d'exclusió social, el 40,6% de l'alumnat té necessitats específiques de suport educatiu i la pública escolaritza el 75,7%, d'aquest alumnat, el que calen són canvis estructurals. Nosaltres el que demanem és baixar del vaixell de PISA i blindar l'educació pública amb el 6% del PIB de finançament, que ja hauríem de tenir sobre la taula.
2: La portaveu Yolanda Segura feia les declaracions aquí a casa nostra, Onda Cero Catalunya, i en aquesta mateixa línia ha rebutjat que l'anunci de la ràtio de 18 alumnes a les aules d'acollida sigui cap novetat, ja que consideren que és una xifra absolutament desproporcionada. També considera que s'ha d'abordar la climatització de les aules i les altres millores exigides pels sindicats que no formen part dels compromisos assolits la primavera passada. Sense afrontar aquestes qüestions, tant USTEC com la CGT han deixat clar que no aixecaran la protesta convocada pel primer dia de curs.
1: Sembla, però, que la resta de formacions polítiques no creuen que aquest relleu a la cúpula d'educació solucioni els problemes a les aules. De fet, els seus socis de govern, Esquerra i els Comuns, segueixen denunciant que sense grans acords per modificar un model educatiu que consideren fallit, els problemes se seguiran produint.
2: Sí, tant Esquerra com els Comuns no donen per finalitzada la crisi enquistada al sector educatiu. Els resultats de diverses proves mostren com les competències dels alumnes catalans estan empitjorant. Per revertir la situació, exigeixen que el govern de Salvador Illa els faci propostes que comptin amb el consens del món educatiu i que vagin més enllà d'un eventual canvi de govern, és a dir, rubricar un pacte que doni els seus fruits més de cara a futur davant d'una realitat que no té una solució immediata. De forma immediata, però, sí que li demanen a Niubó que resolgui els problemes amb els mestres perquè aquests desconvoquin la vaga que mantenen per l'inici d'aquest curs.
1: Parlem ara de la crisi migratòria a Ceuta, perquè Esquerra Republicana i els Comuns rebutgen les paraules de Pedro Sánchez que exculpen el Marroc. Els republicans asseguren que és difícil creure que una entrada massiva de persones es produís sense que les autoritats marroquines en tinguessin coneixement. Una crítica que també comparteixen els Comuns. Ricard Jiménez, què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda, Lola. Tot i això, Esquerra defensa que Catalunya ha d'ajudar els menors no acompanyats que arribin en situació de vulnerabilitat, però reclama el govern espanyol que assumeixi les seves responsabilitats en la gestió de la frontera i de la crisi. Són Oriol Junqueras, president d'Esquerra, i Candela López, coordinadora nacional dels Comuns.
5: Tothom està d'acord que és molt difícil de creure que desenes i desenes de milers de persones puguin prendre la decisió col·lectiva de creuar una frontera sense que el paradís del qual surten ho sàpiga.
6: Ceuta no pot ser un centre d'estància temporal de persones migrants. I tampoc, no, com deia abans, l'està esculpant al Marroc d'aquesta situació, doncs també per nosaltres és un greu error.
4: Junqueras, però, ha recordat que Catalunya no pot acollir gent indefinidament. Unes paraules que han tingut resposta del PSC. La viceprimera secretària, Lluïsa Moret, ha demanat no caure en plantejaments que, segons ha dit i apunta, acosten el debat a les tesis de la dreta i l'extrema dreta.
7: Perquè jo crec que no podem caure en les temptacions que posa sobre la taula altres forces polítiques de dreta i ultradreta.
4: Tot plegat mentre el govern continua gestionant l'arribada de menors a Ceuta. Segons ha explicat aquest dilluns la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, a la ciutat autònoma hi ha identificats 1.478 menors migrants no acompanyats i 500 nenes pendents de ser traslladades a centres d'acollida de la península. La ministra assegura que la prioritat és la reagrupació familiar, però admet que no sempre és possible i defensa els trasllats per reduir la pressió assistencial sobre Ceuta.
1: Gràcies, Ricard. I en un altre ordre de qüestions, Barcelona vol reforçar el seu paper en la cooperació internacional entre ciutats. L'alcalde Jaume Collboni ha aprofitat la seva visita institucional a Sarajevo per anunciar noves iniciatives vinculades a la reconstrucció de ciutats afectades per conflictes i per estrènyer també la col·laboració entre municipis de la Mediterrània.
2: Barcelona

0: Un nou pas en el projecte Districte 11, inspirat en la cooperació que la capital catalana va impulsar a Sarajevo després de la Guerra dels Balcans, l'alcalde Jaume Collboni ha anunciat que aquest novembre la capital bosniana acollirà una trobada entre ciutats catalanes i palestines per compartir experiències i coneixement tècnic de cara a la futura reconstrucció de municipis afectats pel conflicte a Gaza i Cisjordània.
1: Justament per fer un homenatge a aquells que van estar a la resistència i a la reconstrucció de Sarajevo durant la Guerra de Bòsnia i també per aprofitar el coneixement i l'expertesa d'allò que Barcelona ja va fer a Sarajevo.
0: A més, l'alcalde també ha anunciat que Barcelona acollirà a finals de novembre la primera trobada d'alcaldes de ciutats mediterrànies amb la participació prevista de municipis d'Europa, el nord d'Àfrica i el Pròxim Orient per abordar qüestions com la cooperació, la seguretat i la construcció de la pau.
2: En punt dos quarts de vuit, avui hem rebut una notícia tràgica des de la Costa Daurada. Una dona de 81 anys va morir ahir diumenge a la platja de Llevant de Salou després de ser rescatada de l'aigua pels socorristes.
0: Els fets van passar poc després de les 6 de la tarda en una platja vigilada i amb bandera verda. Tot i actuar amb rapidesa, els equips d'emergència van iniciar les maniobres de reanimació, però no van ser suficients per salvar-li la vida. Amb aquesta víctima ja són 23 les persones que han mort a les platges catalanes des de l'inici de la campanya d'estiu el passat 15 de juny. Són 3 més que l'any passat per aquestes mateixes dates.
2: Més coses. Atenció a aquesta xifra. Més de 2/3 de les morts per sobredosi registrades a Catalunya l'any 2024 es van produir dins del domicili. En el Dia Internacional de Sensibilització sobre la Sobredosi, el Departament insisteix en la importància de la prevenció i de la formació per actuar ràpidament davant d'aquestes situacions.
0: De fet, les dades indiquen que gairebé el 70% de les morts per sobredosi notificades a Catalunya durant el 2024 van tenir lloc al domicili. En total es van registrar 308 defuncions, 215 corresponents a homes i 93 a dones. Es tracta de la xifra més alta de la sèrie històrica des del 2017 i és el primer cop que se superen els 300 casos.
2: De fet, segons el Departament de Salut, aquest increment està relacionat amb canvis metodològics introduïts els darrers anys, com són la incorporació de persones majors de 65 anys. Pel que fa a l'edat mitjana de les persones mortes, era de 5 anys i mig.
0: Més dades. En 8 de cada 10 casos hi havia implicada més d'una substància i l'informe també destaca que el 57% de les persones mortes presentaven diagnòstics de salut mental, una realitat especialment present entre les dones. Davant d'aquest escenari, Salut recorda que la sobredosi és una causa de mortalitat evitable i que es pot revertir si s'actua amb rapidesa. El departament posa l'accent en la formació i en l'accés a la naloxona, que és un medicament que permet revertir l'abús d'opioides mentre arriben als serveis d'emergència.
2: I els Mossos d'Esquadra detenen un jove de 20 anys acusat d'estafar uns 13.000 euros a vianants de Barcelona. La policia catalana li atribueix 8 casos que s'haurien dut a terme entre el setembre del 2025 i l'agost del 2026.
0: Inicialment actuava al voltant de l'estació de Sants i posteriorment al districte de l'Eixample. Els investigadors asseguren que el detingut es guanyava la confiança de les víctimes explicant-los una història creïble sobre una situació d'emergència personal com ara haver patit un robatori i haver perdut la documentació. L'autor aprofitava la urgència de la situació per demanar-los diners amb la promesa de retornar-los-hi, una promesa però que mai va complir.
2: Un nou robatori de cable ha provocat retards en la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid. La sustracció d'aquest material s'ha produït a Tarragona, entre el Cuber i l'Espluga de Francolí.
0: Els usuaris de l'AVE estan patint retards de 15 minuts de mitjana com a conseqüència d'aquesta incidència. A través de les xarxes socials, Adif, el gestor de la infraestructura ferroviària, ha informat que estan treballant per solucionar-la com més aviat millor. L'afectació de la línia s'ha produït unes hores després que es reprengués la circulació entre Girona i Barcelona, que va estar 10 hores tallada per manca de tensió elèctrica a la zona de la Sagrera.
2: Atenció també en clau de transports, en aquest cas pels usuaris de Metro de Barcelona, perquè aquesta setmana hi ha una de freda i una de calenta. La mala notícia és a la línia 9 Nord i a la 10 Nord. Des d'aquest dilluns i fins diumenge no hi ha servei entre les estacions de la Sagrera i Bon Pastor per a unes obres que formen part de la futura connexió dels trams de la L9 i la L10. TMB també ha habilitat un servei especial d'autobusos per cobrir el recorregut. Què més hi ha, Joan?
0: I jo explico la bona notícia, que és que la parada de Verdaguer, de la línia 4, ja ha reobert després de les obres de remodelació, ja torna a estar operativa, tot i que alguns usuaris han lamentat les molèsties ocasionades el mes d'agost i han advertit que encara falten alguns detalls per acabar. Escoltem.
3: Hem guanyat en pas, però també per a algunes persones, doncs, les escales mecàniques són importants i no sé com ho resoldran.

0: perquè l'obra està encara, diguem, en marxa.
1: El primer cop que acabo de baixar a Verdaguer, només he baixat aquí, l'únic que he sentit és l'olor de pintura i que hi havia coses encara per arreglar.
2: Sí, sí, afectava el verano, porque igual yo he estado de faena, o sea, igual he estado trabajando, entonces sí me ha afectado un poco.
3: També s'ha recuperat l'enllaç amb l'L5, facilitant el transbord de molts usuaris que durant 2 mesos havien de sortir al carrer per canviar d'una línia a l'altra i celebraven tant la reobertura de la parada com la millora de l'estació i la seva accessibilitat.
4: I en la recta final del mes d'agost, el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha iniciat avui mateix les obres de rehabilitació del ferm de l'A2 entre Cervera i la Panadella, al límit amb la comarca de l'Anoia. Uns treballs reclamats pel territori des de fa anys, pel mal estat d'una via on hi circulen de mitjana uns 22.000 vehicles diaris.
3: El projecte total preveu actuar en uns 8,5 quilòmetres per sentit i compta amb una inversió d'una mica més de 12 milions d'euros. En la primera fase que s'ha iniciat, però, les obres afectaran uns 4 quilòmetres en sentit Lleida. Els treballs tenen una durada de 4 setmanes i el govern espanyol preveu que la resta del projecte es pugui reprendre l'any vinent.
4: I acabem parlant també de mobilitat ara a l'Hospitalet de Llobregat, on la Guàrdia Urbana ha superat aquest mes d'agost els 500 patinets elèctrics requisats des de començaments d'any. La xifra ja supera al llarg de tot el 2025, quan se'n van retirar 340.
3: El dispositiu, que es fa conjuntament amb els Mossos d'Esquadra, busca evitar que aquests vehicles s'utilitzin per facilitar fugides després de robatoris o estrebades, però també detectar patinets que incompleixen la normativa o que poden representar un risc per la seguretat viària. En només 8 mesos ja s'han retirat gairebé un 48% més de patinets que en tot l'any passat.
5: La brúixola amb Lola Sorribas.
4: Últims minuts d'aquest tram informatiu regional que dediquem a la cultura. Èxit rotund de Tadeu Jones i la Llàntia Meravellosa. La coproducció catalana tanca el seu primer cap de setmana com a número 1 a la taquilla espanyola i acumula 460.000 espectadors.
3: Això es tradueix a més de 3 milions d'euros de recaptació durant els primers dies d'exhibició. D'aquesta manera es converteix en la tercera pel·lícula espanyola més taquillera de l'any. La pel·lícula s'ha estrenat en 412 cinemes i 570 pantalles a Espanya. A Catalunya s'ha estrenat en català a una quarantena de sales.
4: El Piromusical de la Mercè tindrà lloc enguany finalment el 27 de setembre a la platja de la Nova Icària. No es faran a l'Avinguda Maria Cristina, com era habitual, per les obres a la Fira de Montjuïc.
3: Josep Montero, líder d'Oques Grasses, ha estat l'artista triat per seleccionar els temes que formaran part de la playlist de l'espectacle. El músic ha assegurat que serà una proposta eclèctica, oberta a diversos estils i sensibilitats i amb una presència destacada de la música en català. És el quart any consecutiu en què la banda sonora del Piromusical té la firma d'un artista o grup convidat. El Piromusical es farà pocs dies abans que Oques Grasses comenci a fer els seus concerts de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
4: La pianista georgiana Miriam Batsashvili arriba avui al Palau de la Música.

0: Considerada una de les intèrprets més brillants de la seva generació, destaca per la seva tècnica i sensibilitat al piano, una oportunitat única per gaudir d'una de les grans promeses internacionals de la música clàssica.
1: Els Hermanos Gutiérrez porten aquesta nit al Liceu el seu univers instrumental, una barreja hipnòtica de guitarres llatines, folk i textures cinematogràfiques.
0: El duet format pels germans Esteban i Alejandro s'ha convertit en un fenomen internacional gràcies a un so evocador que transporta directament a paisatges de desert i carretera.
1: Els Catarres fan parada avui a la Festa Major de Palau-Solità i Plegamans.
2: El que jo vull és cantar-te fins que arribi l'alba, tornar-me a embriagar amb el teu perfum.
0: El trio català continua sent una de les bandes més populars del país gràcies a la seva energia festiva. Hi ha cançons que ja formen part de la banda sonora de moltes festes majors.
1: I acabarem amb Detallets, que actuen aquesta nit a la Seu d'Urgell en un dels concerts destacats de la jornada.

0: El duet de Mataró s'ha consolidat com un dels grans referents de la música urbana en català, combinant ritmes festius, pop i influències llatines.
1: Que estem living, vull que vinguis, que estarem un rato de tranquis.
2: I acabem amb detallets, aquests primers 20 minuts. Brúixola ben curteta aquest primer dia. Demà sí, estrenem temporada.

0: temporada, podem dir oficialment 1 de setembre. També encetem el mes d'aquesta manera amb una brúixola amb més informació i amb més anàlisi, la que volem fer durant aquesta temporada, una brúixola amb una agulla que, com dèiem, ha recarregat piles i que girarà 360 graus pel territori català, i l'objectiu, doncs, que cada nit nosaltres els puguem oferir la resposta a la pregunta: què haig de saber avui abans d'anar a dormir? Tot això a partir de demà. Que vagi molt bé, molt bona tarda. Els deixem ara amb la informació nacional.
1: La brúixola, l'actualitat de Catalunya a Onda Cero.

0: Benvinguda al lideratge, Eslina, com estàs?
1: Gràcies, molt bé.
0: Aquest període de sessions que se celebra en un context de retirada dels Estats Units d'ONU Mujeres, com pot la Unió Europea assumir aquest paper de lideratge, no?, per compensar aquests retrocessos i garantir que l'agenda d'igualtat de gènere segueix avançant a nivell mundial?
1: Lo primero, manteniendo los fondos y este compromiso en la acción exterior. Y que fondos que sepamos que lleguen a estas mujeres que lo necesitan y también a las asociaciones de mujeres que las apoyan. Porque se estima que precisamente por esta retirada de los Estados Unidos puede ser que a lo largo de este año desaparezcan la mitad de las ONGs que trabajan en igualdad en el mundo. Estamos hablando de cifras espeluznantes.
2: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. Onda Cero Punes / Catalunya. Onda Cero Lleida. La teva ràdio.

0: Mundo en Onda Cero.
1: La brújula de Radio Estadio.
2: Onda Cero Cataluña, la radio que te escolta.
3: Bona tarda, informació esportiva fins a les 9 de la nit. Des dos quarts de 10, el Camp Nou es tancarà la tercera jornada de Lliga Primera Divisió amb el partit que enfrontarà el Barça i el Rayo Vallecano. Anem cap a l'escenari del partit amb l'assistència tècnica del Robert Atay. Allà ja es troba el nostre company Víctor Lozano. Hola, Víctor, bona tarda.
4: Què tal, José? Molt bona tarda. Doncs molt bon ambient, sincerament, no m'ho esperava tant. On està situat el Camp Nou, els carrers que hi ha al costat, moltíssima gent, moltíssim turista, moltíssima guiri, perdó per l'expressió, però és així, amb entrades que han pagat i a quin preu. Però en general molt bon ambient, perquè l'abonat també sembla que respondrà, avui ja és pràcticament dia laborable.
3: Ja han tornat de vacances, clar.
4: Exacte, la majoria ja han tornat de vacances i per tant s'espera que molts puguin veure aquest partit, que és el tercer que jugarà el Barça en aquest campionat de Lliga, i jo crec que al final les expectatives són altes, perquè els dos primers l'equip ha jugat força bé, de moment ha guanyat els dos partits que ha disputat, porta 7 gols a favor, encara no sap Joan Garcia el que és recollir una pilota des de dins de la seva porteria, perquè no n'ha encaixat cap, i per tant, doncs, la gent ha de venir amb l'embranzida que ha donat l'equip aquest inici de temporada, tot i que avui Hansi Flick s'ho pren amb calma, i prefereix fer rotacions de cara aquest partit. Per exemple, en defensa n'hi ha alguna, com la de Koundé, que entra, serà titular en el lloc d'Eric Garcia. També em sorprèn la presència de Christensen, descansa Gerard Martín. Al mig del camp, Fermín queda a la banqueta, un dels golejadors d'aquest inici fulgurant de temporada del Barça, doncs estarà a la banqueta jugant Dani Olmo, mentre que hi ha alguns que són intocables, com per exemple Marc Bernal, el que obliga a Rodri a quedar-se a la banqueta. Per tant, l'alineació oficial del Barça, estan escalfant ara els tres porters de l'equip blaugrana, Aller, Zerni i el titular Joan Garcia, que és efectivament qui ocuparà la porteria a l'inici del partit, el porter de Sallent, al centre de la defensa Cubarsí i Christensen, amb Koundé i Xavi Espar als laterals, mig del camp per Bernal, Pedri i Dani Olmo, i a la davantera, de moment, intocables, Lamine Yamal, Rafinha i Gordon, el britànic, que també ha començat la temporada. En el Rayo Vallecano, baixes importants, la del porter Batalla, també la d'Isi Palazón, el capità de l'equip madrileny, un Rayo que no ha començat bé, encara no coneix la victòria, de moment avui ho intentarà amb aquests jugadors, amb aquest 11 inicial, Cárdenas a la porteria, Balliu i Joshua als laterals, Legend i Paté 6 al centre de la defensa, amb Boeré, Òscar Valentín i Unai López al mig del camp, a la davantera De Frutos, Camello i Álvaro García, un partit que habitualment, en teoria, hauria de ser fàcil pel Barça, però José, ja saps que el Rayo Vallecano, no sabem per què, però sempre li posa problemes al Barça, tant aquí com a Vallecas.
3: Per cert, Livakovic, sabem ja si es queda o si se'n va? Perquè de moment no ha entrat en cap de les dues darreres convocatòries.
4: Oficialment no hi ha res, no ha entrat a la convocatòria. Eder Aller és el tercer porter, Chesney el segon, Joan García absolutament intocable a la porteria, i encara no se'ns ha comunicat res oficialment, tot i que el futbolista està aquí. Seria una de les intencions que es quedés, seria un reforç important, un problema, el porter internacional croata de dilatada trajectòria, però encara, per uns temes burocràtics, ja saps com funciona això, és molt complicat tot plegat, no se'ns ha fet oficial si seguirà o es quedarà aquí al Barça a complir aquesta primera temporada o marxarà cedit i vindrà la temporada que ve. Per cert, el que sí que sembla que ve per quedar-se és Gabriel Jesús, que ve al Barça un preu bastant baix, 10 milions d'euros, en un moment potser no és el més idoni de la seva carrera esportiva, sense pràcticament tenir presència a les últimes temporades, una greu lesió en el lligament creuat anterior del genoll, però bé, la situació és la que és, no es poden fitxar davanters, no hi ha massa calés, tampoc hi ha massa oferta al mercat, i Gabriel Jesús serà aquest davanter que ha de fer gols en el Barça, tot i que ara aquesta ubicació sembla que ja aquesta demarcació ja l'ha agafat per la mà un Rafinha, que de fet ha estat el dels millors en aquest inici de temporada a nivell golejador. Avui intentarà marcar el seu sisè gol, o setè, o vuitè, per què no, de la temporada en aquest inici de Lliga, el jugador brasiler, que s'ha col·locat com a davanter centre.
3: Bueno, el davanter que ve a suplir la baixa de Ferran Torres, i demà es tanca el mercat. El central esquerre no està descartat a hores d'ara per Deco.
4: No, és una de les opcions, ja difícil, perquè al final, quan tu vas a córrer cuita contra Rayo

0: a fitxar jugadors és habitualment perquè no s'ha acabat de fer bé la feina, no? En aquest sentit, tampoc crec que sigui una demarcació, no sé què opines tu, tampoc de les més essencials de reforçar. Té Gerard Martín, té Christensen, Cuart, sí, també pot jugar a l'esquerra, no? I és una cosa que hem d'estar a l'aguait a veure què passa abans de les 23:59 de demà, que és quan s'acaba aquest mercat de fitxatge, que al final ha estat bastant decebedor pel que fa al Barça, que va començar molt bé amb Gordon i Adeyemi, però després, sí, molts focs d'artifici amb Julián Álvarez, però al final la cosa...
1: Ha arribat Rodri.
0: Sí, l'arribada de Rodri és la més sonada, òbviament, no hi ha cap mena de dubte, però que em refereixo que, sobretot, la colerada i la gent en general que veia és que el Barça tenia una necessitat important d'incorporar un davanter centre, no? La marxa de Lewandowski, però ja després la de Ferran Torres obligava a portar un jugador de fora que garantís un número de gols important aquesta temporada. 30, 40 gols, no sé, 25, posa-li la xifra que
1: però
0: vulguis.
1: Víctor, això són Kane, Haaland, Mbappé
0: i...
1: Ja està.
0: I poca cosa més.
1: I perquè... vas per Julián Álvarez pagant, oferint 100 milions. És que el mercat és el que és. Després, si vols córrer el risc d'apostar per un jugador com Slani o Freud de 60-70 milions pel que pugui sortir, però al final s'han decantat més per un jugador 10 milions, 29 anys, que ve com ve, i a veure si Hansi Flick, com acostuma a fer amb d'altres, el fa créixer.
0: Exacte, jo crec que aquesta és la, diguem-ne, la circumstància que ens fa pensar que la cosa amb Gabriel Jesús podria funcionar, i és que té una cosa molt a favor Hansi Flick, que sap treure el màxim rendiment dels seus futbolistes. És aquest d'aquells entrenadors que fa que els jugadors semblin millor dels que són. Hi ha entrenadors que els futbolistes semblen que són pitjors del que són, doncs en aquest cas Hansi Flick sempre treu el màxim rendiment. Per mi un cas molt, molt flagrant, i a més bastant recent, és el de Joao Cancelo. Quan va arribar la temporada passada tots deien, boah, sí, molt bé, ataca molt bé, fa gols, assistències i tal, però en defensa és un desastre a nivell tàctic, marxa dels partits, es desconcentra i això li costa gols al Barça, i jo crec que Joao Cancelo va ser probablement el millor jugador del Barça a final de la temporada passada, amb la qual cosa, doncs bé, mira, a veure, Gabriel Jesús és un gran jugador, la seva etapa al City va aconseguir gols importants i va signar xifres molt importants, però clar, bé, en un moment bastant, bastant baix de la seva carrera, tots sabem que físicament no està bé, i a veure, per això has pagat 10 milions d'euros, per això has pagat una xifra absolutament irrisòria per un futbolista que fa una dècada el Barça va estar a punt de fitxar a bombo i platillo, perquè aleshores sí que el club estava disposat a fer una bona inversió en el seu fitxatge, i que mira, ara arriba per 10 milions d'euros, que és el que es paguen, doncs, en equips molt, molt més modestos, no?
1: Molt bé,
0: mira,
1: doncs...
0: surt a escalfar el Barça ara mateix, només escalfaven els tres porters, doncs ara ja sobre la gespa del Camp Nou l'11 titular i també els futbolistes suplents que estaran a la banqueta al costat de Hansi Flick.
1: A gaudir del partit, a partir de 2:15. Gràcies, Víctor.
0: Estem en contacte, una abraçada, adeu.
1: Adeu. La llegenda blaugrana Leo Messi ha anunciat avui que deixa la selecció argentina amb un missatge on diu, entre d'altres coses, fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años, que se ganó todo. Antes también. Queda poco y se van cerrando etapas. Y esta es una de las que más duele. Duele mucho. Amé y amaré siempre estar con la selección. Adeu a la selecció argentina, per Leo Messi, que segueix jugant al Inter de Miami. A la Lliga, avui s'està jugant, el Barça tancarà aquesta tercera jornada, però s'estan jugant un altre partit, el que enfronta al Osasuna amb Getafe. Està guanyant el conjunt navarrès 1-0 al conjunt madrileny. El Real Madrid va guanyar 4-0 al seu partit de Lliga ahir al Màlaga, i l'Espanyol perdia per 2-1 en la seva visita a Anoeta aquest cap de setmana. A la segona divisió, golejada del Girona el passat dissabte, 5-2 a la Unió Deportiva Las Palmas, mentre que el Centre Esport Sabadell guanyava 1-0 al seu partit davant de l'Almeria també dissabte. I el Gran Premi de Motociclisme d'Aragó, victòria per Marc Márquez, que parlava sí de com es queda el Mundial. Es troba només a 19 punts del líder Jorge Martín.
2: Bueno, estamos en el Mundial, somos un equipo y siempre la moto que pilote será la mejor. Esto es lo que tengo en la cabeza.
1: Pedro Acosta va ser segon, Àlex Márquez quart, Jorge Martín cinquè i Fermín Aldegué sisè. A partir d'ara, a les 9 de la nit, tenen la brújula amb la Marta García ayer a la seva sintonia, i a la web i l'APP tindran el Barça Rayo Vallecano. Nosaltres tornem demà a partir de 2:15 amb una edició normal de la brújula al Radio Estadio. Fins demà!

0: Ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Doncs molt bona nit a tothom, sigueu benvingudes i benvinguts, no només a una nova edició de Nits de Ràdio, sinó directament a una nova temporada. Una temporada que serà molt especial perquè farà 15 anys que va començar aquest programa. Aquesta temporada celebra doncs, els 15 anys de Nits de Ràdio, que va començar una matinada amb en Carles Lamelo, i pocs anys després ja m'incorporava al programa i el Carles anava a fer el Gente Viajera i jo em quedava al capdavant d'aquest programa per acompanyar-vos a les matinades. Per tant, ha plogut molt des de llavors, el programa ha anat evolucionant, com tot va canviant, i sí, s'acaben les vacances, comença una nova temporada, comença un nou repte per vosaltres, per nosaltres, i per cada dia podem construir allò que ens toca viure, perquè el passat són moments fantàstics, dignes de recordar, i alguns dignes d'oblidar. El futur és una cosa meravellosa que tant de bo tinguem tots, no sabem quant de futur tindrem, no? Podem saber quant de passat tenim, no sabem quant de futur tindrem, però el que sí sabem és que tenim un present, tenim un avui. Anem a disfrutar, com diria partido a partido el Cholo Simeone, doncs anem a disfrutar dia a dia, nit a nit en el nostre cas, programa a programa, secció a secció, per aprendre, per escoltar, per riure, per compartir les matinades amb tota aquesta gent que tenim aquesta característica, que és que aquestes hores de la nit parlem i escoltem. Aquesta és la filosofia amb la que us volem acompanyar una temporada més a Nits de Ràdio. Així que, per no variar, des d'ara i fins a les 6, a Onda Cero Catalunya, fem Nits de Ràdio. Vinga, comencem!

0: Doncs sí, ens toca aquesta setmana, és allò de la vuelta al cole, eh? I doncs ens anem retrobant amb tots els amics i totes les amigues de Nits de Ràdio, que és no només els oients, que ens fa molta il·lusió, sinó també la gent que ens explica coses, i que ens explica coses des de que todo esto eran campos, i una d'aquestes persones és l'Òscar González. Òscar, benvingut una temporada més.
1: Molt bona nit. Doncs si no ets supersticiós, aquesta és la tretzena temporada.
0: La teva tretzena temporada. El programa en

0: Fa 15 temporades, aquesta és la... O sí, bueno, diguem que farà 15 anys del seu inici, per tant, tota ella serà la 15a temporada, així que imagina't si l'Òscar està aquí des de ben bé al principi, explicant-nos des de sempre sèries i des de que jo em vaig ja posar al capdavant, doncs també amb la història que ens apassiona i que ens fa companyia aquestes matinades i que ens fa viatjar en molts aspectes, en la cultura audiovisual i també en la nostra història. O sigui que segur que has tingut un estiu que si t'haguessin donat un euro per cada cop que t'han preguntat per la de Nolan... l'Odissea, ara tindries uns estalvis aquí fets, Òscar.
1: Ai, Déu meu, ha sigut potser sens dubte ha sigut la pel·lícula de l'estiu, per bé o per malament. Per molta gent està molt bé, jo m'incloc en els que diuen que està molt bé com a pel·lícula.
0: Com a pel·lícula.
1: Clar. Hem de parlar que estem parlant com una pel·lícula.
0: Exactament.
1: Una altra cosa és l'Odissea, que jo me l'he dit moltes vegades, i jo l'Odissea per mi és una altra cosa. La pel·lícula està molt bé. Hem de pensar que la pel·lícula, l'Odissea, és la interpretació de Nolan.
0: Sí.
1: No us l'heu d'agafar amb això, que és que està una elegia contra l'Odissea. No, ella fa la seva interpretació.
0: Sí.
1: Com cadascú fa la seva interpretació quan llegeix l'Odissea. Sí que en aquest sentit. I després hi ha els que, òbviament, diuen que és una pel·lícula que és un desastre, que és no sé què, però bueno, ja he llegit unes quantes crítiques i això, de vegades em pregunto si la gent no és capaç de discernir el que és una pel·lícula del que és simplement això. Tu tens el poema d'Homer, que el pots gaudir les vegades que vulguis, i tens una pel·lícula com altres que s'han fet, i com minissèries que s'han fet, i també pel·lícules inspirades en l'Odissea que s'han fet, dels germans Coen a Theo Angelopoulos. És a dir, tens moltíssimes adaptacions de l'Odissea, tampoc cal que posis tota la carn a la graella amb aquesta.
0: No, està clar. Este no es mi Odisseo. El meu era el de Ulisses 31. ¿Dónde está Nono? En fi, Òscar, avui ens toca parlar de sèries, però tot l'estiu he estat pensant. A l'Òscar no el deuen estar deixant tranquil ni un moment, perquè és això, no? Perquè s'entén com ha fet història quan no deixa de ser pues, mitologia, no? Que és fantàstica.
1: Exacte, és
0: i que...
1: Partint en castellà, la gent se la coge con papel de fumar quan estem parlant d'un poema mitològic, sí, Helena de Troia negra, a veure, t'has planteado que Helena de Troia nació d'un huevo?
0: Exactament.
1: Sí, és a dir, comencem per aquí.
0: Sí.
1: Va sortir d'un ou, Helena de Troia. Que és igual que sigui negra, que sigui blanca, que sigui la República Popular de Xina, és igual.
0: Sí, li va sortir de l'ou.
1: L'important de la pel·lícula és reflecteix l'essència de l'Odissea, respecta el poema i la seva estructura, sí. A les dues preguntes, sí. Estic d'acord amb tot el que ha fet Nolan? No, òbviament.
0: Correcte.
1: Però a mi l'he vista dues vegades i em resulta una pel·lícula que respecta molt bé l'estructura de l'Odissea. És molt més fidel a l'Odissea del que la gent diu. El problema és que tu una pel·lícula de 3 hores no pots posar tota l'Odissea. Pensa que això, mira, això és un comentari que em va fer el Mario Agudo fa uns dies. La lectura, o millor dir, el cant de l'Odissea, perquè l'Odissea era un cant.
0: Sí.
1: Cantava. Si la fessin sencera, duraria 3 dies.
0: Clar.
1: 3 dies de recitació. Així que, què esperes que surti una pel·lícula? Doncs que el director barra guionista seleccioni, que no t'acaba de convèncer la seqüència dels cíclops perquè no hi ha el famós joc de paraules.
0: Sí.
1: Planteja't perquè no ho és. No surtés. No et convencen els lestrígones? Doncs pregunta't per què. No apareixen altres seqüències? No t'acaba de convèncer Calypso? Bueno, ell ha fet la seva interpretació. No t'acaba de convèncer el tema d'això de l'edat de bronze que es comenta o lo de los Pueblos del Mar. Bueno, planteja't per què el director ho fa. És una seva interpretació. No podem agafar un poema mitològic i prendre's al peu de la lletra i, sobretot, fer una lectura historicista. No té cap sentit. Però em sembla que avui hem de parlar d'altres coses.
0: Hem de parlar de sèries, perquè l'Òscar ha decidit... Bueno, vam estar parlant de que havíem d'innovar aquesta temporada i que, per tant, seguiríem fent dues sèries.
1: Innovant temporada rere temporada.
0: Sí. Escolta, si una cosa funciona, no la toquem, que funciona molt bé.
1: Exactament. El que funciona no el toquis.
0: Clar que sí. Doncs vinga, va, comencem amb la primera. Primera de les sèries, va.
1: Doncs mira, potser és una de les sèries de l'estiu. Dragones a parte, això és una altra cosa, però potser ha sigut una de les sèries que més rebombori ha fet

0: a xarxes socials, a blogs, a crítiques especialitzades. A veure, hem comentat moltes vegades que en Russell T. Davies, amb el tema de Doctor Who, potser no ha estat massa afinat.
1: Ja ho hem comentat molts cops que no, que no. Que no. És un excel·lent explicador d'històries, però de les històries que coneix, del món que coneix.
0: Ah, exacte. Llavors, estem clar, a vegades vol portar tot l'univers Doctor Who a la seva pròpia agenda, que ja sabem quina és l'agenda d'en Russell T. Davies. Ell és, com sabeu, és obertament homosexual i moltes sèries i pel·lícules que ha fet i guions sempre parlen d'aquesta qüestió. Mm-hmm. Llavors, avui parlarem d'una sèrie, una minissèrie, que es va estrenar a Channel 4, al Channel 4 britànic, i que aquí podeu veure HBO. Val. Només 5 episodis. Però val a dir que són 5 episodis que en molts aspectes et deixen devastat. Mm-hmm. Però no d'una manera, diguéssim, hòstia, tu, és que estic aquí al bord del suïcidi, no. Et deixen devastat per les interpretacions i totes les reflexions que pots fer a partir d'aquesta minissèrie. Mm-hmm. Aquesta minissèrie, en anglès, l'han titulat Tiptoe. Mm-hmm. I aquí han tingut potser l'encert de traduir-ho amb un títol que ara explicarem per què. De puntilles.
2: Morning, everybody.
3: Morning, boss.
2: Boy next door looking for sex online, lying about his age. His dad's downstairs, the electrician.
4: But his dad doesn't know he's gay, so do not say anything.
5: That's enough.
6: I used to walk into a room and just go, ta-da. Now I tiptoe.
5: You go on online and every other face is a man in lipstick because you are making it normal for children.
7: You know what this is? It's a new dark age.
4: You believe anything online. Why don't you believe me?
5: You've not touched them.
4: No!
5: What have you done to it?
4: You failed him, Clive.
8: Brand new drama. Tiptoe on Channel 4.
1: Què tal aquesta? Dius que la gent li ha agradat molt i que l'han... Bueno, que és una mica devastadora, però per veritats que explica, no?
0: Exacte, és una sèrie que, per exemple, a diferència d'altres sèries, si de cas ja comentarem algun dia una altra sèrie que es diu Half Men, Medio Hombre, que és una sèrie que és pornografia del sofriment, no? Uh-huh. Aquesta no, aquesta sèrie no fa pornografia del sofriment. Recordareu una minissèrie anterior de Russell T. Davies, a part de Years and Years, It's a Sin, si la recordeu, que parlava de l'època dura de la sida al Regne Unit i de què va significar. Doncs en aquesta nova aposta ens porta al present. I ens porta, de fet, el títol de puntilles, ens porta una reflexió que fa un dels personatges secundaris. Hi ha molts personatges secundaris d'aquesta minissèrie que paga la pena fixar-s'hi. Doncs hi ha un d'ells que diuen, fins ara ens han deixat, et refereix al col·lectiu homosexual, a l'LGTBI, totes les lletres que vulguis posar, ens han deixat, més o menys, tenir aquesta sensació de que som lliures de mostrar-nos com volem. Una sensació, en realitat, el que volen és que passem de puntetes per la vida, que no fem massa soroll, perquè estan a la guai per tornar-nos a ficar-nos a cops, a ganivetades i amb molta violència un altre cop dins de l'armari. Llavors, el que planteja aquesta minissèrie és aquesta situació de que potser no estem en aquesta situació, però no estaria de més reflexionar una miqueta, perquè és veritat que en els darrers anys sentim moltes notícies, llegim moltes notícies de que l'homofòbia està ressorgint. Fins i tot està ressorgint en els països en els quals no parlem ja de Rússia, no parlem de l'Hongria d'Orbán fins fa no gaire, no parlem dels règims autocràtics, sinó fins i tot en les democràcies modernes està sorgint, i fins i tot entre la gent jove, doncs una certa homofòbia. I està sorgint doncs, una mena d'aquesta sensació del hombre blanco heterosexual de que se siente amenazado por el colectivo LGTBI, etcétera, etcétera, i que alguna cosa s'ha de fer. Doncs el que fa Russell T. Davies és, a partir de la història de dos veïns, reflexionar sobre això. No parlaré de res de la minissèrie perquè suposo que els que ja l'heu vist sabeu que l'inici és molt impactant. I al final és encara molt més impactant. I que cada capítol comença amb una mena de... Perquè la sèrie, en el fons, no deixa de ser un flashback.
1: Ah,
0: un flashback que ens porta a què és, com hem arribat a aquesta situació que es mostra a l'inici i al final de la minissèrie. Llavors, a l'inici de cada capítol es mostra una píndola més. La sèrie, això sí que es pot explicar, comença amb un veí que de sobte està al carrer en calçotets. Perquè un xicot amb el que ha passat la nit li ha robat l'ordinador, ha sortit corrents i sobte, m'he deixat les claus a dins. Llavors li demana al seu veí que si li permet fer servir, entrar a casa seva a partir del seu pati. Clar, el problema aquí tenim que el veí que es tanca els sotets és un senyor homosexual que té un bar de copes a la zona, diguéssim,

0: gay de Manchester. I el veí és un electricista que és un senyor molt, molt homòfob. No només homòfob, és un senyor d'aquests conspiracionistes que miren vídeos de YouTube de conspiracions de l'ultradreta, més ultradreta, que han viscut com a veïns durant una dècada, però que fins ara sembla que no havien tingut una relació massa íntima o massa directa. Fins ara s'havien renunciat a ignorar-se, però aquesta situació que de sobte un ha de demanar a l'altre que li decideix entrar a casa per poder recuperar les claus a casa seva, doncs, o com a mínim per trucar per telèfon a veure si em pot portar una amiga meva les claus a casa meva, això obre, diguéssim, és com obrir la capsa de Pandora. Per d'aquí sortirà una sèrie de situacions que, als quals no parlaré, que a poc a poc porta aquesta olla bullent, porta cap a una situació que explotarà. La minissèrie, podries dir, potser és una mica massa recargolada? Bueno, potser sí. Potser hi ha un excés de casualitats que estan ficats una mica en calçador. Bueno, potser sí. Que les reflexions que fan els personatges de la minissèrie són molt reals? Això sí. Són molt reals. I aquí, en aquest sentit, aquí trobem el millor Russell T. Davies. El de Years and Years, el de It's a Sin. Sí, la persona que denuncia. Que denuncia, compte. Que no només el tema del col·lectiu, no. Al fons estem parlant de les llibertats. Fins a quin punt les nostres llibertats, ja siguis hetero o homosexual, o trans, o el que tu vulguis, fins a quin punt les nostres llibertats poden estar en perill quan la violència està al mig, quan hi ha gent que considera que l'altra persona no només ha de ser doblegada, sinó que ha de ser humiliada i ha de ser sotmesa, fins i tot per la força i la violència. Llavors, en aquest sentit, ens trobem una minissèrie en la qual en Russell T. Davies se sent molt còmode, i clar, si a més tens a dos actorassos com som Alan Cummings i David Morrissey interpretant respectivament el veí homosexual i el veí homòfob, doncs tens al·licients per gaudir, entre cometes, perquè també hi ha molt humor en aquesta sèrie. Perquè el personatge de l'Alan Cummings no deixa de ser una mica l'estereotip també del friendly gay, l'alegre gay, que té un bar, que és molt alegre, però que també amaga els seus traumes personals. I tenim el veí homòfob, que és molt, doncs, això, que no en toquis els meus fills, no t'apropis als meus fills, encara que la seva pròpia vida no deixa de ser tampoc un desastre personal. No, clar, clar. I que culpa, realment, està culpant els altres de les seves pròpies misèries i els seus propis problemes. És a dir, ell és un electricista que està treballant pel seu compte perquè l'han despatxat, no sabem per què exactament quin motiu, però se'l podem imaginar. I clar, culpa els altres, culpa els immigrants, culpa els homosexuals, culpa els transsexuals, culpa tothom de les seves pròpies desgràcies. I per això, per la nit, comença a veure vídeos conspiranoics. I l'altre, el personatge d'Alan Cumming, és un senyor que ha tingut, diguéssim, els seus traumes, la seva parella el va abandonar no fa gaire, i ara està en una situació que intenta més o menys sortir endavant, però veu la vida amb una miqueta d'esperança. Llavors té aquest Pepito Grillo, aquest personatge secundari que deia que compte, que els que fins ara ens han deixat mostrar-nos lliures, en realitat el que volen és que caminem de puntetes per la vida i que no ens fem notar. Sí, que és una minissèrie, 5 episodis, 45 minuts de denúncia social. Si veus el primer, veuràs el segon. Si veus el segon, veuràs el tercer. Si te la pots cruspir en un no res. I potser una de les millors apostes audiovisuals, no només d'aquest estiu, sinó del mateix Russell T. Davies.
1: Fantàstic, doncs aquesta és la primera proposta. L'altra, cap a on viatgem?
0: L'altra, hem comentat en una altra minissèrie, del fenomen OnlyFans. Que, doncs, realment, alguna pel·lícula i algunes sèries, vam parlar d'aquella de Margot tiene problemas de dinero, sí. Doncs, que parlaven això de com utilitzar plataformes com OnlyFans, doncs, per guanyar-te la vida. Aquí és una qüestió secundària dins d'aquesta sèrie, perquè en realitat la sèrie que comentarem ara és un thriller amb cert humor, bastant humor, de vegades humor negre, però que ens parla de molt més que no només el tema OnlyFans. Aquesta minissèrie en castellà és de Apple TV, també ha sigut una de les sèries de l'estiu, es titula Satisfacción garantizada.
2: ¿Puedo ser incómodamente sincera? No me veía haciendo esto. Ya debería tener la vida resuelta. Eso exige compromiso. Compromiso, sí.
3: Es una gran oportunidad.
2: La verdad, soy un desastre. ¿Vosotros veis porno? Compromiso.
4: ¡Mamá!
5: ¿Tú crees que eres la víctima?
2: Me mantengo a flote de mi...

0: haces lo de seguir a flote como si fuera algo malo. Vas muy bien.
1: Gracias por escuchar.
0: No hay de qué. Me sabe mal, pero solo nos quedan 6 minutos.
1: Podemos hacerlo en 6 minutos.
0: Paula.
2: Me están entrando gases, lo noto.
3: Sí, ja pel ritme, no? Ja es veu que és una mica més thriller, això, i que diguem que el vehicle és aquest d'exposar, no? De guanyar-se la vida exposant coses de la teva intimitat que no saps en quin moment doncs, et pot girar en contra, no? O que té un preu a pagar, diguem-ne, no?
4: Sí, en el fons, quan t'apropes a l'univers OnlyFans, a la minissèrie, no es parla, no, minissèrie de moment, a priori, perquè té un final bastant obert i encara Apple TV no ha anunciat si renovarà o no. De moment, podríem dir minissèrie entre interrogants perquè té molts números per continuar, però a data d'avui encara Apple TV no ha dit res sobre una renovació. La protagonista, la Tatiana Maslany, és una senyora que és una fact checker, una persona que es dedica a això, a desmuntar bulos, treballa per una empresa i que es dedica, li passen informes i tens que desmuntar bulos d'això. Llavors ella és molt bona en el seu ofici i diguéssim que la seva manera de desconnectar de la feina és apropar-se doncs, això, a un canal d'OnlyFans. Digue-li OnlyFans, digue-li com vulguis. No és exactament OnlyFans, però en el fons és OnlyFans. Llavors aquí comença a tenir una certa relació, diguéssim, cibernètica, de sexe cibernètic, amb un noi, que es fan amics, però de sobte aquest noi un dia cap a un altre veu com l'ataquen online i li demanen a ella, li exigeixen que pagui una mena de rescat. Fins que apareix, tot això passa al primer episodi, apareix el cadàver del noi. I ella comença a sentir això, a veure's perseguida. Al mateix temps, ella ha de lidiar amb un divorci, i sobretot amb un divorci té que veure amb una custòdia sobre la filla que tenen, ella i el seu exmarit. Clar, tot això, el tema d'aquesta sala d'OnlyFans no t'ajuda gaire en un plet legal quan tens que dirimir una custòdia per una nena petita. Clar, tot això són un cúmul de circumstàncies que la protagonista es veu. Llavors la cosa, diguéssim que comença a poc i la bola cada cop es fa més gran. I hi ha sorpreses de tot tipus que òbviament no desvetjaré. O sigui, els espectadors que l'han vista poden donar per sentat que no has de donar res per sentat en aquesta sèrie. Valga la redundància. Així que a cada episodi passen coses. Coses que poden deixar amb la boca ben oberta. És una minissèrie, a priori minissèrie, molt, molt entretinguda, molt trepidant. I que ens parla també d'això, de fins a quin punt fer servir OnlyFans, ja que hem parlat d'ella el tema d'aquella minissèrie amb la Michelle Pfeiffer i la Elle Fanning, doncs té la seva cara bé. En aquest cas, clar, hi ha una investigació criminal, la policia comença a investigar el cas, la investiguen a ella, òbviament, el marit l'està sí, més o menys assetjant l'exmarit pel tema de que bueno, tot això no t'ajudarà en la custòdia legal. A més, el marit al fons el que vol és marxar-se cap a l'altra part del país i portar-se la nena. I clar, tot això ja no ho vol, etcètera, etcètera. Passen moltes coses a la sèrie i realment és una sèrie que és molt, molt entretinguda. Capítols de poc més de mitja horeta, uns 35, sembla que algun arriba als 40, que te la pots veure els 10 capítols en 2 tardes, perquè és aquest ritme trepidant. No té la reflexió, òbviament, que té la sèrie de Russell T. Davis, és clar, un altre rotllo, però que també d'una manera o altra, i ja havíem parlat, doncs el tema d'OnlyFans també, o plataformes similars a OnlyFans, ens fan reflexionar sobre el seu ús o fins i tot el seu abús.
3: Les dues parlen de realitats, no? Realitats que potser no coneixem tots, no? I ens pot interessar per coneixement o per desconeixement, no? Perquè dins del món hi ha molts mons, que dic jo sempre, no? I jo que sóc una persona que crec molt en la llibertat de les persones de poder fer el que vulguin, crec que aquest és un tema, per exemple, el d'OnlyFans interessant, perquè el que cal és que les persones que decideixin, no? Doncs mira, obrir-se una pàgina i publicar aquest tipus de contingut, que prèviament sàpiguen exactament tots els riscos que té. I si tot i així ho volen fer, em sembla que estan en el seu dret. El problema és que jo crec que hauria d'haver com una, com t'ho diria, com allò d'acceptar les cookies, no? Doncs de veure certes pel·lícules, certes sèries i sí, entendre no, sí, les però... complicacions que poden haver. No només la part bonica, que, són la, que és la monetària.
4: Sí. Eh? Òbviament, i la, és la part que tothom que es dedica a OnlyFans el que vol, aconseguir clar. Diner fàcil,
3: exacte,
4: que sigui ràpid.
3: Exacte. Jo el que poso en dubte és que sigui tan fàcil, no?
4: No, no és fàcil.
3: Clar. O té un cost.
4: És ràpid.
3: Sí, és cost. Ràpid. Sí.
4: És ràpid, però no és fàcil.
3: Exacte, exacte.
4: Jo fins i tot diria que la gent que vulgui fer OnlyFans, que té la llibertat absoluta, jo els recomanaria un tutorial.
3: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
4: Una mena de tutorial, una mena de no sé què, de reflexions, recomanacions, que en el sentit, no per, diguéssim, intentar desincentivar que ho facis o no. No, no és això. Sinó que siguis conscient de que avui en dia, que sembla que estem en una societat lliure, i en la qual, i sobretot tolerant, doncs que no sembla som una societat tolerant i que no sempre som una societat en la qual la llibertat sigui per damunt de tot. I que aquest tipus de plataformes en les quals se suposa que un és major d'edat, doncs també ha de ser també conscient del que significa entrar en aquest món. Que potser no et dediques a fer sexe.
3: No, clar, pot ser qualsevol cosa.
4: Només et dediques a buscar el teu cos, a fer una mena de performance, com feia, per exemple, el personatge de la Margot en aquella sèrie, de Margot tiene un problema de dinero, sinó que, sigui el que sigui, el mateix passa a les xarxes socials. T'estàs exposant.
3: Està clar.
4: T'estàs exposant.
3: T'estàs exposant i no saps a qui. És a dir, no saps quines ments perverses poden haver darrere d'aquests espectadors, no? No es pot blanquejar no només el que és la plataforma, sinó els espectadors, no? D'això jo crec que és necessari.
4: Sí, i que en el fons, com... Bueno, avui en dia parlem d'OnlyFans, però imagina una persona que es vulgui dedicar a fer cinema porno
3: sí, sí.
4: convencional. Doncs clar, tu has de ser conscient dels riscos que això suposa de cara a un nivell, diguéssim, reputacional.
3: Sí, sí.
4: És a dir, has de ser conscient on et fiques.
3: No, no, i de quants suïcidis hi ha hagut, el que passa és que se'n parla poc perquè no, diguem-ne, no és a l'Star System que coneixem, però hi ha hagut molts suïcidis i molts assassinats
4: i
3: en aquest món.
4: I avui en dia també, clar, avui en dia plataformes com OnlyFans estan canviant radicalment la pròpia indústria pornogràfica com a indústria cinematogràfica, diguéssim. És a dir, internet, en aquest sentit, canvia moltes coses. Llavors, el que ja estem dient que el tema d'OnlyFans és una de les parts que nodreixen aquesta minissèrie satisfacció garantizada. Però, esclar, diguéssim, les repercussions que pateix la protagonista simplement participar en una sala privada d'OnlyFans, el que li suposa la seva vida privada. El que li suposa quan es destapa o quan algú pot aprofitar-se d'això per fer caure la seva reputació o perjudicar-la en el pitjor sentit de la paraula. Llavors, clar, en aquest sentit hem de ser molt conscients del que significa ficar-se en aquest món, que ningú t'hi prohibeix i òbviament, tampoc ningú et tira de cara, tu decideixes.
3: Aquest estiu, clar, han passat moltes coses i no ho podíem comentar. Entre elles, una de les morts sobtades per jove va ser la de Hayden Panettiere, sí. La famosa actriu, bueno, en pel·lícules havia sortit a moltes, però a nivell de sèries sempre serà la nostra cheerleader de Heroes.
4: Sí, sí. I també val a dir la cantant de country de Nashville.
3: Ah, exactament, de Nashville, sí, sí. Per tant, salvar a la animadora que salvarà el mundo a la sèrie, sí, sí. Pues alguna cosa no han fet bé.
4: Malauradament la vida real doncs, no ha aconseguit i la pobra Hayden a només 36 anys.
3: 36 anys.
4: Més, aquests casos copsen molt més perquè estem parlant d'una persona jove, molt jove. 30
3: amb molta anys. Experiència per lo jove que era.
4: Exacte, i encara molta carrera i molta vida per endavant.
3: Sí, sí, sí.
4: Aquestes coses sempre sobten i sobretot en el món, diguéssim, serièfil encara sobten molt més perquè tothom la recordarà com la cheerleader de Heroes.
3: Sí, sí, sí.
4: Encara que també tingués una vessant de cantant en
3: sí, sí.
4: que hagués que fet altres pel·lícules o anuncis per televisió, ella sempre serà la cheerleader i en aquest sentit és com aquestes coses, clar, és que ja tenim una certa edat, clar, és que Heroes ja fa a canvi de 20 anys,
3: doncs no
4: tenim
3: ser.
4: Aquesta nostàlgia i clar, el fet de que de sobte i amb aquesta joventut desaparegui una persona
3: sí, sí.
4: d'aquest món que coneixem també,
3: sí, sí.
4: doncs no deixa de copsar i sobretot de ser com una mena de cop.
3: De cop de realitat. Sí, de cop de realitat, de que el temps passa i l'hem d'aprofitar. Com sempre, ho fem totes les setmanes i aquesta temporada també ho fem amb l'Òscar González. Òscar, gràcies i fins la propera.
4: Fins la propera.
5: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
6: A Tarragona, del 2 al 5 de setembre.
7: Arriba el Festival Internacional de Teatre de Tarragona, que amb prop de 35 funcions compta amb entrades a partir dels 18 euros i abonaments amb diferents preus.